0: Es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages, i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
1: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
0: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
0: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
3: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
4: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
5: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sí més d'un incendi industrial.
4: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada, sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
6: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
4: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
3: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
7: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
8: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
9: quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
7: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
10: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
7: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
3: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
11: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
12: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
11: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que al pla hi participen tots els actors implicats.
13: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
11: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
3: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
16: Portem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
3: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
17: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni amb bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
18: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
19: It's too dangerous.
18: Very... Yes, exactly.
19: Oh, okay, okay, now we understand.
18: Yep. Okay. Okay. Thank you.
17: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
20: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
17: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
14: El temps.
3: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
21: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roents es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara, Bruno Fortea Mires.
22: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
23: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
22: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran, però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
0: The unity...
23: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
22: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
23: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
22: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
3: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
1: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
3: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3 per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
5: Calma i paciència i una certa normalitat, també. Perquè, al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
3: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit, que no els han ajudat. I ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
24: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran tres dies de supervisió contínua.
3: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
25: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant,
3: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer, de Laura Gost, i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
0: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i, per tant, excloent les dones.
3: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
4: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
3: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
14: Esports.
3: Amb David Ubach.
6: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
8: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
6: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
14: 3Cat Info.
6: El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
9: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
6: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
14: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiew Harman.
10: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
6: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
26: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
6: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
14: L'actualitat esportiva a fons.
6: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de la Nemesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon, i el noruec Thor Centraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferry, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Vecsés-Seguir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk de Salònica grec i el Balkan bulgar.

0: a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar al London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que capitaven molt malament. El de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari

0: que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
1: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
2: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar al sentiment.
3: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
4: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatura rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3Cat Info.
7: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
8: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
9: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
8: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
11: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
10: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a la Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
12: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
11: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
10: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
13: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
14: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
10: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
15: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
16: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
10: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
0: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
17: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercó Lleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
18: Hem tocat sostre de preu, i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues
19: durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
17: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
19: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu per poder baixar l'oferta.
17: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
21: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
22: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
23: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
1: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
2: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
1: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Majó, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
3: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
4: 50 anys d'aquest fet preciós.
24: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
25: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
1: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
26: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
27: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que el fa, que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant poc carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
1: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
28: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques. I Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
29: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
30: No sé.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
31: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
32: No és normal, això de portar 7 setmanes amb vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
7: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
6: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
8: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
6: Més futbol, Mundial a banda.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
9: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
6: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Hartman.
10: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
6: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info.
6: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
11: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a 3 corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
6: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, 6a etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
5: 3CAT Info.
6: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baix jugarà al grup D, juntament amb el Mónaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escorta badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de Futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, Tanguy.
5: 3CAT Info.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'ha empatit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Torsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giralt Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cubes per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
12: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
13: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
12: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
14: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
12: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. Però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
17: El temps està el 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres de la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
18: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni amb bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
19: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has
20: a... It's too dangerous.
19: Yes, exactly.
20: Okay, now we are... Understand.
19: Yep. Okay.
20: Thank you.
18: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
18: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
15: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
22: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana MER ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto al foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara a Bruno Fortea Mires.
23: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
24: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
23: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
24: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
23: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
24: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
23: La cimera de l'OTAN també també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto el foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
1: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
3: Calma i paciència i una certa normalitat, també. Perquè, al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
15: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
20: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer, de Laura Gost, i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
25: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis i, per tant, excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal. Tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
5: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit que de la Rebecca Yarros. I per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
15: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
7: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
6: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
15: 3CAT Info.
6: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
9: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
6: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiu Hartman.
10: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
6: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
11: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
6: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
15: L'actualitat esportiva a fons.
6: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anne Messant, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Coy, del Decathlon, i el Norwegian Tour Centraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tennis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulma alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk Tessalònica grec i el Balkan búlgar.
15: Són dos quarts de quatre.

Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà.

0: segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat, amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el festival grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous, es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan assetmanat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Setmanat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies. I per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sé.

0: No comés cap negligència.
1: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar el sentiment.
2: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
3: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
1: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
1: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3Cat Info.
6: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
1: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
7: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
8: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
7: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a La Guaira.
1: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
10: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
9: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
11: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
10: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
9: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
12: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
13: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre, empresaris, patronals i sindicats.
9: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades, Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
14: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
15: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
9: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
1: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
16: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercó Lleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiberi, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
17: Hem tocat sostre de preu, I per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
16: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
17: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
16: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
4: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roents poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el prelitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
19: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
1: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
20: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
1: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
21: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
1: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
0: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle, que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
2: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
0: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
22: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
23: 50 anys d'aquest fet preciós.
24: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
25: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
0: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
26: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el teatre del poble.
27: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que el fa, que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant poc carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del teatre grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
0: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia, i Poznan, i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
28: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies, d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
1: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
29: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
30: No sé.
1: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
31: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
1: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
32: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en les períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
1: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
4: A Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
5: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
3: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
6: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
3: Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
7: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
3: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Hartman.
8: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
3: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info.
3: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
9: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a 3 corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
3: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesant, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, 6a etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
4: 3CAT Info.
3: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baix jugarà al grup D, juntament amb el Mónaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escorta badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, Tanguy.
4: 3CAT Info.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'ha patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden sospeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giralt Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt manament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cubes per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
12: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
13: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
12: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
14: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
12: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. Però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
17: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
18: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni amb bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
19: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
20: It's too dangerous.
19: Yes, exactly.
20: Okay, now, we are... Yep.
19: Okay.
20: Thank you.
18: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies, i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
18: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
15: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
22: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara a Bruno Fortea Mires.
23: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
24: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
23: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
24: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
23: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
24: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
23: La cimera de l'OTAN també també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
1: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'Estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
3: Calma i paciència i una certa normalitat, també. Perquè, al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
15: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
20: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
25: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis i, per tant, excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
5: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros. I, per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
15: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
7: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
6: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
15: 3CAT Info.
6: El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
9: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
6: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiu Harman.
10: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
6: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
11: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
6: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
15: L'actualitat esportiva a fons.
6: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anne Messant, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Coy, del Decathlon, i el noruec Thorstein Traen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tennis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el POC de Salònica grec i el Balkan búlgar.
15: Són 4:45.

Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat

0: reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan assetmanat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giralt, Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Setmanat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que pintaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies. I per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3Cat Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
8: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
9: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
1: 3Cat

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
1: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3CAT Info.
3: Portem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
1: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
4: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
5: Si tu muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
4: Sembla que amb el terratrèmol tant Delsi com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
1: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
7: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
6: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
8: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
7: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
6: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
9: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
10: Ella ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
6: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
11: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
12: És un despropòsit iniciar un debate des de falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
6: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
1: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
13: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercolleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
14: Hem tocat sostre de preu, i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
13: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
14: S'autoregula deixant de menjar i per tant tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
13: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
0: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
15: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
16: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
1: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
17: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
1: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
18: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
1: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
19: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle, que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
20: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
19: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Majó, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Peña.
21: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
22: 50 anys d'aquest fet preciós.
23: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
24: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
19: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
25: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, al Teatre del Poble.
2: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que el fa, que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant poc a Lleida fins a arribar en aquest espai. I sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
19: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
3: D'una banda, Llatinoamèrica. I aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies, d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques. I Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
1: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
4: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
5: No sé.
1: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
7: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
1: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
8: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
1: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
19: Esports.
1: Amb David Ubach.
26: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
27: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
26: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
28: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
26: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
26: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
6: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
26: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiewe Hartman.
9: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
26: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara, parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
26: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
10: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
26: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
0: 3CAT Info.
26: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escort de badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028 també.
0: 3CAT Info.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'ha patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorstein Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, si més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada, sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Quan he arribat, m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment, doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no?, amb zones rurals.
12: i si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre es farà que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que està enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
13: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
14: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
13: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
15: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
13: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols el Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
18: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
19: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
20: Oh. So it's closed, you cannot park here, you're not Montserrat, nowhere, all this area has
21: a... It's too dangerous.
20: Yes, exactly.
21: Okay, now we are... Yep.
20: Okay.
1: Thank you.
19: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies, i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
19: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
16: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
22: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà, i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució, i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats, i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara a Bruno Forte Amires.
23: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat, i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
24: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
23: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
24: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
23: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
24: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
23: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
1: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3 per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
3: Calma i paciència i una certa normalitat, també. Perquè, al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
16: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
6: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
25: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis i, per tant, excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal. Tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
5: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros. I, per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
16: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
9: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
7: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
16: 3CAT Info.
7: El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
10: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
7: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiu Harman.
11: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
7: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
12: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
7: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
16: L'actualitat esportiva a fons.
7: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de la Nemesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy, del Decathlon, i el noruec Thor Centraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferry, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tennis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Baixer Seguir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Poc de Salònica grec i el Balkan búlgar.
16: Són 2:15.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora.

0: Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan assetmanat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
1: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Setmanat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages, i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
2: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
1: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
3: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
4: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
5: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
6: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar el sentiment.
7: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
8: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3CAT Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot,

0: remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols el Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
1: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3CAT Info.
2: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem al contrari evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
1: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
4: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
5: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
4: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
1: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
7: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
6: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
8: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
7: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
6: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
9: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
10: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
6: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades, Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
11: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
12: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
6: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
1: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
13: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercó Lleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
14: Hem tocat sostre de preu, I per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
13: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
14: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
13: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
3: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
15: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com la P7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
16: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
1: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
17: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
1: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
18: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
1: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
19: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle, que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
20: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
19: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
21: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
22: 50 anys d'aquest fet preciós.
23: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
24: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
19: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Moon i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
25: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, al Teatre del Poble.
26: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant poc carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
19: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia, i Poznan, i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
0: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
1: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
2: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
4: No sé.
1: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
5: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
1: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
7: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en les períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
1: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
3: Esports.
1: Amb David Ubach.
8: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
9: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
8: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
27: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
8: Més futbol, Mundial a banda.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
8: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
28: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
8: Les dues últimes temporades, Moscardó les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kew Hartman.
6: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
8: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
3: Trescat Info.
8: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
10: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
8: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Torsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
3: 3CAT Info.
8: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escorta badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, Tanguy.
3: 3CAT Info.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'ha empatit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar al London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Torsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cubes per poder fer la nori amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Quan he arribat, m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment, doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no?, en zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
12: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
13: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
12: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que al pla hi participen tots els actors implicats.
14: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
12: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
17: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
18: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
19: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has
20: a... It's too dangerous.
19: Yes, exactly.
20: Okay, now, we understand.
19: Yep. Okay.
20: Thank you.
18: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies, i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
18: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
15: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
22: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà, i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució, i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara a Bruno Forte a Mires.
23: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat, i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
24: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
23: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
24: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
23: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
24: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
23: La cimera de l'OTAN també també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
1: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3 per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
3: Calma i paciència i una certa normalitat, també. Perquè, al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
15: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran tres dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
20: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
25: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis i, per tant, excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
5: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros. I per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
15: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
7: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
6: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
15: 3CAT Info.
6: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
9: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
6: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiu Hartman.
10: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
6: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
11: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
6: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
15: L'actualitat esportiva a fons.
6: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anemesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon, i el noruec Tor Sentraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tennis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk Thessalonica grec i el Balkan búlgar.
15: Són dos quarts de set.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous, es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu

0: començar aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral, Robert.
1: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Setmanat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages, i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
2: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
1: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
3: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
4: 3Cat Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
5: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
6: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
7: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
8: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions

0: Nosaltres cap info.
1: Tens fins al 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
3: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
4: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
3: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijó per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijó es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijó.
6: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
5: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
7: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
6: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
5: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
8: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
9: Ella ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
5: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
10: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
11: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
5: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
0: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
12: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercolleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
13: Hem tocat sostre de preu, i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
12: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
13: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
12: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
14: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
15: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032, i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir un arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
16: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
17: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions, un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
18: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
19: Volem fer un teatre autogestionat, afavorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
18: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Majó, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Peña.
20: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
21: 50 anys d'aquest fet preciós.
22: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
23: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
18: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
24: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, al Teatre del Poble.
25: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que el fa, que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai. I sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
18: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
26: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
1: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
3: No sé.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
4: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro, a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
6: No és normal, això portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
8: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
7: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel, amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
9: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente. Y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
7: Més futbol, Mundial a banda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
27: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
7: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Hartman.
28: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
7: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
7: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
5: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
7: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorstein Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. Aquest dijous, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
2: 3CAT Info.
7: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escort de badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, tangué.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. La notícia continua sent la calor, molta calor. Nit complicada, 27 graus ara mateix a la Granadella, 30 a l'Observatori Fabra de Barcelona i 31,3 graus al Coll de Belitres, a Portbou. En aquest observatori, avui ha baixat una mica la temperatura respecte a ahir, on amb 31,9 graus van tenir la mínima nocturna més alta que s'ha registrat mai a Catalunya. 31,9 graus en aquest observatori de Portbou. La bona notícia, per variar una miqueta, pel que fa als incendis, és que ara mateix tots els focs que vam tenir ahir, i vam tenir una altra tarda complicada amb diversos incendis alhora, tots estan estabilitzats. Aquesta és la bona. La mala és que avui torna a ser un dia que preocupa i molt. Tenim més de 200 municipis en perill extrem. En concret, 219. Són 5 municipis més que ahir. Vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem i en tenim 219. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui hauria de ser l'últim dia de calorada d'aquesta setmana, però ja vas avisar que la cosa va per llarga, també.
1: Sí, la veritat és que em preocupa, o ens preocupa, dimecres de la setmana vinent, perquè entra una situació d'aire molt càlid que prové d'Àfrica i la situació no... O sigui, sí que és veritat que tindrem ara una mica de treva, però la situació continua molt complicada també de cara a la setmana vinent. I aquesta tarda també en bufarà una mica més de vent, sobretot a la comarca ja dels ports de l'Alt Maestrat, un vent del sud-sud-oest que guanyarà intensitat. Per tant, doncs, no hem de baixar la guàrdia, perquè, a més, i deixem dir-ho, els bombers porten molts dies treballant, molts dies i moltes nits treballant, i això, doncs, també s'acaba notant.
0: A més, molt treballant i en molts llocs alhora, com aquell que diu, perquè tenim molts incendis. Ho deies tu aquesta setmana, vam començar amb una quarantena de municipis en risc extrem, ja són 219 ara mateix, és pràcticament bona part del país.
1: Jo crec que ara, com a societat, jo crec que els catalans i catalanes com a societat hem d'entendre que ens hem d'implicar en aquesta feina de reduir la possibilitat que s'iniciï un incendi. Per això doncs, cal que a vegades renunciem a coses que volem fer a l'exterior o alguna de les nostres activitats, perquè els bombers no ho poden apagar tot ni de forma tan permanent i continuada.
0: Tomàs Molina, mil gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 219 municipis tenim ara mateix en risc màxim d'incendi. 219. Els bombers, en la línia del que deia el Tomàs, demanen màxima precaució perquè tenim les mateixes condicions que ahir van tornar a provocar diversos focs simultanis a diferents punts del país.
2: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: És el que deia el cap dels bombers, David Borrell, avisant d'aquestes condicions meteorològiques que continuen sent francament complicades. Insistim que hi ha una bona notícia en tot això, és que entre el vespre i aquesta matinada els bombers han pogut donar per estabilitzats tots els incendis que ahir van fer confinar més de 10.000 persones, que ja estan totes desconfinades. Estem parlant de l'incendi de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el que es va declarar a última hora a Guimarà, a l'Urgell, i el que també cremava des de dimarts a Sentmenat. De seguida repassarem els principals punts per veure com han anat les feines durant la nit, però és important destacar que estan estabilitzats. És una de les notícies de les últimes hores. De les altres notícies, hem de parlar una vegada més de Donald Trump. Ha afirmat el president dels Estats Units, tornant de la cimera de l'OTAN, que la relació amb Espanya ara resulta que ha millorat.
3: Spain came back all the way today. Spain was very generous today.
0: Espanya ha sigut molt generosa. Diem això perquè això ha estat literalment hores després que digués que és un desastre, que Espanya no es porta bé, que Espanya no funciona, i de trencar, i amenaçant de trencar tota relació comercial per la suposada poca aportació d'Espanya a l'Aliança Atlàntica. Després d'això, el president dels Estats Units ha dit a l'Air Force One que Espanya s'ha redimit, ha estat molt generosa i ha accedit a fer un pagament important. Trump no ha concretat en què, ni quants diners, ni els compromisos de Sánchez, però com a mínim això ha dit. Avui potser en podrien tenir més detalls perquè es reuneixen a Madrid la ministra de Defensa, la ministra Margarita Robles, amb l'ambaixador dels Estats Units a Espanya. Però mentre això passava...
4: Banda.
0: Torna a preocupar el conflicte a l'Orient Mitjà perquè deixem enrere una nova nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. En aquestes últimes hores s'han atacat uns 90 punts militars de Teheran, de tot el país, després que Trump donés per acabada la treva. L'últim que ha dit el president dels Estats Units és que l'han trucat aquesta nit per tornar a arribar a un acord. Aquests són els fronts que tenim oberts ara mateix. Ara mateix són les 7:05 i hem de parlar de futbol perquè el Mundial avui comença en els quarts de final. A les 10, França-Marroc. Més enllà de la vessant esportiva, el partit també preocupa preocupa per les alarmes en seguretat a França. Ara fa 4 anys, les dues seleccions es van trobar a les semifinals del Qatar, del Mundial del Qatar, i aleshores a París es van registrar més de 250 detencions i una persona morta. És per això que en aquestes últimes hores s'han reforçat les mesures de seguretat a diverses ciutats franceses i, de fet, en el cas de París s'ha declarat un toc de queda pels menors de 16 anys que a partir de segons quina hora ja no podrien sortir al carrer. També en parlarem avui, en aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llompart, Assumptes Carp, Jordi Mir i Ignacio Rigau. De moment, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, bon dia.
5: Bon dia. Bon
0: dia. Estabilitzat.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Pels vols de la una l'han pogut estabilitzar i amb la llum del dia caldrà revisar el perímetre, sobretot el flanc dret, que és el que més preocupava ahir a última hora. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos i tractors que han ajudat llaurant camps.
7: La d'ahir va ser un altre cop, una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També es van poder estabilitzar els focs d'Aiguamúrcia, el de Navarcles, el de Gavà, el que va començar també dilluns a Sentmenat. David Borrell és el cap del cos de bombers.
8: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
9: Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions tornaran a ser molt complicades per la simultaneïtat d'incendis i continuaran les tasques per controlar els focs.
0: I també a Navarcles.
6: Al Baixes, l'incendi forestal que crema el límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat després d'haver calcinat unes 30 hectàrees. Protecció Civil ja ha aixecat també l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que havia afectat unes 9.000 persones.
0: Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, anem al directe. Montse Poblet, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia. La feina dels bombers aquí al Bages ha continuat tota la nit i les perspectives després que l'incendi, com dèieu, s'estabilitzés ahir al vespre, són molt bones. El fum negre que encara es veu ve de la nau industrial del grup Vilà-Artés, que continua cremant i que ha quedat totalment calcinada. La possible toxicitat del fum d'aquesta empresa, que es dedica al reciclatge, va ser precisament el que va provocar el confinament fins ahir al vespre de Sallent i d'Artés. A l'espera d'un balanç definitiu, aquí s'han cremat unes 30 hectàrees i van treballar 60 efectius terrestres i 12 d'aeris, i també els pagesos de la zona, que van mobilitzar 40 tractors per segar els camps i frenar les flames. Bones notícies, per tant, des del Bages. Sense que això permeti baixar la guàrdia, les condicions d'humitat, temperatura i vent previstes per avui tornen a ser molt complicades. D'aquí a una estona es farà el canvi de torn dels bombers i tindrem l'actualització de quina és exactament la situació de l'incendi. Sabrem si ha passat d'estabilitzat a controlat.
0: Gràcies, Montse. Pendents d'aquesta actualització, tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Dèiem Navarcles estabilitzat, també Aiguamúrcia.
7: També està estabilitzat aquest incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat unes 70 hectàrees.
0: Anem-hi també en directe. Manel Sastre, què ens expliques? Bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, aquí durant tota la nit també s'ha treballat, però s'han anat reduint els efectius dels bombers que estan actuant en aquesta zona. Ara mateix hi ha 25 dotacions dels bombers que continuen remullant tot el perímetre d'aquest incendi després que ahir a les 10 de la nit quedés estabilitzat, només 6 hores després que s'iniciés un foc que a primera hora de la tarda preocupava i molt. El foc ha cremat entre 70 i 80 hectàrees, majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, la Serra del Montmell, com dèieu. Per això, veïns del nucli d'Aigua Viva, un dels nuclis d'aquesta zona, que estaven molt amoïnats, com la Núria Altamira, reclamaven més recursos per mitigar aquests riscos d'aquest estiu tan calorós.
12: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
11: Ahir a la tarda es van arribar a confinar preventivament 1.600 veïns del Pla de Manlleu, de Pontons, de les Pinedes Altes, del Montmell i de Valldossera. Nosaltres som ara mateix a l'entrada del Pla de Manlleu. El foc va arribar aquí a tocar del nucli, però els tallafocs que suposen les vinyes que hi ha plantades justament a l'entrada del municipi van evitar que s'acostés més a les cases. Ara mateix aquí el que veiem és alguna fumarola, molt poca cosa, i una mena de boirina que s'estén per tota la zona cremada, fruit de la inversió tèrmica que hi ha aquí. Ara mateix, amb 18 graus de temperatura, la temperatura ha baixat força aquí durant la nit i ha ajudat també els bombers.
5: Gràcies, Manel. Fins ara.
11: Fins ara.
5: 219 municipis.
9: En risc extrem d'incendis i amb el pla Alfa activat a nivell 4, que és el màxim. En aquestes localitats s'hi han prohibit les activitats considerades perilloses, com obres a les carreteres, barbacoes, acampades i també activitats esportives en espais forestals. A més, hi ha 8 espais naturals tancats, com el Montmell Marmellà, Montserrat o Sant Llorenç de Munt i l'Obac.
5: 40.9.
6: Avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures rècord que es van batre ahir a diversos punts. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra mai s'havia arribat als 40.9 graus.
7: De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
9: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Sarroca apunta que les calorades ja no són excepcionals.
13: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
6: Per cert, que aquest mes de juny s'ha confirmat com el més càlid des de que hi ha registres a la part occidental d'Europa i el segon més calorós a nivell global, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
5: I encara parlant d'aquesta situació, 600 persones
7: han estat ateses pels serveis d'urgències de salut la darrera setmana a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
14: Fem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
9: El que més els preocupa són les deshidratacions que afecten sobretot la gent gran i que els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
5: I casals d'estiu?
6: En plena onada de calor, milers d'infants a tot Catalunya aquests dies participen en casals d'estiu o colònies o campaments, i les restriccions pel risc d'incendi fan que en algunes zones no es pugui accedir als entorns naturals. Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
15: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors, i en determinades hores del dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen doncs la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
7: I des de l'Associació Esplais Catalans, Georgina Carmona explica, també aquest programa, que les restriccions els obliguen a canviar d'ubicació 10 campaments que encara no han començat.
16: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitora. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
9: Només podríem mantenir els campaments previstos en zona de màxim risc d'incendi si els ajuntaments poguessin allotjar els nens en pavellons o escoles.
5: Falta un minut per arribar a un quart de vuit, una altra de les notícies de les últimes hores, i tornen.
6: Els Estats Units a bombardejar l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El comandament central nord-americà ha informat aquesta matinada que s'ha atacat uns 90 objectius militars iranians.
5: Washington, Oriol Serra.
17: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
18: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
19: Actually, three boats, not two.
17: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ni de crítiques a elogis.
7: Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats. El president nord-americà rebaixa les crítiques i celebra els progressos dels països europeus per augmentar la despesa militar.
0: Enviat especial a la cimera, Bruno Forte de Mires.
20: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
21: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
20: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també esgarrapa dues victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès míssils nord-americans Patriot, que fan falta a l'exèrcit de Kiev.
0: Encara sobre això, soci terrible.
9: És com havia qualificat Trump Espanya, amb qui fins i tot amenaçava de trencar relacions comercials. El president espanyol Pedro Sánchez hi treia importància i, de fet, aquesta matinada, en un altre gir de guió, ha assegurat que Espanya és molt generosa i ha tornat al bon camí.
0: I atenció amb això, perquè es va fent gros. Baixes laborals.
6: Pedro Sánchez carrega contra el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, per definir les baixes laborals com un càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan arribi al govern. Des de Gènova han intentat matisar les paraules del seu líder, d'Alberto Núñez Feijóo, assegurant que el que es referia era a casos fraudulents.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
22: Pedro Sánchez deixava molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
23: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
22: Paraules del líder del PP que des de Gènova han matisat, reconeixen que hi ha pogut haver un error de comunicació. Ho intentava aclarir el popular Juan Bravo en una entrevista a La Sexta, mentre Sánchez advertia que Feijóo només té un propòsit.
24: Hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
23: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
22: Segons les dades de l'Institut d'Estadística, hi ha 1 milió de treballadors de baixa laboral, un 5% dels ocupats. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I hem de parlar també de l'Esvoranc i dels veïns dels 93 habitatges desallotjats que no podran tornar a casa ben bé fins al cap de setmana.
7: Sí, fins al cap de setmana, com a molt d'hora és el que els passa a aquests 93 habitatges, aquests veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, que van ser desallotjats per l'Esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
9: Els controls posteriors al formigonatge de l'Esvoranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez, des del director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
25: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. Un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
6: De fet, els sondejos que s'havien fet per tot el traçat de la línia 9 ja havien determinat que aquest lloc, el lloc on s'ha fet l'Esvoranc, era un punt delicat, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Albert Ventallol, que és del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
26: Gràcies a aquests estudis, doncs ja se sabia que a arribar a aquest indret pues, hi havia aquest canvi de roques granítiques a roques més toves pissarroses, i de fet ja s'havia calculat i s'havia assumit que a l'arribar aquí pues, aquest era un punt, diguem-ne, delicat.
7: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva per recollir objectes personals, sempre sota la supervisió dels bombers.
0: I sobre Veneçuela, més víctimes.
9: Continua pujant el nombre de víctimes mortals del doble terratrèmol de Veneçuela de fa 2 setmanes. Ja superen les 3.800. Tant el govern com l'oposició veneçolana intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe.
0: Enviat especial, Miquel Jarque.
27: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista política.
28: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que es la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
27: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 20 minuts, Pixies, Sweat i Garbage.
6: Encapçalaran la segona jornada del Festival Cruïlla i l'estrena dominada pel pop.
0: Marroi.
1: Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls. Molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força, com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Standstill o la mallorquina Maika Makovski. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I en esport, Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: França-Marroc, 10 de la nit, hora d'aquí, quarts de final del Mundial de Futbol.
3: Didier Deschamps, el seleccionador francès, confia que Mbappé estigui centrat després del partit dur que va suportar amb els jugadors del Paraguai.
4: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
3: Brahim Díaz es una de las estrellas del Marroc.
8: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
0: Demà Espanya juga el pas a semifinals contra Bèlgica.
3: El porter de la selecció espanyola, Unai Simón, ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio com porta Joan García la seva titularitat.
10: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
3: L'exjugador del Barça, Rafa Márquez, l'ha nomenat nou seleccionador de Mèxic.
0: I Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City.
3: I la van presentar a Nova York.
11: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
3: Gabriel Moscardo, migcampista brasiler, 20 anys, cedit pel PSG, tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada. El Tour de França avui es puja al Tourmalet i l'Espen. El noruec Traen surt com a líder. El neerlandès Molenaar, resident a la Garrotxa, va abandonar per una caiguda. I a Wimbledon, semis femenines, Coco Gauff, Muxova i Noskova, Marta Kostyuk.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
19: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges als millors preus amb vaques flex venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
29: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club Mai Transmet.
30: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
31: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parklink.
32: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
33: el 95.871. 9, 5, 8, 7 i 1. La sèrie, la 6.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i a les històries del Mundial, el que ha passat a la història com el Mundial més violent de tots els temps. Xile 62, Pol.
1: Mundial de 16 seleccions, això vol dir 32 partits, es calcula que hi va haver 50 lesionats, incloses 5 fractures. Però es recorden sobretot dos partits. Un, el que es coneix ja des d'aleshores com la Batalla de Santiago entre l'anfitriona, Xile i Itàlia. Algunes cròniques, de fet, el defineixen com el partit més violent de la història del futbol. L'ambient, de fet, s'havia escalfat amb els enviats de la premsa italiana a cobrir la cita mundialista, que havien publicat cròniques dies abans definint Xile com la trista capital del món subdesenvolupat, o el país i la seva gent estan orgullosos, deien aquestes cròniques, de ser miserables i retardats. Com devia ser la cosa, com devien estar els jugadors italians que van sortir a la gespa llançant clavells blancs a la tribuna per intentar rebaixar la tensió, però no va servir de res.
2: Aston está molestando al jugador itálico. Tengo la impresión que lo ha expulsado. Que ha expulsado.
1: De seguida, tanganes constants, puntades de peu, algunes puntades de peu al cap, algunes també amb el joc aturat, cops de puny, fins i tot la policia entrant al camp per endur-se un jugador italià expulsat.
2: Ahora David levanta su pierna y golpea a Lionel Sánchez en la cabeza. Echó al jugador itálico.
1: Una violència insòlita que de seguida va fer la volta al món.
3: Chile versus Italy. This is the first time the two countries have met. We hope it will be the last. And the result...
1: La televisió anglesa deia aleshores que era el primer cop que havien jugat totes dues seleccions, Itàlia i Xile, i tant de bo fos l'últim, ha estat un desastre, deia aquesta crònica, per la Copa del Món. L'àrbitre anglès, que era Ken Aston, va admetre en acabar el partit que havia sentit impotència. I es diu que va ser arran d'això que ell mateix va proposar per al següent Mundial un canvi a les normes. Es van inventar les targetes, inspirant-se en el color del semàfor, se sancionaria amb una groga, una falta dura, i amb una vermella, una de més violenta.
0: L'altre partit recordat per la duresa en aquell Mundial va ser un Iugoslàvia-Unió Soviètica, i el resultat, Pol, sembla allò un comunicat de guerra, eh?
1: Sí, hi havia comptes pendents, havia estat dos anys abans la final de l'Eurocopa, un jugador va acabar amb 12 punts de sutura a una cella, un altre amb una lesió al turmell, també hi va haver una fractura nasal, i el més greu de tots, una fractura de tíbia i peroné del defensa soviètic Eduard Dubinsky, que de fet va tenir un desenllaç fatal. Va poder tornar a jugar, però mai es va recuperar del tot, i de fet, arran d'aquesta lesió, anys després se li va diagnosticar un sarcoma, li van haver d'amputar la cama, i de la ferida d'aquella amputació va acabar morint per una infecció.
0: Dos minuts i arribarem a dos quarts. El més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui sobre l'acomiadament d'una col·laboradora de Cuatro.
4: Hi ha un programa infame a Cuatro que es diu En Boca de Todos. Ho presenta Nacho Abad i ahir van acomiadar a una de les tertulianes, Marta Nebot, marcadament progressista. Bé, la cosa és que ella ho ha fet públic a les seues xarxes, deixant vore que l'acomiadaven per la seva ideologia. Que és possible. Però jo el que no puc entendre és que qualsevol periodista amb un clar sentit ètic i deontològic vulga col·laborar en un programa com ese. Jo tindria que estar morint-me de fam.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Agatha Christie, Matar és fàcil.
5: Minissèrie de la BBC, que és una adaptació contemporània de la novel·la amb el mateix títol firmada per la reina del crim. Està ambientada als anys 50 i arrenca quan un jove arriba a Londres des de Nigèria per començar una nova feina. Durant un viatge en tren, coneix una dona gran que li explica que al petit poble on viu hi ha hagut diverses morts, aparentment accidentals, però que ella creu que han estat assassinats. Quan la dona mor en circumstàncies estranyes, el jove es veu abocat a descobrir l'assassí en sèrie i comença el joc detectivesc. Una proposta entretinguda de només dos capítols que trobareu a 3Cat.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Primera nit a alta mar amb els primers marejos. Ai, la flota.
7: Doncs després d'aquests petits contratemps que van enredar ahir la seva sortida, avui, com estem explicant, 5 vaixells tornen enrere per segon cop. I ahir es va girar una mica de mal temps i la flotilla que lideren Greta Thunberg i Ada Colau, entre altres, va parar a Badalona, però al final van poder marxar. Sí. En aquests moments podem saludar també Ada Colau. Senyor Colau, què tal? Bon dia.
8: Bon dia a totes. Què tal? Com esteu?
7: Molt bé, senyor Colau.
9: Bé, bé, bé.
7: Finalment van poder sortir, no sé on estan ara mateix.
8: Ara... Veus que tinc una mica de paret, però ara som a Menorca.
7: A Menorca.
0: Amb això hem arribat a dos quarts de vuit.

0: I avui ens despertem amb una bona notícia per variar una mica. Tenim estabilitzats ara mateix tots els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país. L'últim, el de Guimarà, a l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar ja ben bé aquesta matinada. També estan estabilitzats els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el que es va declarar dilluns a Sentmenat. David Borrell és cap dels bombers.
1: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
0: A tot Catalunya, avui hi ha 219 municipis que en risc extrem d'incendis. Per tant, el pla ha activat al màxim nivell. Recordem que vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem. Avui són 219. Tot això enmig d'aquesta onada de calor extrema que deixa temperatura rècord. 40,9 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 44 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. I al matí de Catalunya Ràdio, avui us estem explicant que aquestes altes temperatures tenen un impacte important en casals i campaments. També les restriccions del risc d'incendi. Georgina Carmona, d'Espais Catalans.
2: Tots els espais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
0: D'altra banda, deixem enrere una altra nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
3: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
0: Després d'amenaçar Espanya de trencar les relacions comercials pel seu poc suport a l'OTAN, deia Donald Trump, ara el president dels Estats Units ha girat una mica la seva versió, per variar, i ha dit que el govern espanyol s'ha fet bondat i ha compromès a fer un important pagament a l'Aliança. I, en fi, hi ha els esports, Robert Prat.
4: El França-Marroc a les 10 obre els quarts de final del Mundial de Futbol. Alexia Putellas, presentada com a nova jugadora del London City. L'ex-blaugrana, Rafa Márquez, nomenat nou seleccionador de Mèxic. Gabriel Moscardo, migcampista brasiler de 20 anys, cedit pel PSG, és el tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada.
0: Ara sí, gràcies, Robert. I pel que fa al temps, el que dèiem, aquesta calorada, Tomàs Molina. Tomàs Molina? Mirarem de recuperar-lo. Anem a fer un cop d'ull a com tenim ara mateix la mobilitat. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. De moment, força tranquil·litat a la xarxa ferroviària del país. A la mitjana i llarga distància veiem alguns retards puntuals. El tren que sortia de Girona i que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 7:40 finalment ho farà a un quart de nou. També els trens amb destinació Girona que han sortit de Barcelona cap a les 7 acumulen la majoria d'ells uns minuts de retard a la capital catalana, autobusos i metros a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. Ara sí, Tomàs Molina, què ens expliques?
6: Avui torna a ser un dia de sol i de calor, una miqueta menys intensa que la d'ahir, encara però amb valors de la temperatura que tornaran a enfilar-se fins als 40 graus.

0: encara amb aquesta situació de perill d'incendi molt elevat.
1: I ens falten les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha les retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona, sobretot d'entrada a la ciutat. Destaca l'A2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei, B20 a Santa Coloma i a les Rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
1: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Ignacio Rigau, Jordi Mir, Jofre Llombart i Assumpta Escarpa. 8:15, moment de començar a mirar què diuen els diaris avui. I com sempre comencem per les opinions més destacades, per les portades també. Des de la redacció del matí, Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Donald Trump i Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN, que es fa encara a totes les portades,
4: eh? Sí, un Trump, Freddy, que ha anunciat la fi de la treva amb l'Iran i que ha enfonsat els mercats, ho titula l'Ara.
5: El periòdico diu que Trump ha sacsejat la cimera amb retrets a Europa i Espanya i la Vanguardia posa l'accent en la rèplica de Pedro Sánchez, que Espanya compleix amb escreix.
4: A Madrid, El País explica que Trump sembra el caos i el mundo que Europa l'ha placat amb més pesa.
5: Foto del president nord-americà a tot arreu, la més repetida durant la trobada, dirigint la mirada cap a Sánchez amb el seu posat característic, amb els llavis cap enfora.
4: També se'n fan ressols editorials. El de l'Ara es titula El show de Trump i el futur d'Europa.
5: I lamenta que ja no es pugui comptar amb els Estats Units com a garant de res.
4: I des del periódico, tribuna sota el títol Trump contra Espanya.
5: Ernesto de Cáceres es pregunta si els informes d'aliats seus, com Santiago Abascal, expliquen el seu menyspreu permanent cap a Espanya.
4: L'altre gran tema del dia és la calor, que no afluixa, i el foc que no dona treva.
5: L'Ara destaca, per exemple, els milers de confinats durant la jornada d'ahir.
4: I que Barcelona ha fulminat el seu rècord de calor amb l'Observatori Fabra superant els 40 graus.
5: I per acabar política, el periòdico explica que el Suprem ha rebutjat portar a la Unió Europea la regularització d'immigrants.
4: I El País, que la Fiscalia acusa el jutge Peinado de desproporció i d'idear una confabulació en el cas Begoña Gómez.
1: Seguim el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
6: Ana Bernal Triviño, El Periódico, reflexiona sobre els 10 anys de la violació grupal de la manada a Pamplona, assenyalant que, tot i els canvis legislatius i la resposta social, la violència sexual continua sent un problema estructural sostingut per cultures que eduquen en la desigualtat, institucions que arriben tard i algoritmes que viralitzen la misogínia. Una dècada després, diu l'autora, persisteixen els mecanismes del masclisme a través de noves formes de violència, recordant el cas Pelicó, que converteixen aquell succés en un punt i seguit terrorífic.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
9: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
10: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
9: A més, té un 98% de carn.
10: És natural que es noti, oi?
9: Doncs sí, natural.
11: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
13: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta.
14: Gaudeix de l'estiu a Caprà amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
16: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
17: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
18: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos, TAE 0% sense

0: sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Dos quarts i mig de vuit, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Se subhasten dues avionetes per un euro.
3: Almenys aquest és el preu de sortida. L'aeroport de Bilbao fa anys que les guarda en un hangar sense utilitzar i estan força malmeses. Es van fabricar als Estats Units i a França a finals dels anys 70. Una de les avionetes es va utilitzar durant anys per fer publicitat a les platges de Galícia i del Cantàbric. Portava que... per cartes comercials i llançava gorres i pilotes als banyistes. És una notícia del Correo de Vizcaya, tot i que encara no diu el dia de la subhasta.
2: I les cases andaluses són el model a seguir per sobreviure en aquestes altes temperatures.
4: Sí, els patis interiors amb arbres fan ombra, generen un microclima i permeten la ventilació creuada. Aquesta és la solució molt més eficaç que els aires condicionats que proposa el constructor alemany Thomas Auter, catedràtic de la Universitat Tècnica de Múnich, per combatre les altes temperatures que s'estan registrant en aquell país, on aquest mes de juny s'ha arribat als 40 graus. Ho llegim al Huffington Post.
2: Batalla campal per una gandula.
3: Un client d'un hotel de Roquetes de Mar, el Maria, ha publicat un vídeo a les xarxes socials amb les llargues cues que cada matí es formen davant l'accés a la piscina. Un cop es permet l'entrada, hi ha una veritable gincama per veure qui arriba primer a les gandules. No hi ha normes, tot s'hi va, es veuen tovalloles volant, empentes a la persona del davant i els més petits de la casa corren per arribar-li als primers. Podeu veure el vídeo a la web de l'ABC.
2: I les escombraries del casament de Taylor Swift a la venda.
4: L'empresari emprenedor americà Justin Signac ven unes capsetes amb restes de les escombraries del casament de la cantant i el jugador de futbol americà la setmana passada. Llegim a La Vanguardia que per poc més de 30 euros, amb despeses d'enviament incloses, es pot tenir un record del casament de l'any. Quins són els objectes que hi trobem? Doncs, per exemple, un got usat, taps d'ampolles, un AirPod perdut, piruletes, i les més sorprenent de totes, una taula d'ovulació.
5: Perdó.
4: És que la gent es deixa unes coses. Malgrat el surrealisme del tema, Signac ho ha venut gairebé tot. Un últim detall. Per anar a recollir les escombraries del casament, l'empresari es va posar un smoking.
2: Vinga, més repàs a la premsa. Els destacats en la internacional economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
6: Doncs la premsa francesa parla de l'onada de calor amb temperatures que ahir van arribar als 43 graus al sud-est de França. La companyia ferroviària SNCF ha anul·lat el 25% dels trens de mitjana i llarga distància a causa dels efectes de la calor sobre el material ferroviari. The New York Times, d'altra banda, fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran. Conclou que Donald Trump està afrontant les conseqüències d'un acord de l'alto al foc improvisat, amb presses, i ara s'obre un nou horitzó bèl·lic amb opcions poc atractives, diu el diari. I, d'altra banda, Politico, el diari especialista en informacions de la Unió Europea, publica que la Itàlia de Giorgia Meloni està fent pressió per frustrar una nova norma europea pensada per impedir que els països puguin perjudicar el medi ambient en fons de la Unió.
4: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha demanat informació a una vintena de comercialitzadores elèctriques per comprovar si continuen trucant per telèfon als usuaris per oferir-los un contracte. La prohibició de fer aquest tipus de trucades és vigent des del mes de gener. Per la seva banda, l'Economista es pregunta si els Estats Units poden tallar el comerç amb l'estat espanyol, tal com va amenaçar ahir Donald Trump. Segons el diari, la legislació nord-americana impedeix aquest boicot i recorda també que la sobirania comercial espanyola està cedida a Brussel·les, amb la qual cosa és la Unió Europea, de fet, qui negocia amb els Estats Units. I finalment, on Economia diu que la Cambra de Comerç de Barcelona crearà 8 noves vocalies per a les empreses que facin l'aportació més elevada. Són les anomenades cadires de plata. Ara només n'hi ha dues, ocupades pel RAC i Criteria.
2: Un parell de minuts i arribarem a 3 quarts de 8.
7: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
2: La premsa esportiva, Robert Prat.
8: El França-Marroc obre avui els quarts de final del Mundial de Futbol.

0: El Mundo Deportivo diu que és un duel de jogo bonito. Remarca que 6 francesos jugaran avui contra França. Només 7 jugadors convocats per la selecció del Marroc van néixer en aquell país. El Marroc és el primer país que juga un Mundial amb 11 jugadors nascuts a l'estranger. Per l'esport, és un partit que promet emocions fortes i que reedita la semifinal del Mundial del 2022. Un partit que ha posat en alerta la capital francesa pels possibles aldarulls després del partit. El periódico apunta que 2 milions de magrebins estaran pendents del partit des de la capital francesa, i parla de toc de queda a París per menors de 16 anys amb un dispositiu excepcional de les autoritats franceses. L'esportiu diu que el Marroc és una realitat i que 4 anys després de ser a les semis d'un Mundial repeteix en França ara per la classificació per les semifinals. El diari Ara incideix en que Alexia Putellas ha estat presentada a Nova York com una estrella en el seu equip, al London City, i que Flick tindrà un problema menys. Ter Stegen ultima la lletra petita amb el Barça perquè vagi cedit a l'Ajax ja en aquesta pretemporada. I per l'esportiu, London Calling per Alexia Putellas accepta jugar al London perquè té el reclam que és únicament un club femení.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Ja ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: La calor s'ha convertit en la protagonista inesperada de la Setmana de l'Alta Costura a París. Una de les desfilades més exclusives és la de la marca Chanel, que reuneix les grans estrelles del moment. Però en aquesta edició hi ha un detall que no passa desapercebut, i és la munió de ventalls blancs que hi ha a la sala. Els vídeos que podeu trobar a les xarxes socials hi criden especialment l'atenció dues persones, Carlota Casiraghi, filla de la princesa Carolina de Mònaco, i la cantant Vanessa Paradis. Totes dues estan assegudes juntes. Semblen tenir una disputa de veure quina de les dues es venta amb més força. És divertit veure com cada vegada que un fotògraf se'ls acosta, elles, amb un moviment gairebé sincronitzat, amaguen ràpidament el ventall, somriuen per la fotografia, donen les gràcies i el tornen a treure. Carlota Casiraghi és una de les dones més estiloses del món, però les lluentors de la cara delaten que la calor li va fer una mala jugada.
2: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, bon dia.
2: Qui fa anys avui?
4: Un dels actors més emblemàtics de les últimes dècades, Tom Hanks.
2: Home.
5: My name's Forrest, Forrest Gump.
4: Home, Forrest Gump, Nàufrag, La Milla Verda, Vic, Filadèlfia, i no acabaríem. Avui té aniversari rodó, 70 anys. També fa festa, i no sé si tan esbojarrada com les que feia als 90, Courtney Love, la cantant, actriu, pintora, que va ser parella de Kurt Cobain fa 61 anys. Un altre músic, el fundador de The White Stripes, Jack White, en fa 51. I tanquem les celebracions amb dues cares conegudes de la televisió catalana, Santi Millán i Núria Marín. El primer en fa 57 i la segona 44.
2: I el santoral, Mireia.
4: Avui Santa Paulina, Nicolau i Agustí. I sumo una nova proposta a la nostra llista de noms poc habituals per a aquelles parelles, allò que busquen el nom més original, no?, per a la criatura.
2: Ei.
4: Avui, Sant Zenó.
2: Zenó, eh?
4: Zenó.
2: Zenó. Doncs escolta, Sant Zenó. Felicitat als Zenons. I ja sabeu que aquest estiu, a aquesta hora, fem una recomanació literària i, a més, la fem des d'una llibreria.
6: Hola, sóc Sergio Bassa, llibreter de la llibreria Bassa de Móra d'Ebre. I aquest estiu us vull recomanar Donaré el cel per tu, de Jordi Molist. L'any 1291 cau Sant Joan d'Acre i el món dels templers s'acaba. Però una altra guerra comença molt més a prop nostre, a les Terres de l'Ebre. La novel·la ens porta fins a Móra d'Ebre, Miravet, Vinebre o Ascó, recuperant una història real. Els enfrontaments entre els templers i els Entença, senyors de Mura. Hi trobareu aventures, amor, misteris familiars i personatges històrics fascinants com Roger de Flor o Galbó de Montcada. Una gran novel·la que ens recorda que algunes de les millors històries també s'han escrit a la vora de l'Ebre. Bon estiu i millors lectures.
2: Passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del dia.
7: Els sons del matí.
8: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees. Per tant, doncs, molt satisfets.
9: La de l'Observatori Fabra s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona.
10: Això ens preocupa perquè la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
11: Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
12: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat la vinyeta al Parlament.
13: Que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
14: Celebració, reivindicació i memòria en aquesta festa dels 50 anys del Grec.
15: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra.
2: Aquests són els sols del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Dotació.
16: Acció de dotar l'efecte, però també conjunt de persones que tripulen un vaixell de guerra. No tripulen cap vaixell, però sí que fan la guerra amb el foc als bombers, que han enviat desenes de dotacions terrestres i aèries als focs de Guimarà, d'Aiguamúrcia, de Navarcles i de Gavà. Tots quatre ja estabilitzats. Mai és suficient la dotació pressupostària, en aquest cas, per un cost necessari tot l'any, més encara a l'estiu.
2: Desallotjar.
16: Al contrari d'allotjar, donar allotjament a algú, tot i que ens quedem amb l'excepció que diu que es tracta directament de treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. Almenys fins dissabte, aquest serà el cas dels veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi a Barcelona que viuen a tocar de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
2: Temporada.
16: Dins l'any, espai de temps que es distingeix per alguna cosa de la resta de l'any, durant el qual es fa habitualment alguna cosa. A la ràdio ja estem a temporada d'estiu i qui tanca avui temporada operística és el Gran Teatre del Liceu, amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. Esperem que tothom doni el seu do de pit, ells al Liceu i nosaltres Freddy aquí a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio.
2: Sí, som en les distàncies. Posem-hi tres xifres ara mateix amb el Francesc Soler. 70.000.
17: Són els milions d'euros que l'OTAN s'ha compromès a enviar aquest any i el que ve a Ucraïna en assistència militar perquè pugui fer front als atacs de Rússia. L'Aliança Atlàntica ho va acordar ahir en la reunió que fan a Turquia. La trobada es va reafirmar el suport total a Kiev en la defensa de la seva llibertat.
2: 6.000.
17: És el nombre de mariners que es calcula que encara continuen encallats al Golf Pèrsic pel bloqueig iranià a l'estret d'Hormuz, que ha provocat una paràlisi naval. Fa un mes es calculava que al voltant de l'estret hi havia atrapats uns 20.000 mariners.
2: I 1.000.
17: Són els euros que paguen cada any les famílies que porten els fills a l'escola pública, segons un estudi de la Sindicatura de Greuges. L'informe diu que el sistema educatiu arrossega un infrafinançament de 944 milions que han d'assumir les famílies. El cost que han de pagar els que porten els fills a la concertada és de 4.000 euros.
2: I les tres imatges? Amb el Pol Foradada. A la primera, primer terme, Pedro Sánchez, assegut durant la cimera de l'OTAN, ahir encara, a uns metres de distància, des de la mateixa fila, se'l mira Donald Trump fent una ganyota, diguem-ne, que de pocs amics.
18: Una cara característica del president nord-americà que pressiona els llavis i els tira endavant, una mirada, un punt desafiant de Trump després d'haver definit Espanya com un soci pèssim de l'OTAN i després d'haver anunciat que hi tallaria tot comerç i tota relació. Aquesta nit, però, el to ha estat ben diferent. Ja a l'Air Force One, Trump ha definit Espanya com un país que s'ha redimit per complet i que ha estat molt generosa. Això sí, no n'ha donat més detalls. Veurem avui la versió de la Moncloa.
2: A la segona imatge, quatre ballarins que actuen en una esplanada. És de nit, estan il·luminats per un focus, de fons, també il·luminades i de diferents mides, i a les nou lletres que formen la paraula Barcelona.
18: És el mirador sobre la capital catalana que hi ha al costat de l'entrada del parc d'atraccions del Tibidabo, que enguany celebra el seu 125è aniversari. Aquesta nit s'ha celebrat l'inici de la temporada d'estiu amb l'encesa d'aquestes noves lletres. Per qui vulgui veure com llueixen, s'encendran cada cap de setmana aquest mes de juliol a 3:15 de la nit.
2: I la tercera imatge que ens porta fins a Balaguer, on veiem moltes persones concentrades en el que aparentment sembla una piscina. Juliol Becar, què estem veient?
19: Doncs és la foto del minut de silenci que ahir es va fer per la xiqueta de 6 anys que va morir ofegada este dimarts a la tarda a les piscines municipals de la capital de la Noguera. Banyistes, veïns, regidors es van trobar a la gespa, on van llegir també unes paraules en record de la menor. Tot i que ahir es van cancel·lar els actes i activitats a Balaguer, la piscina sí que va continuar oberta per la forta calor.
20: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Llegir durant només 6 minuts abans de dormir redueix el nivell d'estrès en un 68%. Marc Amorós, bon dia.
21: Bon dia. La notícia afirma que aquesta és la conclusió científica d'un estudi que ha analitzat l'eficàcia de diversos mètodes a l'hora d'agafar la son. La conclusió assegura que llegir 6 minuts abans d'anar-nos a dormir ens ajuda a superar l'insomni i a reduir el nostre estrès en un 68%. Les raons que enumera l'estudi són que la lectura permet que el nostre cervell s'enfoqui en allò que llegim i deixi davant dels pensaments ansiosos. L'estudi que cita la notícia ha analitzat altres mètodes i si bé llegir redueix l'estrès en un 68%, escoltar música ho fa en un 61% i prendre una tassa de cafè ens el redueix en un 54%.
2: I això és real o és fals?
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
22: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
22: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
1: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
0: Catalunya Ràdio.
21: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que diu que llegir durant només 6 minuts abans d'anar a dormir redueix el nostre nivell d'estrès en un 68%, és una notícia real. L'estudi l'ha fet una universitat anglesa, en concret la Universitat de Sussex. Detalla dues coses importants perquè aquest mètode sigui eficaç. Primer de tot, s'ha de llegir amb poca llum, però suficient perquè la lectura sigui còmoda. I en segon lloc, la lectura ha de ser en un llibre en paper, no a través d'un dispositiu electrònic. Diu l'estudi que llegir en una tabla o en un mòbil és una font constant de distraccions.
2: Gràcies, Marc.
21: Adéu, bon dia.
2: 6 minuts, i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb el Marc Jurado i la Maria Fernández Noguera. La bona notícia del matí és que ja estan estabilitzats els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país.
16: El darrer, el de Guimarà, l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar de matinada. També els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el de Sentmenat, que venia de dilluns. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
8: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
2: A tot Catalunya ja hi ha, ara mateix, ja hi ha 219 municipis que estan en risc extrem d'incendis, és a dir, que tenen el Pla Alfa activat a nivell 4.
23: Tot això enmig d'una onada de calor extrema que deixa temperatures rècord. Al matí de Catalunya Ràdio avui us expliquem l'impacte que tenen aquestes altes temperatures i les restriccions pel risc d'incendi en casals i campaments. Georgina Carmona, d'Esplais Catalans.
24: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
2: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
25: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
2: I Pedro Sánchez carrega contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per haver equiparat o haver dit, vaja, que les baixes laborals són gairebé com un càncer.
16: Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral.
2: I el Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional.
23: La festa d'aquesta nit ha comptat amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
26: Avui un dia de sol i de calor, una mica menys que ahir, però encara amb valors que poden arribar als 40 graus, especialment cap a l'Alt Empordà, també cap al Pla de Lleida, fins i tot a la Noguera, al Pla d'Urgell, també cap a les Terres de l'Ebre. Un dia un altre cop de calor intensa, amb una miqueta més de vent de marinada. Això baixarà una miqueta la temperatura litoral, però augmenta la situació de perill d'incendi, per tant, doncs moltíssima precaució encara durant el dia d'avui.
2: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
27: Bon dia de nou. Doncs a aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha densitat entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. Pel que fa a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, encara retencions d'entrada a la ciutat, destaca C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la 2 a Pallejà i Cornellà i la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
2: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
27: Fins ara.
28: Qui diu que a l'estiu no passa res?
29: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
28: El mercat del Barça de Flick.
29: La sortida del Tour des de Barcelona.
28: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
29: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
28: La recomposició del Girona segona.
29: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
28: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
29: El sol o a l'ombra.
28: Escolta el Tot Costa.
20: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
16: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
16: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra... I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
30: No podem acceptar que hi hagin...
16: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
0: Catalunya Migdia.
20: Cada dia a les 2.
16: I a partir de les 3...
20: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia, amb Òscar Fernández. Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: I cada dia per arribar a les 8 ja sabeu que han donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Tot el que heu de fer és enviar una nota de veu al 636-360609. 636-360609. Una nota de veu com aquesta.
4: Hola, em dic Mariona i m'agradaria molt escoltar la cançó Fire l'amore de Rafaela Carrà i Bob Sinclair, perquè aquests dies estaré per Itàlia i així em començo a ambientar.

0: Bon dia, són les 8. Encetem titulars amb el trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí punts amb retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, aquí perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha lentitud entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. D'entrada a Barcelona, retencions a la C33 i C58 a Montcada, B20 a Santa Coloma, també a la 2 a Pallejà i Cornellà i a la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
0: Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a una jornada que pot ser molt semblant. Ens aixequem amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència insisteixen en la crida a la responsabilitat. Això quan la calor extrema es micolatja tots els rècords. Ahir l'Observatori Fabra de Barcelona va arribar als 40,9 graus, la temperatura més alta en més d'un segle de registres. En 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts i la màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant, volíem dir, el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Un Donald Trump que ha lloat la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN ara poc després d'haver-los criticat durament en el mateix sentit i de tornada cap a casa, Donald Trump ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci terrible i havia demanat trencar les relacions comercials. Pedro Sánchez carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral. I el sistema de pagament per ús es va perfilant com l'opció més circular, com l'opció més probable per circular per les carreteres d'alta capacitat. El govern aposta per implantar aquest model tipus vinyeta que funciona a països com Suïssa o Àustria amb l'objectiu de reduir el trànsit en les vies cada cop més saturades, com ara l'AP7. El drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 les nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldició de Widow's Veil, The Diplomat o Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre.
2: Esports. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després de ser presentada allí oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: Ens queda el titular del temps. Quart dia d'onada de calor amb temperatures extremes. Així tot podran prendre alguns graus, sobretot al litoral i prelitoral, per la presència de marinades més intenses. Els valors de 40 quedaran més restringits a Ponent, al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Tarda amb algunes nuvolades al Pirineu.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora s'informa Àngels López Domènech. Comencem és dijous 9 de juliol i a aquesta hora estan estabilitzats tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una jornada crítica que es podria repetir avui per les altes temperatures de rècord i la baixa humitat. Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions meteorològiques tornaran a ser molt complicades i es mantindran les feines per controlar tots aquests focs. Així ho alertava ahir David Borrell, cap del cos de bombers de la Generalitat.
4: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: Avui 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendis amb el pla Alfa activat a nivell 4, que és el màxim. A més, es tanca un nou espai natural, que és el del Montmell Marmellà, i amb aquest ja seran 8 els massissos tancats per al risc d'incendi. A més, la Conselleria d'Interior ha ampliat les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals en zones amb nivell 4 del pla Alfa. Caldrà traslladar l'activitat a nuclis habitats. Com us dèiem, els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També ha quedat estabilitzat el foc de Navarcles, al Bages, després de calcinar unes 30 hectàrees, una vintena de dotacions, però continuen remullant aquesta zona. El foc va obligar a confinar-hi unes 9.000 persones. Anem fins al centre de comandament de Sant Fruitós de Bages. Allà hi tenim la Montse Poblet.
5: Durant la nit, la superfície cremada per l'incendi del Bages no ha crescut i els bombers s'han centrat en acabar d'estabilitzar el perímetre i baixar la intensitat del foc que encara crema la nau industrial de Vila a Vila Artés. Ara, a les 8, s'ha incorporat un mitjà aeri a les tasques d'extinció i en tindran un altre en stand-by per si el necessiten. Oriol Vilalta, cap de guàrdia de l'operatiu, ens confessava que estan preocupats perquè avui tornarem a tenir temperatures molt altes i una humitat baixíssima que facilita les revifades.
6: Necessitarem estar molt atents en aquest incendi per les condicions ambientals que es donaran de baixes humitats. Qualsevol pavesa que se'ns pugui formar, ja sigui a l'incendi d'indústria o en qualsevol represa, poder-la atacar ràpid perquè, si no, se'ns farà gran.
5: A l'espera d'un balanç definitiu, el foc ha cremat 30 hectàrees de bosc i de camps i la nau industrial d'Artés, de la que us parlava.
6: L'afectació és gairebé total. Sí que vam poder salvar tota la part d'oficines, també la part dels camions que permet operar aquesta indústria. Tota la part on és d'emmagatzematge i de transformat del material que hi tenen, aquesta sí que és la que està afectada, i és material tipus ferralla, tipus cartró, plàstic, paper, que això doncs ens portarà segur diversos dies de feina.
5: La possible toxicitat del fum que sortia d'aquesta nau va ser el motiu pel qual ahir es van haver de confinar les poblacions d'Artés i Sallent.
0: També està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. 25 dotacions dels bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara, les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Anem cap al Pla de Manlleu, Manel Sastre.
7: Aquí al Pla de Manlleu, uns 25 camions dels bombers han continuat remullant el perímetre d'aquest incendi aquesta nit, després que ahir a les 10 de la nit quedés estabilitzat, només 6 hores després que s'iniciés un foc que al començament preocupava i molt. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, destacava que la nit està tranquil·la i sobretot remarcava la feina que van fer bombers, però també ADFs i pagesos.
8: Van ser ràpids els cossos de seguretat i també les ADFs. Vull remarcar que es va fer un gran treball per les ADFs del territori, les nostres ADF i les del voltant, els pobles del voltant, i afectacions de masies o impacte, no n'hi ha hagut.
7: Aquí el foc ha cremat prop de 80 hectàrees, majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, que és la Serra del Montmell. Per això, veïns del nucli d'Aigua Viva, un dels afectats, com la Núria Altamira, reclamaven més recursos per mitigar els riscos d'aquests dies tan calorosos.
9: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues de seguida ens anirem a Norris tots.
7: Ahir es van arribar a confinar preventivament 1.600 veïns del Pla del Manlleu, de Pontons, de les Pinedes Altes del Montmell i de Valldossera. No hi ha hagut afectacions a masies ni propietats a la zona i ara s'investiga l'origen de les flames d'un foc que va començar a quarts de 5 de la tarda i que, si no arriba a ser per la ràpida intervenció de tots els mitjans, s'hagués pogut estendre a la Serra del Montmell, que justament ahir el govern va afegir aquest espai natural a la llista dels que queden tancats del tot dins les mesures preventives del Pla Alfa de nivell 4. Ara mateix aquí al Pla de Manlleu no es veuen fumarades importants i som just a l'entrada d'aquest nucli urbà en què es veu clarament com les vinyes que hi ha al voltant d'aquest nucli van aturar l'arribada del foc perquè les primeres pinedes que hi ha en aquest punt sí que han quedat afectades pel foc.
0: Doncs bé, avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord absolut d'ahir. A Barcelona, per exemple, es va arribar als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar ahir tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant els 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Roca, directora del Meteocat, ho en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
0: La màxima del dia la va tenir Vinebre, la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Sarroca apunta que les calorades ja no són excepcionals.
10: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: Per cert, que aquest any, aquest juny, de fet, ha estat el més càlid des que hi ha registres a la part occidental europea i el segon més calorós a nivell global, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou, canviem de qüestió. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en el viatge de tornada de la cimera de l'OTAN, durant el qual ha fet servir els dos avions Air Force One. Washington, Oriol Serra.
11: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
12: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
11: Pel que fa al canvi d'avió per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
0: Doncs un Donald Trump que ha tancat la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats després d'haver repartit crítiques a tort i a dret. En l'enèsim gir discursiu del president dels Estats Units, ha pronosticat que tots compliran l'objectiu de gastar el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi negui. Enviat especial encara Bruno Forte a Mires.
13: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
14: The unity...
15: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
13: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també ha esgarrapat 2 victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès míssils nord-americans Patriot, que fan falta a l'exèrcit de Kiev.
0: També de tornada a casa, Trump ha canviat el sentit de les declaracions contra el govern espanyol. De dir que és un soci horrible i de demanar que es tallin tots els lligams comercials, ha passat a dir que Espanya s'ha redimit per complet i ha decidit fer-se càrrec de molts pagaments a l'OTAN. Una afirmació mentre viatjava amb aquest Air Force One que per ara s'ha quedat en això sense aportar cap més dada. De fet, el govern espanyol no va voler atiar ahir el foc després d'aquestes amenaces de Trump i des de la mateixa cimera de l'Aliança Atlàntica, Pedro Sánchez demanava calma.
16: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: I un apunt econòmic de resultats del que està passant entre els Estats Units i l'Iran. El Fons Monetari Internacional ha alertat que aquesta escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la previsió de creixement de l'economia, la deixa al 3%. L'ens financer manté sense canvis les previsions d'un augment, en canvi, del 2,1% per Espanya, molt per sobre de l'increment global previst per a l'eurozona, que no arriba a l'1%. En política i marxant cap a Madrid, Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i ha advertit que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. Des de Gènova matisen les paraules de Feijóo, diuen que es referia als casos fraudulents. Àngels Lafuente.
17: Pedro Sánchez deixava molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
16: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
17: Paraules del líder del PP que des de Gènova han matisat reconeixen que hi ha pogut haver un error de comunicació. Ho intentava aclarir el popular Juan Bravo en una entrevista a La Sexta, mentre Sánchez advertia que Feijóo només té un propòsit.
18: Hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
16: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
17: Segons les dades de l'Institut d'Estadística, hi ha 1 milió de treballadors de baixa laboral, un 5% dels ocupats.
0: Hem arribat a un quart de nou, un moment de conèixer com desperten els transports públics, també les carreteres. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions als punts habituals, a l'AP7, en trams intermitents de la Roca Sant Cugat, en tots dos sentits de la marxa, d'entrada a Barcelona, la C33, C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, l'A2 a Pallejà i Cornellà, la B23 a Molins de Rei i Esplugues, i també a les dues rondes de Barcelona, en trams intermitents, sobretot en sentit Llobregat. Recordem a aquesta hora del matí que segueixen tallades per incendi tres carreteres secundàries. La BB-2131 entre Carme, la Pobla de Claramunt, la T244 Aiguamúrcia i la TP2442 i TB-2443 al Montmell. També hi ha restringida la Nacional 230 al Ferraz, en aquest cas per un incendi de vegetació a Osca. Pel que fa al transport públic, a Rodalies destaca el retard del tren que ha sortit de l'estació de França de Barcelona. Havia d'arribar a Móra la Nova a les 9 i 8 minuts, doncs bé, aquest tren circula amb una hora de retard.
3: El temps.
0: Crònica del Jofre Genué.
14: Quart dia consecutiu d'aquesta onada de calor, que es mantindrà encara força dies més, almenys fins dimarts o dimecres de la setmana que ve. Ahir vam tenir un primer pic notable que va causar doncs, aquests 10 rècords de la xarxa XEMA del Servei Meteorològic de Catalunya, on destacarem que l'Observatori Fabra, doncs, amb uns registres de més de 100 anys, es va assolir per segon cop, es va superar, de fet, els 40 graus. També hi ha altres estacions, com l'Aeroport de Barcelona, que també amb 100 anys es va batre el rècord, amb gairebé 38 graus, o el de Reus, amb més de 50 anys, que es va arribar a tocar pràcticament els 40 graus. Ahir també es va arribar al bord més alt, i que va ser un rècord absolut, els 44,1 a Vinebre. De fet, les zones més afectades, sobretot al litoral i al prelitoral central del Camp de Tarragona, alguns punts de les Terres de l'Ebre, i no cal dir cap a la zona de l'Alt Empordà, on a Portbou es va assolir el rècord de temperatura nocturna i temperatura mínima, amb un registre de 32,5, cosa que tampoc havia passat mai. De fet, avui comencem la jornada amb segona nit roent a Portbou, la temperatura ha baixat dels 31, i amb valors gairebé roents o pròxims, nit molt tòrrida a la costa central, amb aquests 28 llargs, gairebé 29, a la ciutat de Barcelona. Bé, avui esperem que les temperatures es mantinguin doncs, amb aquests llindars de calor extrema, però potser perdin un o dos graus, sobretot al litoral i al prelitoral, perquè sembla que les marianes es reactivaran una mica més que no pas ahir, es generalitzaran una mica més. Per tant, els valors de 40 podrien quedar més restringits a les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, Franja de Ponent. Amb una jornada de sol, algunes nuvolades al Pirineu, que no descartem que donguin algun ruixadet. Entre demà i demà passat perdrem alguns grauets més, però sense desaparèixer la onada de calor que es podria reforçar i repuntar a partir de diumenge.
3: Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
19: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Tresca Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu, reduir el trànsit en les vies saturades com l'AP7 i disposar de recursos per mantenir-les. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aboca un model com el que s'aplica a Suïssa o a Àustria.
22: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats.
0: Segons la consellera, el model s'hauria de poder replicar la resta de vies d'alta capacitat de l'Estat per no generar un sistema que pugui discriminar algun territori. Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana, com a molt d'hora. Els controls posteriors, el formigonat de l'esvoranc, van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
2: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. Un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: Els sondejos que s'havien fet per tot el traçat de la línia 9 ja havien determinat que el lloc de l'esvoranc era un punt delicat. Ho ha explicat a l'ACN Albert Bantanyol, del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
4: Gràcies a aquests estudis, doncs ja se sabia que a l'arribar a aquest indret pues, hi havia aquest canvi de roques granítiques a roques més toves pissarroses, i de fet ja s'havia calculat i s'havia assumit que a l'arribar aquí pues, aquest era un punt, diguem-ne, delicat.
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva per recollir objectes personals sempre sota la supervisió dels bombers.
6: 3CAT Info.
0: I ara cultura.
23: Good morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me.
0: El drama mèdic de Pitt, que es pot veure a HBO Max, és la sèrie que surt amb més nominacions a la 78a edició dels Premis Emmy. Amb 25 candidatures competeix amb Hacks, també d'HBO, amb 24, La maldició de Widow's Bay, d'Apple TV, amb 19, i Pluribus, el drama de ciència-ficció, amb 18. Altres nominades a la millor sèrie dramàtica són el drama polític de Diplomat, la sèrie d'espies Slow Horses i la de fantasia A Night of the Seven Kingdoms, ambientada un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons. La cerimònia dels Emmy, l'equivalent televisiu americà dels Oscars, se celebrarà el 14 de setembre a Los Angeles. I el Festival Grec ha celebrat els 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona, fent un recorregut per la memòria també d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. Ha estat en una festa celebrada al Teatre Grec que ha comptat amb Mario Gas, un dels fundadors del festival. La projecció també de 4 curtmetratges sobre la història d'aquest certamen i una ballada amb DJs als Jardins del Grec. Marta Vives.
24: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle, que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
25: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
24: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
26: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
27: 50 anys d'aquest fet preciós. Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
28: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
24: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són 2 dels creadors, 2 mirades i generacions diferents.
29: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
30: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
24: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
0: I Pixies, Suede i Garbage encapçalen la segona jornada del Festival Cruïlla. Ahir el pop va dominar la primera jornada. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
31: El pop ha marcat la primera jornada del Cruïlla. Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari, mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls, molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força, com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Halsey ha tingut un moment gairebé epifànic quan ha aturat el concert per explicar la seva intensa relació amb Barcelona. Es va comprometre a la capital catalana, ve sovint per Nadal i fins i tot ha explicat històries viscudes a la platja barcelonina amb el seu fill. Poc abans, l'actriu de Broadway, Reni Rapp, demostrava tenir un exèrcit de fans incondicionals que li cantaven totes, des de la rabiosa Poison Poison a la popular Pretty Girls o la teatral In the Kitchen, on ha fet gala d'un torrent de veu que no s'escoltava mai. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Standstill o la mallorquina Maika Makovski, i que et farà una programació especial des del Parc del Fòrum i transmetrà els directes de Mishima, Alosa, Suede i Pixies.
0: Esports. Audaç Serra, molt bon dia.
5: Bon dia. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la disputa de la primera eliminatòria entre les seleccions de França i el Marroc. En parla el jugador marroquí del Madrid, Brahim.
7: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así. Y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
5: El partit entre França i el Marroc es jugarà a Boston i començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà divendres el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. El porter bas de la selecció espanyola, Unai Simón, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat d'aquest partit dels quarts de final, del rècord que ha aconseguit mantenint la porteria a zero durant els 5 primers partits. Diu també que veu Lamine Yamal a punt i també s'ha referit a la relació amb el porter blaugrana, Joan García.
8: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
5: Precisament Lamine Yamal, en declaracions a Mundo Deportivo, ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex blaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
9: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé, llego a la final que le quiero ganar.
5: Un apunt més encara relacionat amb el Mundial, perquè Mèxic ha fet oficial que l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez serà el pròxim seleccionador en substitució de Javier Aguirre, que ja havia anunciat que no continuaria.
0: 3CAT Info.
5: Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després que ahir fos presentada oficialment a Nova York. L'excapitana del Barça ha revelat un dels motius que l'ha dut a triar l'equip anglès.
10: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir... Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
5: Mentrestant, l'extècnic d'Alexia Putellas al Barça, Pere Romeu, firma aquest matí la seva renovació pel club blaugrana fins al juny del 2028. L'Espanyol presentarà aquest migdia a partir de la 1 el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Parlem del migcampista brasiler de només 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per una temporada.
11: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
5: D'altra banda, després de dues jornades de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol comença aquest matí els entrenaments de pretemporada. També va començar ahir la pretemporada al Girona, que afrontarà la temporada que ve segona divisió ja amb Quique Álvarez com a nou tècnic. I el Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de caure 5 quilòmetres pel final de la cinquena etapa. Molinar, tot i completar l'etapa, va haver de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. La victòria de l'etapa d'ahir va ser pel neerlandès Olaf Koig a l'esprint. El noruec Torstein Traen, de l'equip 1X, manté el mallot groc de líder. Avui, dijous, es disputarà la sisena etapa a la primera de muntanya de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gedre amb el Tourmalet de categoria especial i l'Aspen de primera categoria com a sancions més destacades. I el torneig de tenis de Wimbledon, avui es jugaran les semifinals femenines. La txeca Carolina Muzhova s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff i, d'altra banda, l'ucraïnesa Marta Kostyuk s'enfrontarà a la també txeca Linda Noskova.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repassem el més destacat. Superada una altra jornada crítica de focs simultanis, els bombers continuen en alerta per un dia que podria tornar a complicar-se. Avui ens hem aixecat amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Però recordar que avui 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem per incendis, amb el pla Alfa activat al nivell 4, que és el màxim. Tot plegat, en plena onada de calor extrema, que ahir superava tots els rècords, amb 40,9 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona i la màxima de 44 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. També destaquem aquesta segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump donés per trencar de la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Un Donald Trump que, per cert, després d'amenaçar de trencar relacions comercials amb Espanya, diu ara que el govern espanyol s'ha compromès a fer un important pagament a l'OTAN. A la tornada de la cimera atlàntica de Turquia, Trump ha assegurat que Espanya ha estat molt generosa i que ha tornat al bon camí. Des d'ara fins les 9 tornarem també a Veneçuela, on continua pujant el recompte oficial de víctimes mortals i tant el govern com l'oposició intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe. Us parlarem també, en aquest cas a casa nostra, ja de la Transpirenaica Social Solidària. És una travessa des del País Basc fins al Cap de Creus, amb joves en risc d'exclusió de tot el Pirineu. I en cultura, el Gran Teatre de Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol.
2: I ho faran amb la primera eliminatòria, que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc a partir de les 10 del vespre.
1: I ara connectem de nou amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Un accident que talla un carril a la B20 a Santa Coloma complica la circulació en aquest punt en sentit-nos de la Trinitat. Hi ha retencions en altres punts d'entrada a la capital catalana, destaca C33 i C58 a Montcada i la B23 a Esplugues. Atenció també a l'AP7, al Papiol, en sentit nord cap a Girona. Hi ha aturades. Hi ha hagut un accident que talla en aquests moments dos carrils en aquest punt.
1: I del trànsit al temps, quart dia d'onada de calor ja amb temperatures extremes. Així tot, podran perdre algun grau, sobretot al litoral i prelitoral, per la presència de marinades més fortes. Els valors de 40 quedaran més restringits a Ponent, a Pla de Lleida, també les Terres de l'Ebre, i tarda amb algunes nuvolades al Pirineu. Passen 3 minuts de 2:15, estabilitzats tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una nova jornada crítica que es podria repetir avui per les temperatures de rècord i la baixa humitat. Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions meteorològiques tornaran a ser molt complicades i es mantindran les feines per controlar els focs. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Claudi Gallardo, que és inspector dels bombers.
4: Avui tindrem un dia molt similar al d'ahir. És un dia amb temperatures altíssimes, amb humitats relatives baixíssimes, alguna cosa exagerada, és a dir, a línia de costa ahir, no? Estacions com el Prat de Llobregat estaven un 12% d'humitat relativa, avui això és una bestiesa, i per tant això genera aquest comportament als incendis que estem veient, i també l'esgotament, no?, de tot el nostre operatiu, és a dir, els bombers, les bomberes i tot el personal, doncs està sotmès a un estrès tèrmic important.

0: aquest pla Alfa i caldrà traslladar aquestes activitats a nuclis habitats. Com us dèiem, activats, estabilitzats els incendis de la Serra del Montmell entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. 25 dotacions dels bombers hi treballen per evitar revifalles, però fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Anem cap al Pla de Manlleu, allà hi tenim el Manel Sastre.
1: Aquí al Pla de Manlleu, uns 25 camions dels bombers han continuat remullant el perímetre d'aquest incendi aquesta nit, després que ahir a les 10 de la nit quedés estabilitzat, només 6 hores després que s'iniciés un foc que al començament preocupava i molt. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra, destacava que la nit està tranquil·la i sobretot remarcava la feina que van fer bombers, però també ADFs i pagesos.
2: Van ser ràpids els cossos de seguretat i també les ADFs. Vull remarcar que es va fer un gran treball per les ADFs, les ADFs del territori, les nostres ADF i les del voltant, els pobles del voltant, i afectacions de masies o impacte, no n'hi ha hagut.
1: Aquí el foc ha cremat prop de 80 hectàrees, majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, que és la Serra del Montmell. Per això, veïns del nucli d'Aigua Viva, un dels afectats, com la Núria Altamira, reclamaven més recursos per mitigar els riscos d'aquests dies tan calorosos.
3: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
1: Ahir es van arribar a confinar preventivament 1.600 veïns del Pla del Manlleu, de Pontons, de les Pinedes Altes del Montmell i de Valldossera. No hi ha hagut afectacions a masies ni propietats a la zona i ara s'investiga l'origen de les flames d'un foc que va començar a quarts de 5 de la tarda i que, si no arriba a ser per la ràpida intervenció de tots els mitjans, s'hagués pogut estendre a la Serra del Montmell, que justament ahir el govern va afegir aquest espai natural a la llista dels que queden tancats del tot dins les mesures preventives del Pla Alfa de nivell 4. Ara mateix aquí al Pla de Manlleu no es veuen fumarades importants i som just a l'entrada d'aquest nucli urbà en què es veu clarament com les vinyes que hi ha al voltant d'aquest nucli van aturar l'arribada del foc perquè les primeres pinedes que hi ha en aquest punt sí que han quedat afectades pel foc.
0: Els bombers han aconseguit també estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Ha quedat estabilitzat també el de Navarcles, al Bages, després de calcinar unes 30 hectàrees. Una vintena de dotacions continuen remullant la zona. El foc, recordem, va obligar a confinar i unes 9.000 persones. Anem fins al centre de comandament de Sant Fruitós de Bages i tenim la Montse Poblet.
4: Durant la nit, la superfície cremada per l'incendi del Bages no ha crescut i els bombers s'han centrat en acabar d'estabilitzar el perímetre i baixar la intensitat del foc que encara crema la nau industrial de Vila-Vila Artés. Ara a les 8 s'ha incorporat un mitjà aeri a les tasques d'extinció i en tindran un altre en stand-by per si el necessiten. Oriol Vilalta, cap de guàrdia de l'operatiu, ens confessava que estan preocupats perquè avui tornarem a tenir temperatures molt altes i una humitat baixíssima que facilita les revifades.
5: Necessitarem estar molt atents en aquest incendi per les condicions ambientals que es donaran de baixes humitats. Qualsevol pavesa que se'ns pugui formar, ja sigui a l'incendi d'indústria o en qualsevol represa, poder-la atacar ràpid perquè si no se'ns farà gran.
4: A l'espera d'un balanç definitiu, el foc ha cremat 30 hectàrees de bosc i de camps i la nau industrial d'Artés de la que us parlava.
5: L'afectació és gairebé total, sí que vam poder salvar tota la part d'oficines, també la part dels camions que permet operar aquesta indústria. Tota la part on és d'emmagatzematge i de transformat del material que hi tenen, aquesta sí que és la que està afectada i és material tipus ferralla, tipus cartró, plàstic, paper, que això doncs, ens portarà segur diversos dies de feina.
4: La possible toxicitat del fum que sortia d'aquesta nau va ser el motiu pel qual ahir es van haver de confinar les poblacions d'Artés i Sallent.
0: I avui continuarà aquesta calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord absolut d'ahir. A Barcelona es va arribar als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar ahir tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant els 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Roca, directora del Meteocat, en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
0: La màxima del dia la van tenir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Per cert, que aquest juny ha estat el més càlid des que hi ha registres a la part occidental europea i el segon més calorós a nivell global, segons el Servei del Canvi Climàtic Copernicus. De resultes d'això, l'últim

0: L'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya en els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
1: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies que pot portar més problemes per la salut.
0: El que més preocupa són les deshidratacions, que afecten sobretot la gent gran i que els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en el viatge oficial, de fet, de tornada de la cimera de l'OTAN, Washington, Oriol Serra.
3: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
4: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica amb venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
3: Pel que fa al canvi d'avió per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
0: Donald Trump, que tancava la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats després d'haver repartit crítiques a tort i a dret. En l'enèsim gir discursiu del president dels Estats Units, ha pronosticat que tots compliran l'objectiu de gastar el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega. De fet, Donald Trump ha canviat el sentit de les declaracions contra el govern de Pedro Sánchez, de dir que és un soci horrible i de demanar que s'hi tallin tots els lligams comercials. Ha passat a assegurar que Espanya s'ha redimit completament i ha decidit fer-se càrrec de molts pagaments de l'OTAN. Donald Trump ho ha afirmat sense aportar més dades mentre viatjava amb aquest Air Force One de tornada de la cimera de l'Aliança Atlàntica.
4: Tenia problemes amb Espanya i encara en tinc, però Espanya ha fet un canvi total. Espanya ha estat molt generosa. Ja ho sabeu, els vaig dir que deixaria de comerciar amb ells. Han accedit a una petició de molts pagaments i, si no ho haguessin fet, ni tan sols hi hauríem parlat. S'havien portat molt malament, s'havien comportat molt malament, al meu parer. Però avui hi ha hagut una gran unitat a la sala. L'OTAN ha estat realment impressionant.
0: El govern espanyol no va voler atiar i el foc després d'aquestes amenaces de Trump i des de la mateixa cimera de l'Aliança, Pedro Sánchez demanava calma.
5: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb aquesta cimera de l'Aliança, el president espanyol i Donald Trump van mantenir una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Ens situem ara a Veneçuela. Continua pujant el nombre de víctimes mortals del doble terratrèmol de fa 2 setmanes. Ja superen els 3.800. Tant el govern com l'oposició veneçolana intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
6: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
7: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
6: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: I encara una darrera qüestió. Abans d'arribar a 9:15 i obrir àrea de serveis, l'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà. El centre mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja fa als centres de Londres, París, Siena o Itàlia, també a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengua i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
8: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit, els països àrabs, especialment Marroc i Egipte.
0: I el tercer objectiu, ha dit, serà el continent asiàtic. En punt, 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
9: Molt bon dia. A aquesta hora destaquen les retencions a l'AP7 a Pallejà, en sentit nord cap a Girona, on recordem-ho, hi ha dos carrils tallats per un accident. Com a conseqüència, lentitud també a la B23, al Papiol, en direcció a l'enllaç amb l'AP7. Encara retencions també d'entrada a Barcelona. Destaca C58 i C33 a Montcada. Aquí hi ha un vehicle avariat que talla un carril. I a la B23 a Esplugues, a la B20 a Santa Coloma, ja s'han retirat els vehicles implicats en l'accident que hi ha hagut fa una estona. Tot i això, encara lentitud en aquest punt, sentit cap al nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, destaca el retard del tren a Rodalies, que ha sortit de l'estació de França de Barcelona i havia d'arribar a Móra la Nova a les 9:08. Aquest tren circula amb una hora de retard.
2: El temps.
0: I la crònica d'aquesta nova jornada de calor extrema ens l'explica en Jofre Genué.
10: Aquesta matinada continuem parlant d'alguns valors roents. És el cas de Portbou, amb una mínima de moment de 31 graus, tot i que avui sí que la temperatura al llarg de la tarda podria baixar per sota dels 30. Però la matinada també ha sigut roent, la segona consecutiva, després del rècord d'ahir de 32,5 de temperatura més alta mai registrada, la mínima, i de valor nocturn a Catalunya. Avui destacarem sobretot que les temperatures han pujat força a la costa central, amb mínimes pròximes als 29 a la ciutat de Barcelona, gairebé 25 a Terrassa, 27 a Mataró, i en general valors de més de 20 a gran part del país. Només el Pirineu ha quedat una mica al marge, on la temperatura ha baixat lleugerament, fins i tot amb mínimes de 10 al Pont de Suert, 8 a Das, 11 a Camprodon o a Martinet. Bé, avui esperem que la temperatura continuï amb aquests valors d'onada de calor, valors extrems, però poden perdre un 2 graus respecte a ahir. Els valors de 40, de fet, podrien quedar més restringits al Pla de Lleida, Franja de Ponent, Terres de l'Ebre, i no tant a la resta, però clar, seran valors també de 38 o 39. Som una calor molt intensa i en una situació d'onada de calor, quart dia d'aquesta onada de calor, que afluixa un palet entre demà i demà passat, no desapareix, i podria repuntar a partir de diumenge. Avui a la tarda també esperem algunes núvoles al Pirineu, amb possibilitat d'algun petit ruixat, i les marinades en general una mica més actives a tota la façana litoral i prelitoral.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts de 9:15. Continuem amb més notícies. Els productors de porc catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. És la denúncia que fa el sindicat Unió de Pagesos, que veu amb la calor prou una via per fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
12: El sindicat calcula que ara s'estan perdent uns 20 euros per porc i les previsions tampoc són bones per a la resta de l'any. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
13: Hem tocat sostre de preu. I per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
12: Amb la calor, els animals estan menjant menys i no s'engreixen tant, i això pot servir per rebaixar els quilos que arriben al mercat i reduir l'oferta. Saltiveri també alerta que la crisi provocarà una reestructuració al mercat que tendirà la concentració d'empreses més grans.
0: I us ho destacàvem en el sumari. En marxa la Transpirinaica Social Solidària. És una travessa des del País Basc fins al Cap de Creus amb joves en risc d'exclusió de tot el Pirineu. Una iniciativa perquè creixin personalment a través del senderisme, però que també vol trencar estigmes per allà on passa. Martinet, Joaquim Albalater.
14: Són joves del País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya que van sortir d'on d'arribi el 18 de juny i arribaran el 20 de juliol a Cadaqués. Carmen Garrido és la presidenta de la Transpirinenca Social Solidària.
15: La muntanya ofereix moltes possibilitats de cohesió, de caminar en equip, de superar situacions imprevistes, i tot això nosaltres ho valorem com uns aprenentatges que poden ser molt interessants per després al futur d'aquests joves.
14: Hi participen uns 200 joves, alguns que fan tota la ruta i d'altres només un dram. Són uns dies per sortir del seu propi entorn i teixir complicitats. Ho expliquen l'Otis, l'Alejandro i la Rocío.
16: És com estar con la família, entonces me aporta cercanía. A nivel personal, a mí, por ejemplo, me está ayudando a crecer personalmente, a aprender a tener paciencia.
17: A part de fer camí, conèixer la gent nova de diferents països i fas moltes coses junts i és una cosa que disfrutes i es gaudeix molt.
18: A mi m'agrada explorar i, per exemple, viure la natura. Si vas amb gent diferent, sempre t'expliquen coses que hi saben, diferents.
14: L'objectiu també és trencar els estigmes al voltant d'aquests joves. Per això, a cada parada, conviden els veïns a compartir una estona amb ells. A Martinet, per exemple, amb un sopar comunitari i fent ballar els gegants del poble.

0: El Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff. Es tracta de l'última òpera de Verdi, una comèdia agradolça que va escriure amb gairebé 80 anys. Després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla, Josep Pons marxa feliç de poder acomiadar-se amb aquest títol i assegura que satisfet.
1: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis, no? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
0: Falstaff compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista.
2: Loro vogliono che tu sei
3: vecchio. Volen homes vells, panxuts, però capaços de ballar com joves, i jo no ho puc fer.
2: Yo posso fare.
4: Es un personaje a veces cómico, pero es un personaje un poco triste. Triste porque él piensa de ser lindo, de ser guapo, de ser un poco Don Giovanni, así, y lo cree. Él cree que es así.
0: Al Liceu, Falstaff no representava des de feia 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions entre avui i el 19 de juliol.

0: I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre avui al públic el gest de filmar una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i per preservar la memòria històrica. Aquesta mostra central recupera l'arxiu del col·lectiu Vídeo Nou, que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquests vídeos van donar veu als ciutadans.
1: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin.
0: El projecte també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals, com ara la migratòria. I encara en cultura, la distopia El preu de néixer, de Laura Agost, i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
2: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí.
0: També arribaran els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Lackbert i la biografia de Maria Barbal. Grup 62 preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil.
3: A 3Cat Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Esports. Fins les 9 amb l'Eudald Serra. Molt bon dia.
8: Bon dia i bona hora. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la disputa de la primera eliminatòria entre França i el Marroc. En parla d'aquest partit i en concret de la selecció francesa el jugador marroquí del Madrid, Brahim Díaz.
9: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
8: Les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats de França, principalment a la capital París, per tal d'evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. El partit entre França i el Marroc es jugarà a Boston i començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà el torn serà per als equips d'Espanya i Bèlgica. El porter bas de la selecció espanyola, Unai Simón, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat d'aquest partit dels quarts de final, del rècord que ha aconseguit mantenint la porteria a zero durant els 5 primers partits. Ha parlat també de Lamine Yamal, que diu que el veu a punt per aquest partit, i també s'ha referit a la relació amb el porter blaugrana Joan García.
10: Con Joan muy buen rollo, y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
8: Precisament Lamine Yamal, en declaracions a Mundo Deportivo, ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex-blaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
11: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
8: Un apunt més encara relacionat amb el Mundial, perquè Mèxic ha fet oficial que l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez serà el pròxim seleccionador en substitució de Javier Aguirre, que ja havia anunciat que no continuaria.
3: 3Cat Info.
8: Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després que hi fos presentada oficialment. L'excapitana del Barça ha revelat un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès.
12: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
8: Mentrestant, l'extècnic d'Alexia Putellas del Barça, Pere Romeu, firmarà aquest matí la seva renovació pel Club Blaugrana fins al juny del 2028. I l'Espanyol també presentarà aquest migdia a partir de la una el tercer reforç a cara a la temporada que ve. Parlem del migcampista brasiler de només 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per una temporada.
13: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
8: Moscardo va jugar cedit al Braga portuguès la temporada passada. D'altra banda, després de dues jornades de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol comença aquest matí els entrenaments de pretemporada. També va començar ahir la pretemporada el Girona, que afrontarà el pròxim curs a segona divisió, ja amb Quique Álvarez com a nou tècnic.
3: Trescat Info.
8: I al Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de caure 5 quilòmetres pel final de la cinquena etapa. Molenaar, tot i completar l'etapa, va haver de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. La victòria de l'etapa d'ahir va ser pel neerlandès Olaf Kohi. A l'esprint, el noruec Thorstein Traen, de la 1X, manté el mallot groc de líder de la General. Avui dijous es disputarà la sisena etapa, la primera de muntanya de 186 quilòmetres, entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera categoria, com a ascensions més destacades.
3: L'actualitat esportiva a fons.
8: I el torneig de tenis de Wimbledon ahir va quedar definida la segona semifinal de la categoria masculina, que enfrontarà l'alemany Alexander Zverev i el britànic Arthur Ferry. Zverev va superar el nord-americà Taylor Fritz en 3 sets i Ferry, número 114 del món, va eliminar l'italià Cowboy també en 3 sets. L'altra semifinal masculina la jugarà Novak Djokovic i Jannik Sinner. Les semifinals masculines de Wimbledon es jugaran demà i avui es disputaran les femenines, que enfrontaran per una banda la txeca Carolina Muchova i la nord-americana Coco Gauff, i de l'altra l'ucraïnesa Marta Kostyuk i la txeca Linda Noskova.
3: 3CAT Info.
8: I en bàsquet, la Sisa Joventut ha fet oficial el segon fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'escorta badaloní de 22 anys, Isaac Nogués, format al planter de la penya, i que la temporada passada va jugar al València Bàsquet. I en futbol sala, el Barça també ha comunicat les últimes hores el fitxatge del pivot brasiler Igor. Fins al 2028, Igor, de 28 anys, arriba procedent del Benfica i abans havia jugat al Palma.

0: les 9 del matí. Molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dijous, és 9 de juliol de 2026 i comencem aquí aquestes 3 hores de la cel obert. Passem dels 30 graus de temperatura. De fet, avui és el dia que més calor fa a aquesta hora. I bé, els podem preguntar com ho porten això, perquè ahir, déu-n'hi-do, la calorada que va fer, més algú de vostès que de ben segur es pujava per les parets. I, com els dèiem ahir, hem de tenir encara una mica més de paciència perquè això encara va per llarg. Tot i que hi ha res, una petita treva, potser al cap de setmana, però de cara a la setmana que ve aquestes temperatures continuaran enfilant-se. Avui que també seguim parlant, malauradament, d'aquests incendis, d'aquests diferents focs que segueixen cremant ahir. Els que més a prop vam tenir, l'incendi al Baix Penedès i a l'Alt Camp, entre Sant Jaume dels Domenys i Aigua Múrcia, i el de Gavà, que va obligar, en aquest últim cas, a confinar algunes urbanitzacions properes. Més enllà del foc, el fum, la bona notícia és que, perdó, aquests incendis sembla que estan controlats o estabilitzats. Més imatges que ens deixen el dia d'ahir, sobretot. Ahir que ja vàrem poder veure el campanar de la parròquia sense la Bastida. Però hi ha un rum-rum, perquè algú de vostès potser els haurà cridat l'atenció aquest color més groguenc, aquest color més ocre, diguem-ho així, que és diferent al que estàvem acostumats, ja que, com ens va explicar fa uns dies l'arquitecte Jaume Trullà, bé, es va haver de substituir l'arrebossat anterior. Com els dèiem, serà una qüestió d'anar-nos acostumant a aquest color que té ara mateix el campanar de la parròquia. Avui que coneixerem, per cert, quina serà la imatge d'enguany de la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla. A 8:45, davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla mostrarà ja aquesta imatge i el cartell d'aquest 2026.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

La imatge i el cartell de la Festa Major d'aquest 2026, protagonista aquest dijous 9 de juliol, a partir d'aquí ja ens quedarà saber el nom dels altres protagonistes d'enguany, és a dir, qui declamarà el pregó i quins seran els pandonistes de Sant Bartomeu i Santa Tecla. I a veure si la veu m'ajuda a continuar. Tenim bones notícies també del món de l'esport, de la natació, per ser més exactes. Ja els dèiem la setmana passada i assenyalàvem els bons resultats de la jove nedadora Angèlica Txernev, que va assolir 3 medalles d'or en els campionats de Catalunya en categoria infantil. I afegim altres bons resultats dels nedadors del Club Esportiu Aquàtic Sitges, en aquest cas en la categoria júnior. Fins a 5 nedadors van pujar amb el podi. És el cas de la Ona Portillo, que va aconseguir l'or en els 200 papallona, la plata en els 50 i els 100 papallona i medalla de bronze també en els 100 lliures. Marc Díaz, que es va penjar l'or en els 50 papallona i la plata en els 50 lliures i els 100 papallona. Més joves nedadors, també al podi. Jan Garcia, que va fer or en 50 lliures i bronze en 200 esquena. O Tom Hook, plata en els 50 lliures i bronze també en els 50 lliures. I finalment en Roger Huete, que va fer plata en els 200 esquena i bronze també en 100 esquena. I recordem, i un apunt, perquè 2 sitgetans com són Luca Hoek i Oliver Rock, amb 2 avui en dia al Natació Terrassa, disputen aquests dies el Campionat d'Europa Júnior a Munic.

I coses que han de passar la setmana que ve. Per exemple, és un clàssic ja, amb aquesta roda de premsa, la primera del Festival de Cinema, el proper 20 de juliol, a Barcelona, a la fàbrica Moritz. La 59a edició, que se celebra del 8 al 28 d'octubre i de la que en coneixerem ja els primers títols de la mà del seu director artístic, l'Àngel Sala, i també de la directora de la Fundació, Mònica García. Per tant, la roda de premsa d'abans de programació prevista per al proper dia 20 de juliol. I posem, com cada dia a aquesta hora, unes notes d'agenda. El Sitgestiu ens porta aquesta tarda una activitat familiar al Racó de la Calma, on a partir de les 6, Tracy Hunt protagonitza un espectacle científic en el que les bombolles són protagonistes. El nom de l'espectacle és El misteri de les bombolles i el preu de l'activitat és de 4 euros per als infants i de 5 euros en el cas dels adults. Poden adquirir les entrades de forma anticipada a la recepció dels museus o bé a través del mateix web dels museus, que és museusdesitges.cat. I la proposta musical d'avui, aquesta tarda, partint de les 7 a les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol, té molt a veure amb la vedet Bella Dorita.

0: La Bella Dorita serà protagonista, en certa manera, aquesta tarda a partir de les 7 a les terrasses de la biblioteca amb aquest espectacle musical que els proposen l'Agnès Van Gorkom a la veu i en Rudin Rushton al piano. Avui, els capvespres musicals, com els dèiem, a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta.
1: Camarero, vamos hombre, acérquese usted, camarero. Venga y sírvame pronto café, camarero. Me deshago con tanto llamar, camarero.
0: La vedette catalana Bella Dorita, protagonista, com els dèiem, avui a partir de les 7 a les terrasses de la biblioteca. Més enllà d'aquesta qüestió musical, tenim, però, altres informacions d'agenda per explicar-los. Per exemple, que demà a partir de les 9 de la nit a l'Hotel Sunway hi ha aquesta gala solidària contra el càncer. El preu és de 60 euros. No sabem si encara hi ha disponibilitat, però en qualsevol cas se poden fer la reserva dels tiquets a Fotos Gasó, al cap de la vila, o bé fer un bízum al telèfon 649 44 54 11. 649 44 54 11. A l'Hotel Sunway s'hi celebra, com dèiem, demà a partir de les 9, aquesta gala solidària contra el càncer. Demà que tenim concert del Festival de Guitarra de la Mediterrània d'aquest 2026, el que protagonitzarà a partir de les 9 a l'Ermita de Sant Sebastià el guitarrista Marc Segura, que oferirà un tribut a un altre dels grans, com és Paco de Lucía. A l'Ermita de Sant Sebastià, com els dèiem, aquest concert de guitarra de Marc Segura. El preu de les entrades, 20 euros i 30 euros en el cas de que sigui una entrada VIP, és a dir, la que dona dret a posar-se a les primeres files. Com dèiem, demà a partir de les 9 a l'Ermita de Sant Sebastià.

Propostes del Sitgestiu de cara amb el cap de setmana, aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda al Palau Maricel, hi ha un passeig d'aromes maridat amb vins i cava, a càrrec d'Irene Gisbert, que és perfumista, i de la sommelier Mercè Sumarroca. El preu de l'activitat és de 29 euros i trobaran tota la informació, més les entrades, a través del web dels Museus de Sitges, museusdesitges.cat. Al Palau Maricel, passeig d'aromes amb vins i cava, com dèiem, aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda. I una miqueta més de música també de cara a dissabte, perquè aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda als Jardins del Retiro hi haurà concert que oferirà amb el grup De Movida Band, amb música pop-rock dels 80s i els 90s, entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit. Aquest concert, que té una entrada gratuïta per als socis i de 10 euros amb consumició per als no socis. A les 7 de la tarda aquest dissabte als Jardins del Retiro, el concert amb el grup De Movida Band. També dissabte, a partir d'un quart de nou, al Santuari del Vinyet, el concert que oferirà el trio Viena, és a dir, la Maria Eckart al violoncel, la soprano Guadalupe Fradera i Assumpta Montserrat al piano. Elles tres són, com dèiem, el trio Viena que oferirà aquest concert al Santuari del Vinyet a partir d'un quart de nou d'aquest dissabte.

Dues qüestions més, totes dues musicals també per al cap de setmana. Dissabte, a la nit, a 12:15, en el Port de Sitges, Aigua Dols, aquest concert tribut a Bon Jovi amb un grup que es diu Van Jovi. En el marc dels concerts de mitjanit aquest 2026, amb entrada gratuïta en aquest concert, homenatge, diem-ho així, a Bon Jovi, al Port de Sitges aquest dissabte a partir de 12:15. I l'altra proposta musical ens arriba aquest diumenge 12 de juliol. En aquest cas, forma part d'aquest cicle de concerts musicals als Jardins del Prado, els anomenats capvespres musicals als Jardins del Prado, el que protagonitzaran aquest diumenge a partir de les 7 al Jardí del Prado, May i Lau, música rumba i música reggae. Els preus de les entrades, 3 euros per als socis, 5 euros per als no socis amb consumició.

Cinema avui al Cinema Prado, amb dues pel·lícules, totes dues en català. A les 6 de la tarda, projecció de Viatge al País dels Blancs i l'altra, la projecció de la pel·lícula Viva a partir d'un quart de nou. Totes dues, com els dèiem, en català. La farmàcia de guàrdia per avui dijous serà la farmàcia Font, al carrer Sant Francesc, número 40.

Acostant-nos a un quart de 10 del matí, què tenim per avui? Després de l'habitual repàs dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, saludarem Edu Piñero. Amb el coordinador del bàsquet Sitges hem de fer balanç d'una temporada en la que, entre d'altres, el sènior A ha acabat perdent categoria. Deixa, per tant, Copa Catalunya i jugarà a la primera categoria catalana la temporada que ve. També li haurem de preguntar quins són els plans de futur per a un club que, com bona part dels clubs de la vila, no poden seguir amb el seu creixement, bàsicament per la manca d'instal·lacions. Amb Edu Piñero compartirem els propers minuts després del repàs dels diaris. Avui que també dedicarem uns minuts al món de les sèries. Arriba una nova edició dels Seriòfils, de la mà, com sempre, d'en Camil Villaverde i també d'en Joan Tutusaus. I acabarem parlant amb Txetxe Parra. Ella és l'autora del llibre Pensión Francia, una novel·la negra i de realisme social ambientada a la Barcelona dels anys 80 i que narra la història d'Alma Gadir, una noia que arriba a la ciutat fugint del seu passat per tal d'allotjar-se a la pensió que dona nom al llibre i en la que es veu que Sitges també hi apareix en algun moment.

0: I ara paro jo una mica de xerrar i li dono l'alternativa a la Carol.
1: Bon dia, Pitu.
0: Bon dia, Carola, què tal?
1: Molt bé, vinga, et faig el relleu.
0: Vinga, va, què ens portes avui?
1: Vinga, perquè probablement ja se n'haurà donat molta gent que ja hi han dos rètols informant en directe de les places d'estacionament disponibles a la zona de Can Robert i a Sínia Morera, que és una mesura que ha de mirar d'evitar trajectes innecessaris a l'hora de buscar lloc. Es tracta d'un sistema d'aparcament intel·ligent que ha de gestionar de manera òptima 386 llocs repartits en 45 espais a Sínia Morera Oasis i 386 més a la zona de Can Robert. El que hi ha són uns rètols lluminosos situats al camí de Capellans i al passeig Vilafranca que anuncien quantes places lliures hi ha cada aparcament, de manera que d'aquesta manera el vehicle pot anar directament allà on sap que trobarà lloc. Vaja, és allò que ens trobem quan anem a aquests aparcaments soterranis de grans superfícies, sí, que veiem aquelles llumetes verdes.
0: O vermelles.
1: Exacte, o vermelles. És això, però al carrer i per aquesta zona, diguem, d'aparcament que comprèn el que és l'Oasis, bàsicament, i Can Robert. La implantació d'aquest sistema d'informació actualitzada dels estacionaments ha estat possible gràcies al finançament provinent dels Next Generation i ha estat de 213.646 euros. I vaja, és un nou sistema que doncs, a més ha de permetre emmagatzemar dades per analitzar doncs, patrons d'ocupació, mobilitat i tot plegat, i la idea és que en aquesta línia que han robert també, com que hi ha d'anar a la nova estació d'autobusos, això també ajudi una mica a veure com funciona la mobilitat. Però en tot cas, que sàpiguen que aquests rètols lluminosos que veuen en la zona van dirigits a això, a que si busquen aparcament, doncs els hi d'alguna manera els hi diuen i no haguem d'estar fent voltes, una
0: i
1: mica voltes, a moda hàmster,
0: que és un clàssic, això.
1: Que és un clàssic, doncs les llumetes el que ens fan és identificar, perquè ells perceben doncs, els llocs per un tema de... per un sistema que té el recurs, perceben on hi ha lloc o no, i així d'alguna manera garanteixes...
0: Perfecte.
1: Menys mobilitat. I altra nota, i vinga, que això sobretot per... sobretot no, bàsicament pels joves que hagin acabat el segon de batxillerat, que hagin fet la selectivitat i que hagin d'anar o s'hagin de matricular ara a la universitat, perquè la Fundació PINAE acaba d'impulsar la segona edició de les beques d'excel·lència i qualitat social. Es tracta d'un programa destinat a facilitar l'accés als estudis universitaris a joves de la vegueria del Penedès. Per tant, Sitges en forma part. Es tracta de 150.000 euros que donen a aquest programa, que permetrà concedir fins a 15 beques amb un import màxim de 10.000 euros per estudiant, que no està
0: gens malament.
1: L'objectiu, com dèiem, és que cap jove amb ganes, amb bons estudis, amb capacitat, es quedi sense accedir a la universitat per motius econòmics. Les beques s'adrecen a estudiants nascuts a partir de l'any 2001, resident a qualsevol municipi de la vegueria, per tant, inclòs Sitges, i que iniciïn per primera vegada estudis universitaris durant el curs vinent, 2026-2027, després doncs, d'haver superat o bé el batxillerat o un cicle formatiu de grau superior. Tant fa com arribin a la universitat. Pel que fa als requisits econòmics, els candidats no poden disposar d'uns ingressos personals anuals superiors als 8.000 euros i tampoc poden optar als ajuts aquelles unitats familiars en què algun dels seus membres estigui obligat a presentar l'impost sobre el patrimoni. Fora d'aquí, tots els que compleixin aquests requisits poden presentar-s'hi. La convocatòria incorpora un sistema d'avaluació que combina diferents criteris d'acadèmics, d'econòmics, de socials i també de compromís personal. Per tant, diguem que miren diversos aspectes del jove. Es valoraran, per exemple, les qualificacions obtingudes a la PAU i l'expedient acadèmic, com també premis i reconeixements que hagin pogut tenir, però també si és una família nombrosa monoparental, si està en situació d'atur algun dels progenitors, etc. Quan s'han de presentar les sol·licituds? Doncs el període està obert des del 8 de juliol, des d'aquesta setmana, fins al 5 d'octubre del 2026. Per tant, hi ha temps...
0: Hi ha marge
1: sí. Per fer-ho. I els dos dies estan inclosos, eh? Per tant, fins al 5 d'octubre inclòs. Les candidatures s'han de formalitzar a través del formulari que està habilitat a la pàgina web de la Fundació PINAE i s'ha d'ajuntar tota la informació en PDF. Abans del 28 d'octubre es donarà la resolució de la convocatòria i el lliurament de les beques es farà efectiu durant la primera quinzena de novembre. Aleshores, els estudiants que hagin estat seleccionats rebran cada any fins al 80% de l'import de la matrícula i una vegada acreditada la formalització i el pagament, És a dir, una vegada acreditada la formació i el pagament. I després, el 20% restant es fa efectiu després d'acreditar que han superat el curs amb una nota de mínim un 6,5 sobre 10. És a dir, no només has de...
0: Un B alt.
1: Exacte. Sí, sí. És a dir, per accedir al 100% de la beca has de treure una nota mínima d'un 6,5. Si no, et quedaries amb el 80%. A més, se'ls demanarà també acreditar un mínim de 10 hores anuals de voluntariat. Però, en tot cas... Entenc que doncs, una informació interessant per tots aquells joves que vulguin anar a la universitat o que potser tinguin algun tipus de dificultat o s'ho estiguin plantejant justament per aspectes econòmics, sàpiguen que la Fundació PINAE impulsa aquest per segon any aquestes beques de fins a 10.000 euros per alumne i que potser doncs, això és la solució per a alguns joves per tal d'anar a la universitat.
0: Són les 9:20 minuts del matí. A la Carola la retrobem d'aquí uns moments quan repassem els diaris. Carola, gràcies. Fins
1: a
0: ara.
1: A tu.

Perquè ara el que ens toca és seguir fent aquest repàs, aquelles cançons que, d'alguna manera o altra, van marcar els nostres estius. Ens situem a l'estiu de 1985 i amb Sitges com a protagonista. Si els dic el nom de Jordi Cubino, probablement més d'un no sàpiga qui és. Però si els dic David Lyne, efectivament, estem parlant de l'autor d'aquell Let's Go to Sitges.

veure si podem arreglar això una miqueta. És que és una versió aquesta que no correspon a la que els volíem posar. Aquesta és una versió molt, molt, molt, molt moderna, aquesta cançó, molt pensada per les nits d'estiu d'aquella època, del 1985, nits d'estiu, en les que David Lyne proposava de poder-les passar a Sitges. Allò que passa cada vegada, cercant les cançons, vas a petar a versions... Vaja, que... Aquesta sí, aquesta sí.

La cançó de l'estiu avui recordant David Lyme i aquest Let's Go to Sitges de l'any 1985. Avui és dijous 9 de juliol, avui s'escau Nostra Senyora Reina de la Pau, també Sant Zenon, Sant Agustí i Santa Verònica. Avui que celebren el seu aniversari, l'actor Tom Hanks fa 70 anys, també és l'aniversari de l'actriu nord-americana Kelly McGillis, en fa 69, i la cantant i actriu Courtney Love fa 62 anys. Avui que els consignem una defunció, ha mort la senyora Manuela Martínez Invernot, a l'edat de 89 anys. Les exèquies tindran lloc avui, aquesta tarda, a partir de 6:45 a l'oratori del tanatori de Proelles. Ha mort Manuela Martínez Invernot als 89 anys. La cerimònia, com dèiem, aquesta tarda, a partir de 6:45 a l'oratori del tanatori de Proelles. A Sitges, tal dia com avui, de l'any 1936, Joaquim Folch i Torres, l'escriptor i periodista, a més de crític d'art, era nomenat fill adoptiu de Sitges pel consistori presidit aleshores per Salvador Olivella. Folch i Torres és el creador del personatge d'en Patufet i fundador també de la revista homònima. A Sitges també, tal dia com avui de l'any 1968, l'Ajuntament presidit per Josep Antoni Martínez Sardà acordava donar el nom de Sant Ignasi a un nou carrer del sector de Vista Alegre. I tal dia com avui, de l'any 1990, moria Ramon Gomà i Camps, el qui fou directiu del Foment del Turisme des del 1957 i un apassionat col·leccionista dels passos de Setmana Santa. Arreu del món, tal dia com avui, un 9 de juliol de l'any 1868, els Estats Units ratificaven la 14a esmena de la Constitució. No era una esmena qualsevol, era una esmena que garantia la ciutadania a totes les persones nascudes o naturalitzades als Estats Units, independentment de la seva raça. Un pilar fonamental dels drets civils americans, aprovada 3 anys després de la fi de la Guerra de Secessió. Vinga, hi posem una miqueta més de música. Repassa les efemèrides musicals d'avui, d'aquest 9 de juliol, tal dia com avui, de 1983. The Police començava una ratxa victoriosa, diguem-ho així, de 8 setmanes al capdamunt de la llista nord-americana del Billboard Hot 100, i ho feia amb el seu arxiconegut Every Breath You Take.

cançó que va marcar, sens dubte, el número 1 en aquesta llista i que fou nomenada més tard el major èxit d'aquell 1983 tant als Estats Units com al Canadà. Al Regne Unit, la cançó va encapçalar també la llista de pop durant 4 setmanes i va marcar també el seu 5è senzill número 1.

Una cançó que, sens dubte, va marcar tota una època i ens atreveríem a dir que, vaja, és la cançó en majúscules dels The Police, aquest Every Breath You Take. 1983. Cinc anys més tard, del dia com avui de l'any 1988, un jove cantant de només 18 anys de Hawaii va ser el número 1 a la llista dels senzills del Regne Unit. És Glenn Medeiros i el seu tema Nothing's Gonna Change My Love For You.

era, com els dèiem, un jove de només 18 anys i va ser un dels més joves, precisament, en arribar al capdamunt de les llistes. Glenn Medeiros i aquest Nothing's Gonna Change My Love For You.

I que els hem de dir que no sàpiguen, que fa molta calor. I que en continuarà fent. Potser cada setmana respirarem una miqueta millor, però el cert és que venim d'un dimecres, un dia amb molta, molta, molta calor. Segurament el dia de més calor del que portem d'estiu. Portem més aviat poquet d'estiu.

0: Ja baixaran, respirarem, com dèiem, una miqueta més, però continuarà l'ambient canicular i la setmana que ve la onada de calor, aquesta és la mala notícia, revifarà i tornaran, per tant, als valors més extrems. La previsió de cara a les properes 24 hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a esperar una jornada que quedarà marcada, altre cop, per la calor. Aquest matí començarà amb un cel que serà serè a tot el país, amb algun pas de núvol alt, i de cara al migdia la temperatura màxima tornarà a ser alta a tot el territori. La temperatura en general a tot el país no baixarà dels 34 graus i a Ponent, altre cop, la temperatura màxima serà la més alta. Parlarem de valors de fins a 41 graus a punts de Ponent, però també s'arribaran a fregar els 42 graus a punts de la Vall de l'Ebre. A més, de cara a la tarda també s'espera que creixin nuvolades de tarda que deixaran algun ruixat d'intensitat que pot arribar a ser moderada a punts del Pirineu i també del Prepirineu. A més, no es descarta la possibilitat de tempesta. Pel que fa a les properes jornades, tindrem una petita treva tèrmica perquè avui la temperatura ja no s'enfilarà tant com la d'ahir i la jornada de demà i inclús demà passat la temperatura anirà disminuint. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Es diu Willow i la cançó Wait a Minute. 9:39, acostant-nos cada cop més a les 10 del matí. Abans no arribem a aquesta hora, els haurem d'explicar una miqueta què passa al món, el món mundial, deia aquell. Però vaja, más de lo mismo, és

0: una mena de déjà vu el que tenim també aquests dies entre els incendis, entre el Mundial que retroba avui els partits, perquè recordem que avui es comencen a disputar ja amb els quarts de final amb el partit que enfrontarà a la selecció de França i del Marroc. Recordin que demà jugarà Espanya contra Bèlgica. I, òbviament, aquesta onada de calor que fa que evidentment, més algú de vostès, com dèiem a començar el programa, es pugi per les parets.
1: I avui... Bon dia, Pitu.
0: Bon dia, Joan. Què
1: pugen
0: tal?
1: El Tourmalet.
0: Ah, sí, sí, per si no...
1: El famós Tourmalet,
0: que aquí ja fa dies que l'estem pujant, però bé, en qualsevol cas, en matèria de temperatura, si em refereixo, però bé, en qualsevol cas, ara ho comentem tot això.

0: Avui que si miren vostès el mapa, aquesta mapa de predicció de perill d'incendi forestal, el mapa de Catalunya, el veuran vermell, vermell. Més vermell que no pas un altre color. Hi ha el taronja, hi ha el groc, però vaja, que la majoria de comarques estan allò sota una alerta vermella, per tant, molta compte, i vaja, és allò de cada any, ja ho sabem, que el que expliquem cada any, el que diuen cada any...
1: Aquest és pitjor, sí, de moment, sí. I sort que no ha entrat el vent, sort estem tenint que no ha entrat el vent. Ahir en surt a Gavà,
0: sí.
1: el vam tenir a prop. De fet, també va haver dos petits focs a Sant Pere de Ribes, que a la zona de Masalva, que van ser ràpidament controlats i per sort no, tampoc van anar més cap allà. Però doncs aquí estem.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és veritat que aquesta nit, pel que sigui, s'han aconseguit estabilitzar gairebé tots els incendis que cremen
0: aquesta
1: a Catalunya.
0: Aquesta seria la bona notícia, sí.
1: Estabilitzar vol dir que continuen cremant, però com a mínim els tenen en fase de control. Després passa l'extinció, que és quan ja no hi ha focus actius, però d'entrada és important, doncs, això. Tot i que els bombers adverteixen que les circumstàncies meteorològiques que han permès aquesta proliferació d'incendis a molts indrets de Catalunya continuarà durant tot el dia d'avui. Per tant, doncs, el que tu comentaves, el mapa de risc d'incendi és elevadíssim, el Pla Alfa està activat a gairebé tot Catalunya, hi ha restricció d'accés a una bona pila de serres del país, no al Garraf, de moment. Dic de moment perquè ahir quan es va encendre el de Gavà vaig pensar, ara ja tallen, però no, de moment encara es pot accedir, una altra cosa és que valgui la pena accedir-hi, perquè és anar-se a prendre mal.
0: És anar a cercar el que un no té.
1: Exacte, però sí que és cert que la circumstància de temperatura alta i humitat molt baixa fa que el risc sigui molt elevat. Per sort no hi ha vent. Si el vent fos elevat, això ja,
0: sí, seria un...
1: ja seria el cop.
0: Multiplicaria més el desastre.
1: Fora d'això, doncs bé, la capacitat tensionada dels bombers per donar resposta a la simultaneïtat de focs potencialment greus arreu de Catalunya, doncs es veu més que sobrepassada. Però bé, i el que tenim, sí que és veritat que tenim un bon operatiu de control i d'extinció, però els recursos sempre són limitats. Per cert, perquè he vist a les xarxes que hi ha un cert rum-rum, els bombers no tenen canaders, és a dir, no tenen els hidroavions aquests grossos, són de l'exèrcit espanyol, no són perquè participen en els operatius,
0: sí.
1: Però la Generalitat no en té cap, perquè no té sentit que en tingui, d'acord? Aleshores, un canader d'aquests grossos val el que 8 helicòpters. Llavors és millor tenir 8 helicòpters i quan necessites el canader el demanes. I és el que passa habitualment ara mateix. Sí que, doncs clar, aquests dies s'estan veient per aquí, però no... perquè algú... com és que la Generalitat no té els hidroavions grossos? Home, doncs perquè anava a dir logísticament no és operatiu que els tingui. I aleshores el que té la Generalitat són molts helicòpters que, quan és necessari, actuen sempre de manera coordinada amb els grossos, perquè aquestes bèsties encenen, no sé, ahir vaig llegir una estadística de tot el que carreguen i com ho fan. Bueno, és espectacular, perquè clar... Sí, però són més petits els que té. Sí, l'Albert ara em diu que la Generalitat sí que en té hidroavions, però són petits.
0: Més petits, sí.
1: Però no són les bèsties aquestes que només s'utilitzen quan realment són necessàries. És a dir, no, els treuen quan toca. I això està estudiadíssim.
0: Sí. Bé, la bona notícia, com ens apuntava en Joan, és que vaja, aquests incendis estan sota control, estan certament estabilitzats, però... I la bona notícia a nivell de temperatures és que, com dèiem també, el cap de setmana sembla que la cosa fluixa una miqueta per tornar a repuntar ja de cara a la setmana que ve. És a dir, que de moment no hi veiem al final. La setmana que ve que arribarem ja aquesta etapa canicular, la del 15-15, la del 15 de juliol al 15 d'agost, per tant, l'estiu encara no ha dit la seva última paraula.
1: I per cert que estan dient les temperatures són molt altes a tota la costa, a Barcelona han sobrepassat els 40, han tingut unes mínimes altíssimes. Aquí les ahir no vam passar, ho hem mirat a la nostra estació meteorològica, no vam passar tot el dia dels 30 i mig màxim, durant tot el dia. Es nota molta calor, però clar, no arribes als 35, als 36, als 37. I a la... I...
0: No em facis parlar, eh?
2: I a la... Té calor menys jo.
1: Sí. Eh? Al centre 33.
2: Clar, perquè zona més asfalt, sí, clar, en un espai més asfaltat, nosaltres... i més tancat, puja la temperatura.
1: La tenim aquí sobre el turonet, vulguis que no, sempre toca més l'aire. És veritat, això.
2: Sí, sí.
1: I a la nit, doncs, em sembla que 27 i mig.
2: Sí, no sé si has dit 26 i mig.
1: O 26 i mig, sí, una cosa així. Bueno, nit tòrrida, oi? Es diu aquesta. Sí. Perquè després...
0: Tòrrida és més que tropical, no?
1: La dels 30,
0: la
1: roent.
0: Com?
2: Roent.
1: Sí, nit roent. A partir dels 30, que no hem arribat.
0: És a dir, roent ja és. Roent.
1: I després 35 és infernal, eh?
0: Infernal. Directament ja és a l'infern, mare de Déu.
2: Les batalles als llits.
0: No puc riure, que m'agafa la calor.
2: Posa l'aire, para l'aire, el ventilador, obre la finestra, tanca la finestra. Uf,
0: bueno, en fi, deixem la calor, va. Deixem la calor.
2: Deixa-la tu, perquè la calor tu no et deixarà pas.
0: No.
2: Ja t'ho dic ara, si vols.
0: Què hi posem més?
1: Doncs ens posem la cimera d'Ankara, la cimera de l'OTAN.
0: El senyor Trump, que és el que...
1: Ahir va començar repartint, després ja som amics, més...
2: Quin home.
1: Sí, hi ha un bipolarisme aquí. Exacerbat. Dona tota la sensació, a més, tots els altres van a riure-li les gràcies, eh? Dona tota la sensació que tothom sap que tenim un salvatge a la cuina, però que sap que, bueno, que té la destral i que se la pot carregar. I aleshores, clar, tothom va calmant-lo. No, home, no passa res, oi, que bé que ho portes, la destral. I aleshores juguen, clar, perquè dona... És un teatrillo de tercera, ara mateix, ja, les cimeres de l'OTAN. Ningú vol que el Trump se'ls imprenyi. No perquè no tothom sàpiga que és un boig, perquè realment està comportant-se com a tal, sinó perquè, clar, vés a saber per on sortirà. I ahir, doncs bé, al matí va amenaçar Iran, evidentment, perquè doncs, hi ha d'anar per tancada la treva. De fet, va reprendre bombardejos i els iranians hi han contestat en bases americanes a l'altre costat del Golf. Això per una banda, tot i que ja no en parlem perquè ja és un déjà vu.
0: Sí.
1: Això per una banda, per una altra banda, doncs, va amenaçar Espanya de trencar tots els vincles comercials, vinca com si les
2: si saps què?
1: Sí, allò que le corten la cabeça, és a dir, té un punt.
0: Va arribar a dir que Espanya és un soci pèssim.
1: Pèssim, sí.
0: Sí.
1: Que saps, el rei tonto del compte, doncs una miqueta juga aquest joc. I després, doncs bé, va Sánchez, parla amb ell de futbol, oi? I ja bé, no diré que som amics,
0: i tant
1: però...
0: amics no, però vaja, però, sí, per distanciar una miqueta.
1: Trump elogia ara Espanya després d'accedir a una important sol·licitud de pagament a l'OTAN. No ha concretat en què és això, perquè realment no és que sigui així, però bé, ell va creant el relat a mesura que avança, i al matí, doncs no sé què, després he aconseguit que Espanya pagui. No és que Espanya hagi pagat, sinó que ell diu que aconseguir que Espanya... És un joc dels disbarats, però bé, és el joc en el que ara estem... S'ha instal·lat la política internacional permetent que un personatge d'aquest calibre, doncs...
0: Sí.
1: Dicti, oi?
0: Vagi repartint.
1: I aleshores, doncs bé, tens tota una pleia de còlits, començant per Marrute, que van per aquí. Clar... Al final, crida l'atenció la dignitat amb la que Meloni s'enfronta a Trump. Perquè va anar...
2: Sí, home, i després el que fa, perquè el tracte de Trump
1: amb les dones,
2: totes
1: en general,
2: les dones,
1: en general,
2: amb totes,
1: sí.
2: Tant fa si és Meloni, com... És que tant fa, és absolutament reprovable, és repugnant, és que és, jo, si realment qualsevol dona que té la capacitat, doncs això, d'alguna manera plantar-li cara amb aquest senyor, per mi mereix tots els meus respectes, perquè és que és un home, és absolutament un home que apareix a la llista que hi ha d'Epstein, que està, que és un assetjador, perquè...
1: està condemnat.
2: Està condemnat, sí, és a dir, que hi ha arribat on ha arribat, i és evident la misogínia que té, perquè la demostra cada vegada que apareix una dona, ho fa amb la seva dona, ho fa amb totes les dones que apareix. És un horror.
1: I per això La Vanguardia avui titula "L'OTAN sobreviu al test de Trump en una cimera caòtica encara". Perquè, de fet, és això, és a dir, no s'ha... l'objectiu era sobreviure...
0: Mai millor dit.
1: I per tant, han sobreviscut, home, doncs ja està, és un gran èxit, que diu el titular.
0: Què hi afegim?
2: Vinga, novetat en les escoles de cara al curs vinent.
0: I què
2: és
0: dius?
2: Que, sí, a més una novetat molt interessant, i és que ho anuncien diversos diaris, jo ho he...
0: Comença el 8 de setembre, el nou curs? S'ha dit això ja?
2: Crec que és el 8, és el 8, després l'aturada de l'11, sí, crec que és el 8, que és un dimarts.
1: Sí, dimarts, comencen dimarts.
2: Sí, aquesta cosa estranya que van fer ara fa uns anys, que van decidir que el 12, després van dir que era massa tard els profes, i van decidir, bueno, doncs no ho fem a l'1 com ho volíem fer, ho fem al 8, vaja, aquesta... aquest invent estrany.
0: Crec que el 8 comença el nou curs escolar, en 4 dies.
2: I la qüestió és que la meitat d'escoles entre concertades i públiques tindran una infermera que anirà a fer cures als centres. Això no vol dir que aquestes escoles tindran una infermera instal·lada, diguem, al centre, sinó que es farà per territori, no? Diguem que una infermera, per exemple, en el cas, entenc, no sé si Sitges i Vilanova o el Garraf, per exemple, cobrirà les escoles. Per què? És una mesura que demanaven els centres educatius, molts centres educatius, que ha comptat d'una prova pilot durant aquest curs a la zona del Maresme i del Vallès Oriental. Ha estat una prova pilot que ha funcionat exitosament. I per què? Doncs perquè hi ha alumnes diabètic que s'han de punxar, hi ha alumnes que han de dur botó gàstric i se'ls ha de canviar, hi ha necessitats mèdiques que a hores d'ara, fins ara, les estaven assumint professorat, que és gent que no està qualificada per fer segons quin tipus d'accions.
0: I
2: òbviament, els posava en un cert risc i en un cert compromís, i tot i que el professorat, gairebé en un 100%, sempre acceptava i, òbviament, doncs, aprenia d'aquestes circumstàncies perquè la família els explicava com ho havien de fer, òbviament és una responsabilitat mèdica que, en la majoria de casos, el que requereix és una aplicació d'una persona, una professional sanitària. I, per tant, d'aquí aquesta mesura que s'ha anunciat, i avui ho explica en molts diaris, que aquesta mesura que s'ha aprovat en 57 centres durant aquest curs, doncs farà que el curs vinent la meitat de les escoles tindran una infermera que anirà a fer cures.
0: Doncs està molt bé.
2: Està molt bé, està molt bé, és una molt bona mesura. I després un altre, un tema que igual no t'agrada tant, però és que m'ha semblat molt interessant. L'he trobat al País, i és que ahir el Parlament, entre altres coses, va aprovar una llei pionera per regular la donació de cossos a la ciència. Sabeu que és una tria que pots fer com a individu, que al final de la vida, doncs, el teu cos vagi a parar a la ciència. Això bàsicament significa que són cossos que van a parar a les universitats perquè facin, doncs, les pràctiques acadèmiques, o fins i tot també logopèdia, fisioteràpia, és a dir, hi ha altres, no només medicina, hi ha altres àrees, diguem, sanitàries que també els fan servir, o també, per exemple, professionals mèdics que tenen una cirurgia molt complicada i necessiten fer com prèvies pràctiques i fan servir aquests cossos. La qüestió és que això ara no estava regulat. Aleshores, depenia de cada universitat el fet de que li arribessin uns cossos, no hi havia un protocol establert. El que demana aquesta mesura, el que planteja aquesta mesura, que va aprovar tota la cambra, a excepció de Vox, és que hi hagi, el que dèiem, un únic document, d'entrada un únic document que hauria de signar, diguem, la persona i que ha de dir que si vol ser donat a la ciència, i a partir d'aquí s'estableix un criteri de repartiment també entre... És a dir, no depengui de les universitats de demanda universitària, sinó que a partir d'aquest criteri es faci una repartició, entenc que en funció de la demanda de la universitat, però també entenc que equitativa entre les universitats de medicina, que per cert a Catalunya es necessiten 300 cadàvers anuals. Les facultats de Catalunya necessiten 300 cadàvers anuals. Són molts cadàvers, eh?
0: Sí.
2: Són moltes persones.
0: Quants?
2: I el que inclou aquest document també és que especificar criteris i simplificar procediments, i també coordinar, i a més proposa que hi hagi com un memorial, per tant, i oferir informació a les famílies. És a dir, que d'alguna manera quedi recollit quedin recollits tots els, les persones que d'alguna manera han cedit el seu cos a la ciència un cop traspassats i que les famílies sàpiguen també on ha anat a parar el cos d'aquesta persona, no? És a dir, i després, i què se n'ha fet d'ell? És a dir, doncs es va utilitzar... no ho sé, el fetge sí, sí, o no sé què, perquè saben que això funciona.
0: Per un estudi de
2: sí,
0: tal...
2: No tu sé, sí, tu sí, fas sí, dones coses de ciència, fan servir el que necessiten i després ho incineren. Mm-hmm. És a dir, no és un sí, cos sí, que queda sí, allà d'una manera aparent, per això es necessiten 300 anuals. Sí, eh? Sí. I aleshores el que han fet o el que miren de fer és com protocolaritzar aquest, aquest sistema, que òbviament és molt necessari, perquè si no, no, els metges no poden practicar, o els futurs metges no poden practicar, però fins ara era una mica aleatori, depenia molt de cada universitat, hi havia universitats que es posaven molt les piles, d'altres que menys, aleshores hi havia de cada sobte necessitats molt grans, i ara s'ha decidit protocolaritzar, i el que dèiem, Catalunya impulsarà aquesta llei pionera per regular la, la donació de cossos a la ciència. I una més, i un apunt, aquesta és curiosa, tot i que no és una bona notícia, però un grup de metal, de heavy metal, que va actuar al Barcelona Rock Fest de Santa Coloma, ara va ser l'altre dia, fa dos o tres dies, o el cap de setmana passat, sí, que va ser, que es diu Accept, doncs després d'actuar va agafar la furgoneta per tornar cap a Alemanya, és un grup de heavy metal alemany, es veu que molt conegut, i a l'AP7, en una parada a l'AP7, van venir, els van atracar... Ai. Els van atracar, van entrar dins la furgoneta que duien i els hi van robar doncs, un munt de material de so, etcètera, etcètera. I entre altres coses es van endur una guitarra, que es veu que el guitarrista de la banda és la seva favorita, és una guitarra que...
0: Sí, sí, òbviament, que té un valor
2: que
0: important.
2: Que té un valor,
0: sí, sí, sí, sí,
2: més enllà del valor material, òbviament, sí, té un valor sentimental, i aleshores la banda ara ha publicat a les xarxes que ofereixen una recompensa de $2,000 per si els hi tornen la, la guitarra, que déu-n'hi-do, els lladres ja no respecten res,
1: sí, sí, sí, no. ni a les bandes i quina imatge, perquè és que la setmana passada amb el Diablo del Tour, sí, que li van robar la furgoneta, li van entrar la furgoneta, i clar, això evidentment transcendeix perquè dona una imatge, una determinada imatge de Barcelona. Ara, aquesta banda de heavy, que també... Ostres, quina clar, imatge s'està donant... Bé, bueno, que ja fa dies que es té, perquè la P7, les àrees d'aturada de la P7, si hi ha els cartellets a l'autopista que t'ho adverteixen...
2: Sí, sí, sí, sí, va ser per la zona de Llinars del Vallès, es veu que, hi ha hagut de denúncia corresponent, mm, ja està havent una investigació, fins i tot es veu que algun dels materials tenien, es podien... tenien geolocalitzadors, però en algun moment es va perdre la pista, no sé si els lladres eren professionals o què, i ho van treure, i clar, tampoc no sé si va ser un tema fortuït dels lladres, que dic, mira que bé, ens hem trobat amb un... o realment anaven a parells. En qualsevol cas, la qüestió és que li han robat la guitarra amb la que l'home fa els concerts.
0: Saps? Sí, sí, sí, sí,
2: i aleshores, clar
0: t'han
2: pobra...
0: robat, sí, sí, la teva eina de feina.
2: Efectivament. I acabo. Avui a l'Ara, res diguem que no coneixem, però avui a l'Ara hi ha un article que parla de la Nansa i dels tres germans que reivindiquen, diu, la cuina més autèntica de Sitges, que són en Francesc, l'Anton i la Mireia, que estan al capdavant, com saben, d'aquest restaurant, i vaja, detallen una mica el menú que van triar. No us faré la llista per no fer-vos amb vegeta, perquè clar, parlen de cigaletes saltejades amb allí i julivert, vaja, plats, l'arròs òbviament a la sitgetana,
0: és un clàssic de la Nansa, efectivament, sí, sí, sí, sí.
2: La llagosta amb cargols, que ells la fan amb bogavante, que com és bogavante en català? Ara ens hem quedat... Vaja,
0: el traductor.
2: Un article...
0: El Llumàntol, sí senyor. Sí, sí, sí, sí,
2: aquí,
0: sí,
2: com
0: sí,
2: es nota qui menja Llumàntol en aquesta casa? Albert? I qui no? Aquí els tres de la sala...
0: No, és que a vegades no, fer la traducció...
2: Doncs ells fan a la Nansa un dels plats estrella, diguéssim, és aquest Llumàntol amb cargols, que és una herència, ve inspirat o derivat de la llagosta amb cargols, que és una recepta que apareix al llibre de ai, no em sortirà el nom, espera't, que us ho diré. Els Sitges dels nostres avis, exacte, de Manancià, Roig i Reventós. I d'aquí van treure la recepta, van canviar la llagosta pel Llumàntol perquè fos un tant més econòmic i és un dels plats estrelles. Vaja, és un article, diguem, parlant de les meravelles de la Nansa, però si algú li fa gràcia, doncs avui apareix a l'Ara.
0: Molt bé.
1: I per cert, m'està escrivint en Domingo Serrano de Quintmar, sí? que és oient nostre fidel, i m'està comentant també, hem comentat el tema dels incendis,
0: sí.
1: I clar, cada cop que hi ha una situació d'aquestes, els veïns, especialment de les urbanitzacions, i especialment els veïns de Quintmar, doncs, pateixen i pateixen força.
0: És evident.
1: Davant doncs, encara que només s'anunciï que hi ha un conat d'incendi, doncs fa patir. I aleshores, doncs, com a mínim, saber que aquesta situació, doncs, especialment a veïns que estan doncs, a les urbanitzacions i, per tant, a la rodalia de Sitges, doncs, tenen aquest neguit cada cop que hi ha una situació com la que estem passant actualment.
0: I posem l'habitual dosi esportiva perquè, com dèiem, avui arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol i avui tenim, per començar, un enfrontament entre les seleccions de França i el Marroc.
2: Efectivament.
0: A partir de les 9, si no m'erro.
2: Qui guanyarà? França.
0: Sobre el paper, jo m'atreveixo a dir que, vaja, la gran favorita continua sent la selecció de Didier Deschamps, la França de Deschamps, i és una de les candidates fins i tot a endur-se al Mundial. Més enllà dels favoritismes, és un partit, i el tòpic diu que són 11 contra 11, i ja hem vist del que són capaces seleccions, bé, com Marroc, com Egipte fa 4 dies amb Argentina. Per cert, avui he llegit unes declaracions del seleccionador d'Egipte.
2: Encara està enfadat.
0: Déu-n'hi-do el personatge, perquè diu que no pensa veure cap més partit del Mundial. És a dir, la rabieta encara li dura. Diu, és que no penso, és la meva protesta, vull dir, que no penso veure cap més partit del Mundial. En fi, que faci el que vulgui, però vaja.
2: Hi ha molts que ho deuen fer i no ho diuen.
0: Té un currículum important, aquest home, es veu? Vull dir que no és allò...
2: De perdre no ho du bé, no?
0: En fi.
2: No ho
0: du bé. Bé, avui aquest França-Marroc per encetar ja aquests quarts de final del Mundial. Demà recordem que és el torn d'Espanya, que jugarà contra Bèlgica. Espanya, que de moment tampoc és que estigui fent un futbol allò de mil quilates, com diu aquell, però vaja, és un futbol més efectiu que maco. I bé, el fet de conservar encara la porteria zero...
2: I s'estan organitzant joves de Sitges per anar a veure el partit, diguem, en espais, en llocs, bueno, en establiments i tot plegat. Estan fent moltes trobades a les xarxes, a bueno, diferents espais que oferiran pantalla gran per veure el partit.
0: Avui que, per exemple, La Vanguardia entrevista Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, que s'està duent tots els elogis de tothom. De companys, de jugadors d'altres seleccions, d'exjugadors, d'afeccionats, en fi, que Pau Cubarsí és un dels noms del Mundial, sens dubte.
2: I que té enamorades totes les noies de... Bon, entorn als 17 anys, 17, 18 anys, estan... Sí, sí. Totes bojament enamorades de Pau Cubarsí.
0: Diu que jugar a la final contra Messi, el seu ídol de sempre, seria magnífic. És el que apunta Pau Cubarsí en aquesta entrevista que avui li fa la Vanguardia. Compte perquè un dels noms del mercat del Barça ha sorgit a les últimes hores. Estem parlant d'Adeyemi, aquest extrem alemany que juga al Dortmund. Ahir Gerard Romero, de Gigantes, va avançar que el Barça estaria doncs, molt a prop de tancar aquesta incorporació. Vaja, més o menys el que va passar amb Gordon, que ningú en parlava i de cop i volta apareix el nom de Gordon i al cap d'uns dies, pam, fet. Doncs sembla que Adeyemi és una petició també expressa de Hansi Flick, el vol sí o sí. Això, diuen també, no entorpeix, per dir-ho d'alguna manera, el possible fitxatge de Julián. Encara que es fitxi Adeyemi, el Barça continuarà insistint per Julián. No sé fins a quin punt i fins quan, perquè com va dir Jan Laporta, no serà etern això. Per tant, si en algun moment s'ha de dir que no, doncs es dirà que no i es anirà per un altre jugador. Però
1: tinc una mica la sensació que Julián està sent el McGuffin d'aquest estiu pel Barça. És a dir, tu tens aquí un solet que l'ensenyes. No saps si al final... No sé ni si el Barça està interessat o no en Julián.
0: Jo crec que sí.
1: Segurament,
0: que l'interès és ferm i que...
1: Però que...
0: Algú que té informació diu que la cosa va bé, fins al punt que els propietaris de l'Atlètic de Madrid, que és aquesta empresa que es diu Apollo, ja estan una miqueta exposats o donats a entendre que Julián vol marxar. i que, per tant, hi ha un preu i que hi ha una negociació.
1: Doncs...
0: Per molt que l'Atlético digui que Julián no es mou i que Julián no anirà al Barça.
1: Sí. Bueno, a veure, no ho sé, però dona la sensació que totes les bales estan centrades en Julián.
0: Sí, sí, sí,
1: i que mentre,
0: sí, sí, doncs, sí, sí,
1: tot de tapats, sí, tot de tapats, sí, sí, que va molt bé, eh? És una tàctica com una altra.
0: Sí, mentrestant Deco va fent feina i, bé, com dèiem, Adeyemi, aquest nom que ha sorgit ja a les últimes hores, es veu que l'acord amb el Barça està fet i ara, per tant, queda la negociació també amb el Dortmund, amb el club alemany. Hem de parlar també del Tour, Joan.
1: Correcte,
0: perquè
1: avui...
0: tenim un vencedor també, no diré que gens conegut, però gairebé.
1: Ah, sí, tot i que, i a mi m'ha sorprès moltíssim, és el velocista millor pagat del pilot.
0: És holandès?
1: Sí, correcte, hòstia, és que perdona'm,
0: espera.
1: Jo també
0: ara
1: mi.
0: Ho estic mirant.
1: És que no és dels coneguts, igual que hi ha el Pedersen, sí que ho era... bé, es veu que el va fitxar Decathlon com la gran aposta per
0: Olaf Kuss.
1: Ah, exacte, Kuss. El va fitxar Decathlon aquest hivern com una aposta alternativa per, doncs això, per intentar tenir un velocista i imposar-se també a les arribades. I van fitxar Kuss i li van fitxar tres llançadors. És a dir, que Decathlon va posar molta feina a l'olla, oi, perquè la cosa li funcionés. Ahir li va funcionar realment, però clar, recordem que Decathlon està també, té la intenció d'aspirar alguna cosa a la general amb Seixas. Aleshores, clar, jugar aquesta dicotomia és complicada. Es veu que ve del Visma, de l'equip del Vingegaard, i que, bé, de moment ahir els hi va funcionar. 3 milions d'euros cobra aquest senyor per temporada.
0: Caram.
1: Sí, sí, sí, per això et dic que
0: sí.
1: Per ser un desconegut està ben pagat,
0: sí.
1: Oi?
0: Déu-n'hi-do. El Tour que afronta avui dijous, bé, a un dels dies claus, evidentment, com es apuntava el Joan fa uns moments, amb l'ascensió al Tour al coll del Tourmalet.
1: Correcte, avui fan Aspen i Tourmalet. Diguem que és la versió que a mi més m'agrada, perquè és la que s'agafa des d'aquí, des de la banda mediterrània cap a la banda atlàntica, passant per Santa Maria de Campan. Després del Tourmalet baixen per la banda de l'Ou Sant Sabó i acabaran a Gavarnie. Gavarnie, que és un segon, en aquest cas, no és un port, les categories és el Tourmalet, però bé, com sempre es parla del Tourmalet,
0: és un clàssic. Ara estic veient, Joan, que el mallot groc, Thorstein Train, li treu 7 minuts a Pogacar.
1: Sí, sí, clar, perquè és que ahir va arribar amb 12 i li importava 5, clar, ara li treu 7.
0: Vull dir, pot semblar ara mateix que és una distància important, però per això...
1: No ho és. Quan la cosa es posi sèria, ja et dic que li treu això i més. Però sí, és veritat, hi ha molta... Fins i tot ahir algun comentari de dir, ostres, potser l'UAE se n'ha adormit. No se n'ha adormit, ja saben quan han de tirar. I per tant, ahir van agafar-se el dia de descans. No sabem si avui, jo crec que encara avui no recuperarà el mallot, tot i que tot pot ser. Està sent el Tour del Gel. El Tour del Gel. Cada moment es veuen imatges, i no només dels, diguem, dels equipiers, sinó dels mateixos líders dels equips baixant els cotxes a demanar gel per posar-se'l a l'esquena. Perquè és infernal el que estan passant. Gel, sí, hielo, gel. I, de fet, hi ha unes imatges de Pogacar al final de l'etapa, no sé, em sembla que era la d'abans d'ahir, amb una banyareta d'aquestes de nen, plena de gel, que està a dintre d'una furgoneta de l'equip UAE, i ella allà dintre, i amb el casc, com si fos una tirança, l'aigua per sobre.
0: Sí.
1: Per baixar la temperatura del cos. Ha de ser horrible, perquè clar, tens el cos a 30, bueno, 40 graus gairebé.
2: Home, no, 40 no, no es posen.
1: Però 30, no, però 37 sí,
2: sí.
1: La febre l'arriben,
2: no,
1: eh?
2: I la deuen pujar, i potser fins i tot
0: sí,
2: passen
0: sí, que,
2: els 37,
0: allò,
2: eh?
0: La fabrícula que diuen.
1: La fabrícula la tenen segur per la situació exterior. I aleshores, clar, de cop i volta es foten... es posen en una banyera d'aigua absolutament gelada.
0: Gelada.
1: Que anava a dir, la sensació tèrmica ha de ser horrible, però és la manera que el cos, diuen, recupera més ràpid.
2: Sí,
1: i per tant han de passar per
2: i
1: això.
2: I l'aigua glaçada és un recuperador també de respiració. És a dir, et baixa tant les pulsacions que recuperes la respiració. És una eina que fan servir molts esportistes, la de ficar-se en aigua amb gel per baixar les pulsacions i recuperar respiració.
0: I un altre dels noms del dia en clau esportiva és el d'Alexia Putellas, que ahir va ser presentada com a nova jugadora del London City Lionesses. Ha rebut bastant Putellas a les xarxes. Ha rebut, òbviament...
2: Del hooliganisme del
0: culer que no ha acabat d'entendre que Putella s'hagi fitxat per aquest equip i òbviament li han dit que marxa per els diners, perquè a nivell
1: cosa que és legítima, eh?
0: És legítim, però, és molt legítim,
1: el problema de Putella no és marxar pels diners, sinó és després de determinat discurs.
0: Aquí està.
1: El problema de Putellas és el discurs.
0: M'estàs venent un discurs que després no casa gens
1: amb el que fas.
0: Amb el que fas.
1: És a dir, és legítim el que fas, però aleshores no em venguis el discurs.
0: Hi ha aquí una dona al darrere que es diu Michelle Kang, que és la propietària del London City.
1: Que també és la propietària de l'Olímpic.
0: Que té molts diners. Molts diners. I que es veu que està, vaja, tot el que ensuma Barça, que és ara sinònim d'èxit, s'ho volen dur cap allà.
1: Correcte.
2: Bé, del Barça són unes quantes que han marxat, no? Van totes a aquest equip, no se sap.
0: De moment, l'oficial, Alexia Putellas.
2: Perquè ha marxat també la Mapi, la Salma Pallarejo, no?
0: Parayuelo.
2: Parayuelo, perdó.
0: Sí, m'ha costat sempre dir el...
1: El que passa és que sí que és veritat que han marxat gent formada però d'edat mitjana alta per jugadors de futbol.
0: Ona Batlle, que ha anat a l'Arsenal.
2: La Salma és més jove, eh?
1: Sí, però és la més jove de les quatre que marxa, però té 25 potser ja.
2: Collons, perdó, potser ja. 25 anys, és molt jove, jugant 25 anys.
1: És la més jove de les que marxa, però és que clar, les que la substitueixen tenen totes entre 18 i 22.
2: Clar, bueno...
1: És això, no és que sigui gran, és evident que té una carrera per davant, però el Barça està substituint, diguem, edat...
2: Una generació, vols dir.
1: Exacte.
0: Sí, i està apostant per les joves jugadores, una miqueta el que ha fet també
2: el masculí,
0: el masculí, òbviament.
2: Repetint una mica patró, bé, sí, està
0: que,
2: bé.
0: Que és, un model d'èxit, almenys en el masculí. Vull dir, el Barça cada cop que ha guanyat ha estat, quan ha tingut jugadors de la casa... Òbviament, no tots, però vaja, bona part dels jugadors de la Masia. Va dir ahir Michelle Kang, la propietària del London City, que Alexia Putellas representa la màxima expressió del talent, la dedicació i la visió en el futbol femení. Per tant, doncs, Alexia, que passa a ser ja l'abanderada, diguem-ho així, d'aquest equip. Ho deixem aquí.
2: Molt bé.
0: Joan, gràcies. Carola, gràcies.
2: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

tenga cura. La veu, sens dubte, molt coneixible, la d'Antonio Orozco, que també ens acompanya musicalment en aquest cel obert. 10 i 17, gairebé 10 i 18 minuts del matí, posem una mica d'esport, també.

Cas has apunxat a Patxà, a Grècia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Otro.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: I agafo l'interfon, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Vinga, a les 11 en punt del matí d'avui dijous 9 de juliol i amb Camil Villaverde. Camil, bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassarem les propostes de les sèries per aquest estiu, l'últim Seriòfils de la temporada. Un Seriòfils que ja té també doncs els Emmys aquí al costat, oi? Que avui surten també a tots els diaris, però d'entrada tenim doncs alguna sèrie de capçalera que ja apunta maneres, no?
1: Sí, no han estalviat les plataformes per aquest mes de juliol, han anat fortes i ja diria fins i tot 3 o 4 estrenes bastant potents en cadascuna de les plataformes, o sigui que això que es diu que l'estiu, no, tradicionalment era doncs per allò, estrenar cosetes i que passi, doncs aquest mes de juliol doncs arriben estrenes potents que a més s'aniran allargant al llarg de la temporada.
0: Doncs, si et sembla, comencem per la sèrie que ens defineix en Camil com la sèrie de la que tothom en parla, perquè doncs ens torna una miqueta a l'univers, ja hem sortit dels llibres, però l'univers de... fa molt que hem sortit dels llibres, de l'univers de Joc de Trons, anava a dir. Vinga, anem a HBO Max.
2: Son tiempos turbulentos.
3: Rhaenyra se acerca. Ya no estás seguro aquí. Su derrota está escrita. Aseguraremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
4: La reina tiene muchos dragones. Pero sus súbditos no se sienten seguros, ni deberían estarlo.
3: Veo que ha sido misericordiosa. Pero la corona es un peso que aplasta. Harás cosas que causará la muerte de los involucrados.
4: Poco a poco. Bocado a bocado.
0: Vinga, va, ja en tenim prou. Escolta, és que ara ens ha passat una cosa curiosa, que a vegades ens passa, que és que resulta que el tràiler que estem emetent no és l'original en anglès, és obvi, però tampoc és la traducció a l'espanyol d'Espanya. I tenim, doncs, això, el latino, que té un punt, oi? Perquè és el que ens comentava en Camil, i aquesta és bona, clar. Latino no és d'enlloc.
1: Exacte, sí, és un accent que no és, o sigui que cap llatinoamericà reconeix com a propi, no és argentí, no és mexicà, no és portorriqueño, és veneçolà, no? És com un estàndard que s'han inventat i que, bueno, sona una mica això, però no és cap accent concret d'un país. I és veritat que, no sé, potser treu una mica d'aquesta solemnitat que aquesta sèrie, escoltar-lo així...
0: Sí, aquí se'ns ha escapat gairebé el riure, però estem parlant de la tercera temporada de La Casa del Dragón, que és aquell explicar el que va passar abans de Joc de Trons.
1: Exacte, és també basat en uns llibres de Martin, uns llibres que no eren tant unes novel·les com havia estat Joc de Trons o Canción de Hielo y Fuego, no? les originals, sinó que eren unes novel·les històriques, o sigui, una mena d'explicar la història de Ponent. I en aquest cas, la història de la guerra civil entre els Targaryen, no? Que més o menys ja qui ha seguit les temporades doncs, ha vist com doncs, la cosa anava escalant, hi havia molta intriga, els palaus, no? D'anar aquí, anar allà, dir això, i a la tercera temporada ja s'obliden una mica de tot això, van amb tot i comencen, de fet, ja amb un capítol que podria haver estat, a nivell de recursos visuals i diners que hi han posat, podria haver estat com a final de temporada de Joc de Trons. No? El que abans es reservava potser per capítols molt concrets, doncs aquí han no han reparat en gastos i hi ha moltes seqüències molt espectaculars, moltes batalles, molta gent involucrada, moltes localitzacions, per una història que això sí no acaba del tot d'enganxar. No? L'estrena va anar prou bé, però els següents capítols són els que pitjor han funcionat per ara de les tres temporades de Joc de Trons. I bueno, et fa plantejar si la gent comença a estar una mica cansada d'això, si és que no has empatitzat molt amb aquests personatges o si ja estàs cansat de tota aquesta èpica, tota grandiloquent, i en canvi la sèrie ambientada a Ponent que ha triomfat és El Caballero de los Siete Reinos, no? Una sèrie amb un to molt diferent, amb uns capítols molt curtets, on també hi ha aventura i també hi ha, no, els detalls de Martin, aquesta sang i aquesta cruesa, però també hi ha humor. Vull dir, crec que ha connectat bastant millor. La gent potser està una mica cansada de tanta èpica, i més si són personatges que al final, bueno, amb molts, doncs no acabes com d'empatitzar. És una mica igual al final el que els hi passi. Uh-huh. Doncs tercera temporada, La Guerra Oberta, entre, no, els Rhaenyra, Aegon, aquests dos bàndols, els negres, els verds, batalles. No ens encarinyem de cap personatge perquè, com Martin ens ha acostumat, doncs cauran com a mosques. I ja ha confirmat que la sèrie acabarà la temporada, amb una temporada més, que serà la quarta i última. Han dit que ja la cosa acaba aquí, però tranquils, perquè spin-offs i sèries ambientades a Ponent, doncs en tindrem per avorrir.
0: Sí, sí, tot i que, a veure, que Joc de Trons és molt de Joc de Trons, eh? I la història, i fins i tot els personatges i els protagonistes, és que van trobar la fórmula, i aquí costa més. És molt més grisa, aquesta, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, és un to diferent, és més crua, i és això, tampoc acabes de... A Joc de Trons hi ha molts personatges molt carismàtics, no?
0: Sí.
1: Aquí potser falta una mica això, i acabes afinant una mica cansat de les voltes per
0: explicar això. I aquí és molt més directe, en el sentit que Joc de Trons era tot molt més subtil.
1: Exacte, sí, sí, ho va anar construint molt a poc fins que, no, vas veient...
0: Més enllà del final, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Final...
1: sí, la darrera temporada ja seria discutible, però sí, sí, sí, totalment, Joc de Trons, a veure, era difícil estar a l'alçada, no els hi ha anat malament amb La Casa del Dragón, s'ha de reconèixer, els hi ha funcionat, han mantingut oberta aquesta, no, espurna de Ponent, i poden estrenar sèries com El Caballero de los Siete Reinos, però jo crec que, clar... El que dius tu, Joc de Trons, és molt Joc de Trons.
0: Doncs vinga, aquesta és la sèrie de la que tothom parla, però hi ha altres estrenes interessants. Qui vulgui veure a Bardem fent por, que vegi aquesta, Apple Plus.
5: A veces no miras todo esto y piensas si nos lo merecemos. Nos merecemos todo esto. Nos merecemos todo esto. Nos merecemos todo esto.
6: Yo tenía una buena vida.
5: Hicimos lo que creímos correcto.
6: Los hay que lo tienen todo. Se lo merecen.
5: ¿Eso es sangre?
7: Está como ido. Dios mío.
6: ¿Cuál es tu peor miedo?
7: Se lo merecen. ¿Qué haces aquí, Max?
5: Viene a por mi familia.
7: Se lo merecen.
5: Tenemos que prepararnos.
7: ¿Qué has hecho?
5: ¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos?
0: El Cabo del Miedo, que es... el remake en sèrie d'una pel·lícula que va ser remake d'una altra pel·lícula.
1: Exacte, és el remake del remake d'un altre remake, no? La pel·lícula original és una pel·lícula dels 50, no?, amb Gregory Peck i Robert Mitchum fent els dos papers principals d'aquest, la història, no?, és aquesta d'un home que ha estat a la presó, al cap d'uns anys surt i vol anar a passar comptes amb el seu advocat, que d'alguna manera creu que, doncs, és el que el seu propi advocat l'ha portat a la presó, no? La gent potser estarà més familiaritzada amb el remake que va fer Scorsese, no?, amb aquell Robert De Niro inoblidable, no?, amb aquell abogado, no? Uh-huh. I ara, diguéssim, torna aquest remake en forma de sèrie amb Bardem, que, com bé dius, quan fa por, fa molta por. Recordem, no? No és País para Viejos, el Xigurd, no? El personatge aquest del psicòpata que interpretava, que era absolutament terrorífic. I en aquesta sèrie, doncs, Bardem interpreta aquesta persona que surt de la presó i doncs, va a visitar, va a fer-los la vida impossible a l'advocat i a la seva dona. Doncs que després de molts anys doncs, viuen tan tranquils, amb molt de luxe, amb molt de privilegi, i la seva vida començarà a estar... No?
0: Trontollar.
1: Comença a trontollar amb l'aparició del personatge de Bardem. Ja, a la sèrie donen com més... Hi ha com diferències respecte a la pel·lícula, no? Veiem diversos punts de vista, que això és una cosa... No? La mateixa situació des de diversos punts de vista, et comences a plantejar qui és el que té raó, si teòricament el bo o el protagonista o el personatge de Bardem, i parla de... Bueno, no és només una història de venjança personal, parla de privilegis, de poder, de manipulació de la veritat, i de fins a quin punt no? Un pot reescriure la seva pròpia història. Tot això amb 10 episodis, el que permet aprofundir potser una mica més en la psicologia dels personatges, més que no pas amb la pel·lícula. Hi ha algunes referències directes a qui li agradi, doncs, qui sigui cinèfil i tingui present la pel·li de, sobretot, de Scorsese. Hi ha alguns homenatges visuals a la pel·lícula. I doncs, 10 capítols a Apple Plus, que qui li interessi aquest thriller i vulgui veure una nova revisió d'aquesta història ja més coneguda, doncs s'ho passarà bé.
0: Doncs El Cabo del Miedo a Apple Plus. Vinga, ens n'anem ara a Disney Plus.
8: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
9: I don't know, like 60?
10: They have no idea how cool we are.
11: I wish I was in love.
12: You deserve to be loved.
13: Anybody would be lucky to have you.
14: You, just right.
15: Mum, what's happened?
16: Giannis and I broke up. Would it be okay if I moved back in?
17: Of course, yay!
18: I mean, not yay.
19: Hello. Yeah, your mum said I could stay.
20: Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
19: Not sure about the use of the word weirdly.
20: Maybe you have a weird smell.
21: What do you hear?
20: I slept with Steve.
21: That's really funny.
20: I know this must hurt, Mum. I see that. But I want to keep seeing him.
0: Ja està, la declaració final de la filla, Alice i Steve.
1: Alice i Steve, que és una comèdia, no, que la seva creadora, la Sophie Goodhart, ha definit no com una sitcom, sinó com una rom-com. És a dir, una comèdia sobre una relació que des del primer moment tothom a la sèrie i fora de la sèrie considera que és molt mala idea. Per qui no hagi pillat el tràiler, doncs Alice i Steve són una mica dos amics, ja amb 40 tants, amics de tota la vida, que s'expliquen, tenen molta confiança, s'expliquen tot, però en algun moment doncs, l'Alice convida l'Steve a casa seva i allà Steve es lia no amb Alice, sinó amb la filla de l'Alice. I escoltàvem al final com ella, la filla, li diu a la mare, m'he liat amb ell, i no només això, sinó que el vull seguir veient. I a partir d'aquí és la premissa d'aquesta sèrie, protagonitzada per la Nicola Walker i el Jemaine Clement, que pels més seriòfils potser els sona d'una sèrie molt mítica de Nova Zelanda que es deia Flight of the Conchords. També va ser el protagonista i el creador de Lo que hacemos en las sombras, de la pel·lícula original, i fa aquest paper, no, d'aquest home, una mica Peter Pan, que de sobte, després de 25 anys d'amistat amb la seva amiga, doncs ha d'enfrontar que s'ha enamorat de la filla de la seva amiga, i a partir d'aquí doncs, bueno, és una mica com va avançant tot això i això, no? El que dèiem, no? De com aquesta ja es veu que és una mala idea, com va avançant i com sobretot afecta, no és tant una història de comèdia romàntica que té algun punt, sinó que és una història sobre l'amistat, no? I sobre la traïció, diguéssim, perquè clar, evidentment la mare se sent, Alice se sent molt traïda, i a partir d'aquí doncs, comencen les tensions entre els dos personatges. El tema és un tema que podria ser com un drama, no? O podríem fer doncs, una sèrie d'intriga, I té la gràcia de que l'enfoquen des de la comèdia, el guionista de Sex Education és el creador, mm-hmm. són capítols de mitja hora, i per qui li agrada la comèdia, sobretot la comèdia de qualitat, perquè aquesta és la sèrie que va guanyar la millor sèrie del darrer festival de Cannes, sèries, doncs que li doni una oportunitat a Alice Steve.
0: Doncs Alice Steve a Disney Plus, ja dèiem, en format comèdia, aquesta història, diguem, romàntica entre generacions. Vinga, i ens mantenim a Disney Plus a parlar de cuina.
9: Chef, ¿estás bien? Tú coge aire. Escucha a la sartén. ¿Oyes la música?
11: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
12: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
17: Richard, voy a vender el edificio.
22: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
23: Nos vamos a quedar sin comida.
24: O al final todo acaba bien.
12: ¡No! ¡Para! ¡No absorbe!
22: ¿O no?
25: Nos superan en número y armamento. No tenemos dinero. Pero nos tenemos los unos a los otros sin nada que perder.
22: ¿Listos?
12: Cada segundo cuenta, baby.
22: Siguiente plato marchando.
0: Pasé tanto tiempo. Y al final, doncs, The Beer, aquest mític restaurant de Chicago, oi, és?
1: Exacte, és la sèrie de The Bear, la temporada cinquena i darrera, que ens explica la història d'aquest cuiner d'alta cuina que torna a Chicago per agafar el bar familiar de bocates, diguéssim, de barri, i que el decideix transformar en un restaurant d'alta cuina i tot el que això comporta en tots els sentits, no? A nivell no només professional, sinó emocional, personal. I doncs aquí ja per fi tanca les portes de Ver, una sèrie que així com va començar amb les dues primeres temporades va ser, no?, un dels grans hits i de les grans sorpreses seriòfiles, no?, perquè ningú havia passat una mica sota el radar. Aconseguien en capítols molt curts doncs una profunditat emocional i a part un muntatge que t'agafava, era com taquicàrdic, no? Però era com estar realment en una cuina de debò. La tercera i la quarta van ser unes temporades que van rebre moltes crítiques, van fluixejar bastant, van perdre una mica el nord, i amb la cinquena es volen redimir i acabar una mica com mereix una sèrie com The Bear. Una presumpta comèdia, no?, segons els Emmy, que té, crec, 21 Emmys, en comèdia, una comèdia que no és una comèdia, ja n'hem parlat molt d'això. I doncs ara el personatge principal del Carmi, que és interpretat pel Jeremy Allen White, no?, amb aquesta sempre pose una mica intensa i dramàtica, doncs decideix que vol retirar-se del món de la cuina i deixar el restaurant en mans de la Sydney, de la seva, no?, mà dreta, el cosí Richie, la Natalie, tots els altres personatges de The Bear. I és una mica... fan servir aquest recurs que els agrada tant a The Bear, que ho fan, crec, que cada temporada, que és com una mica un compte enrere. Hi ha alguna cosa que, no?, han de tancar el restaurant per no sé què, o ha de venir el de la inspecció, o els crítics, o han d'obrir aquell dia, no? És una compte enrere de la temporada que et serveix per anar pujant la tensió in crescendo, i que ja veiem al tràiler que les coses comencen a anar molt malament, volen vendre l'edifici, ja no els hi porten el menjar, els hi entra aigua, i serà una mica la lluita de tots aquests personatges, que jo crec que és la part en realitat que enganxa de The Bear, els seus personatges, que te'ls acabes estimant, i crec que els propis creadors estimen molt els seus personatges, doncs com tots ells units doncs aconseguiran o no salvar el restaurant. I també val dir que comença la temporada, però en realitat va començar amb una estrena que es va fer una mica també com per sorpresa d'un capítol especial que es diu Gary, centrat sobretot en Richie el personatge del cosí, i el Mikey, que és com el germà de Carmi, el germà que ja sabem des del capítol 1 que se suïcida, que s'ha suïcidat, i sempre el veiem aparèixer una mica en flashbacks. Doncs aquest capítol especial, que molts crítics diuen que és el millor capítol, paradoxalment, de la sèrie, doncs també, abans de potser començar a veure la cinquena temporada, està bé mirar aquest capítol especial de Gary, que a més va ser escrit i dirigit pels dos actors principals. És un capítol, clar, bastant estrany, ambientat en el passat, pràcticament amb ells dos només de personatges, una mica teatral, però que funciona molt bé.
0: Doncs The Bear, com dèiem, que ens permet seguir o acabar les peripècies d'aquest restaurant d'alta cuina de Chicago. I vinga, i ara anem l'experiment més estrany de tots, els que parlarem avui. Molt estrany, molt, però molt. HBO Max.
2: We threw a rod. Get comfortable.
3: Well, it's gonna be a while.
2: He's got the wrench. No. We gotta wait
3: what?
2: Here.
3: What are you
2: gotta
3: talking
2: wait
3: about?
2: On the
3: yeah,
2: plane.
3: Yeah, what?
2: We gotta wait right here until they fix the mechanical issue.
3: I gotta sit in the middle with shitty snacks?
2: Yeah.
3: For 5 hours? Are you crazy?
2: This is the airplane experience.
3: Well, it's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
4: You know what's really irritating about you? You are the world's worst butter churner.
3: How dare you? Nobody churns butter better than me.
4: Nobody likes your butter.
3: Come and get a steak from Lundy's, Mr. President.
5: Can't wait to get back home to my Daisy. That's what's waiting for me. Do you not think she's pretty?
3: Yeah, she's all right. Yeah.
5: She's all right?
3: I would take her to the movies if she paid.
6: Bring your fishing rod.
3: Oh, yeah.
6: You got a net.
3: I'm gonna use my hat. This trip is gonna be so great.
6: So great.
7: What's gonna be so great?
3: It's a great burden to have to leave our families.
6: We don't want
3: to
6: go.
0: Després de 250 anys, als Estats Units ha decidit tenir Trump com a president i una sèrie com aquesta per explicar la seva història.
1: Sí, sí, i tal com Trump doncs, va celebrar com ho va celebrar, no, amb aquells discursos, focs artificials i concerts on no hi havia ningú, doncs aquesta és l'altra manera potser de celebrar-ho, i és amb una mica de sentit de l'humor, perquè darrere d'això hi ha Larry David, no, el creador de Seinfeld, de Curb Your Enthusiasm, sempre a HBO, que és el creador i el protagonista d'aquesta sèrie que es diu Larry David i la recerca de la infelicitat, no? Una sèrie que, d'alguna manera, al llarg de diversos sketchos, et va fent la seva pròpia versió de la història nord-americana.
0: El títol és Vida, Larry David i la recerca de la infidelitat, de la infelicitat.
1: Exacte.
0: Perquè es basa, evidentment, d'una manera... un subterfugi per parlar del lema dels Estats Units, vida, llibertat i recerca de la felicitat.
1: Totalment, ja veiem o sentim el tràiler i quan veiem la sèrie ja veiem per on va, no? Que, doncs, amb humor fot bastanta canya a molts dels mites fundacionals dels Estats Units i es planteja, doncs, totes les moments històrics importants, doncs, com haguessin estat si haguessin introduït elements com molt absurds, no? La declaració d'independència que comencen a discutir per autèntiques xurrades que volen ficar dins la declaració, o el viatge de Rosa Parks amb uns personatges al bus que són pràcticament delirants. I el que és divertit és l'origen, potser, de la sèrie, que és... Això està produït per Barack Obama i Michelle Obama, que tenen una productora audiovisual. Això és com super... Yankee, no? Cap altre país t'imagines, jo què sé, pues Aznar.
0: Ara l'Aznar.
1: O a Zapatero. tenint una productora audiovisual i creant sèries, doncs allà als Estats Units, no? El bressol de l'espectacle, doncs Barack i Michelle tenien aquesta productora, volien fer una sèrie commemorativa dels 250 aniversari, un documental o una sèrie documental així una mica seriosa, i van decidir fitxar Larry David, i Larry David va convertir aquest documental en una marcianada, en una sàtira plena d'humor incòmode, però la gràcia és que els Obama no només no li van dir on vas amb això, sinó que van dir avanti amb tot això, i en són els productors executius, o sigui, els productors executius, perdó, de la sèrie són Barack i Michelle Obama, o sigui, això ja et posa una mica...
0: Un punt de caché.
1: Exacte, i doncs el repartiment, clar, al ser com gags, més o menys curts, doncs hi ha una autèntica desfilada d'estrelles al costat de Larry David, des del Seinfeld, el John Hamm, Bill Hader, Catherine Hahn, Lin-Manuel Miranda, que va ser el protagonista de Hamilton, no? Una altra sèrie sobre un pare fundador de la pàtria, Kelly Cuoco, vull dir, veurem desfilar moltes cares conegudes i que molts van voler participar simplement sense saber massa de què anava la cosa, només perquè hi havia Larry David al darrere. Doncs 7 episodis per riure, per pensar també, perquè no, hi ha com molta sàtira i sobretot pues, aprendre potser una miqueta de la història i dels mites sobre els quals han construït aquest relat de país que tenen.
0: En sabem més la història americana que la nostra, a vegades.
1: Totalment. No, completament.
0: Completament, oi? Vinga, Vida a Larry David i la búsqueda de la infelicitat és aquesta proposta, com dèiem, bastant histriònica d'HBO Max. Vinga, canviem d'objectiu i ara ens n'anem a una cosa molt més dramàtica, que està a Apple Plus.
7: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
8: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
10: Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando.
8: No recuerda nada, excepto lo que le dicen. Eres la única que ha salido en toda la puta historia. Y ha sobrevivido.
13: La verdad no se consigue sin un precio.
10: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
8: ¿Se enterara de qué?
10: Del tiempo que nos queda. Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo? Las preguntas que ella hacía pueden matarnos a todos.
0: Doncs la gent del silo que a la tercera temporada es fa preguntes.
1: Exacte, torna a silo o... Sitge, seria, en català?
0: Sitge, Sitge. Sí, sí.
1: La sèrie de ciència-ficció d'Apple, doncs, que es basa en aquesta premissa on la humanitat, o el que queda, més ben dit, de la humanitat, viu sota terra, perquè se suposa que fora hi ha hagut un infern nuclear i és completament inevitable i hostil, i doncs viuen en aquesta mena de silo on s'organitza una nova societat, no? I està bé perquè la tercera temporada canvien una mica. Les dues primeres eren l'objectiu era saber una mica que, si realment a fora era com els havien explicat, si aquesta història de que la humanitat havia entrat en guerra i tot havia quedat destruït era veritat. Hi havia tot el tema del control, de les classes socials dintre el silo, dels equilibris de poder, era una sèrie també sobre política, d'alguna manera. I en aquesta tercera temporada, després del final de la segona, on el personatge principal aconsegueix sortir fora i després tornar, hem sentit el tràiler, no?, que era l'única persona que ha aconseguit sortir i tornar al tràiler, al silo, doncs què és el que passa a partir d'aquí amb els coneixements que sap. El tema és que la personatge principal, que és la Rebecca Ferguson, que és aquesta noia que ha pogut sortir, doncs té amnèsia, no recorda res del que ha vist. I seria el típic recurs patillero de moltes sèries de... Ara s'ha oblidat de tot i per com allargar una mica la trama, però en aquest cas lliga bastant amb la veritable trama de la sèrie, que és una mica el fet d'oblidar o fer oblidar la memòria tant de manera individual com a manera col·lectiva per controlar, com a mètode de control de la població, no? Oblidar el passat, no saber d'on vens, que t'expliquin una història per, en realitat, una mena...
0: Quina metàfora dels temps presents.
1: Totalment, eh? I aquesta potser és és la gràcia de Silo, no? Aquesta oblit com a eina de control. I a més, també introdueixen per primera vegada una nova trama en paral·lel a la sèrie ambientada al passat, on comencem a conèixer una mica els orígens, no? D'on han sortit aquests silos, per què han sortit aquests silos, què és el que ha passat. Llavors, aquesta trama al passat, protagonitzada per un periodista i una congressista, doncs ens comença a donar una mica de llum i a entendre una mica millor què és tot, com han arribat fins aquí i què és tot el que estem veient. Llavors crec que és un encert, perquè realment ja les dues primeres estan molt bé, però ja no donava més de si aquesta. Havien de fer-la avançar d'alguna manera, i crec que d'aquesta manera és una manera molt, molt intel·ligent. Llavors, 10 episodis, estrenats setmanalment fins al setembre, i ja Apple també ha avisat que la següent temporada, és a dir, la quarta, serà la darrera de la sèrie. De fet, ja està pràcticament tota rodada, i que han explicat això, que tenien molt clar el que volien explicar, volien acabar-ho bé, i en principi, amb la propera temporada, doncs acaben la sèrie.
0: Doncs la tercera de Silo, a l'espera de que la quarta en resolgui encara més dubtes d'aquesta història d'Apple Plus. Déu-n'hi-do, Apple Plus, també aquestes apostes pel drama, per la ciència-ficció.
1: Sí, sí, sobretot ciència-ficció i comèdia amable, no? Crec que són les dues. Vas veient com moltes plataformes, no?
0: S'especialitzen.
1: Sí, això seria un altre tema que podríem parlar algun dia, no? De com vas veient que es van especialitzant, no? Prime, per exemple, ja saps, vas a buscar o acció, no? O aquestes històries d'adolescents, sí, de rom-coms, de
0: molta amor. Sucre, molta sucre, molta sucre.
1: Exacte, no? I com Apple, doncs això, la ciència-ficció, la comèdia tipus Ted Lasso, o la de Harrison Ford, no? Com emblemes. Doncs cada HBO, potser això, la èpica, no? Els dracs, cadascuna va buscant una mica el seu, de manera potser, no? Al principi no crec que hagi estat una cosa molt calculada, però que
0: allò que els haia funcionat, exacte, han estirat del fil, i al final, doncs clar, han vist que si estires del fil d'això no és que no competeixis, sinó que ja tens el teu target.
1: Exacte, ja tens el teu públic i ja segueixes apostant una mica per aquest tipus de contingut, i cadascú, doncs, les plataformes s'han anat una mica com, tot i que trobem de tot a tot, a tot arreu, evidentment, però sí que, doncs, com a emblema s'han anat especialitzant.
0: D'acord. S'apropen els Emmys, Camil.
1: S'apropen els Emmys, ja coneixem els nominats als Premis Emmy 2026. No hi ha massa sorpreses. La sèrie de The Pitt, no? Aquesta sèrie d'HBO que ens explica en cada temporada un dia en la vida d'unes urgències d'un hospital nord-americà, doncs lidera les nominacions amb 25 candidatures, i és la gran favorita com per endur-se la categoria de millor drama, perquè recordem que els Emmys estan separats per drama i comèdia, i en canvi la segona és la comèdia Hacks, amb 24 nominacions, que acaba, en vam parlar l'altre fa dos seriòfils, acaba ja la seva història, i pot acabar, doncs, de la millor manera si aconsegueix unes quantes d'aquestes 24 nominacions. I com a revelacions podríem dir que són dues produccions, ara ho parlàvem, d'Apple. La primera seria La maledició de Widow's Bay, aquesta, no sé, és una història, sí, de terror, però que barreja terror amb comèdia. És una cosa una mica estranya, un to molt estrany, però que realment és una de les sèries de l'any, ha funcionat molt bé. 19 nominacions, i Pluribus, també d'Apple, en vam parlar, del Vince Gilligan, aquesta mena de distòpia ambientada, no?, quan els extraterrestres visiten la Terra i tot el que succeeix llavors, doncs s'endú 18 nominacions. I categories principals, doncs, el que dèiem, The Pitt, millor sèrie dramàtica, les rivals són La diplomàtica, Pluribus, Slow Horses, que és una de les... Som molt fans aquí, i sempre s'aconsegueix colar una sèrie britànica, com més petiteta en els candidats, i El Caballero de los Siete Reinos, com les altres nominades a drama. I a comèdia, doncs, Hacks competirà amb The Bear.
0: Una gran comèdia, The Bear.
1: Exacte, no farem cap comentari. Abbott Elementary, Shrinking, que és aquesta sèrie d'Apple, no?, també, aquesta comèdia que parlàvem amb el Harrison Ford, i Widows, La maldició de Widow's Bay. Bueno, repeteixen com a favorits el Noah Wyle, la Jenna Smart, i Zendaya torna a optar als Emmy gràcies a la tercera temporada d'Eufòria, que, malgrat no està sent gaire ben rebuda, doncs Zendaya està allà entre les candidates. I una curiositat final: Jason Bateman, no, aquest l'hem vist a moltes sèries, a Arrested Development, per exemple, és el gran protagonista, doncs apareix amb 4 nominacions en diferents categories, que és una cosa que no havia passat mai. 14 de setembre a Los Angeles, doncs sortirem de dubtes de qui són els triomfadors de la temporada televisiva.
0: Això seran els Emmys. I ara, en format picat, vinga, sèries per seguir aquest proper estiu. Vinga, la primera, el nostre entrenador favorit.

0: in your head calls the cracks to start showing, all knowing, all glowing with the light of the moon.
1: Bienvenido, jefe.
2: Bien hallado.
1: Vienes a un equipo de chicas, ¿no?
3: Doncs el primer és Ted Lasso, que torna a Londres, però per entrenar, com hem sentit, a noies.
4: Exacte, Ted Lasso han fet com un reset, no?, a la sèrie. Jo crec que també havien passat alguns alts i baixos amb les tres temporades anteriors. La història d'aquest entrenador de futbol americà que acaba entrenant un equip de futbol a Anglaterra. La sèrie acabava com que Lasso marxava, no?, als Estats Units, se'n tornava als Estats Units per estar amb el seu fill. I en aquesta quarta torna a Richmond, torna a Anglaterra, torna com a entrenador de futbol, però ja no amb el primer equip que va arribar a la Premier League, etcètera, etcètera, sinó que ha d'entrenar a l'equip femení del Richmond, doncs per donar la presidenta vol donar un nou impuls al futbol femení i doncs porta el Boden Ted a entrenar aquest equip. I llavors crec que és un reset que potser la sèrie necessitava per avançar. I bueno, no hi ha massa sorpresa amb el que trobarem a Ted Lasso, no? Doncs,
3: sí, perquè la majoria dels personatges repeteixen.
4: Repeteixen pràcticament tots, crec, potser

0: Doncs torna Ted Lasso i atenció, torna, poca broma, la família Ingalls.
1: Once upon a time, Ma and Pa and Mary and Laura left the big woods of Wisconsin and moved to the prairie. Where a new life was waiting for them. Every day and every night was an adventure.
0: Érem molt petits, Camil, i la caça de la pradera la passàvem per la primera.
2: Exacte, anava a dir, els més joves, i no només els més joves, els de 30 anys tampoc recordaran aquesta sèrie, però els que ja tenim una edat, doncs ens hem criat amb aquesta sèrie, La caça de la pradera, un clàssic televisiu protagonitzat pel Michael Landon, no? Un personatge que llavors era, ara ningú el recorda, però llavors era, no?, bastant conegut. I doncs era aquesta sèrie d'aquesta família, la família Ingalls, que arriba, no?, que busca un lloc on viure allà a l'oest, i és una mica aquesta història èpica de supervivència en un entorn, no?, difícil, i la història aquesta familiar, i sobretot en aquella època, una mica rància, hem de dir, d'aquests valors familiars bastant tradicionals. Torna amb aquest remake que la gent espera amb una mica de... A veure què han fet. Es veu que l'han, no?, l'han modernitzat una mica, l'han portat en aquests temps, i tot això segueix basant, per això, en els diaris de Laura Ingalls, que són els... No? És unes novel·les que va escriure Laura Ingalls recordant la seva infantesa, doncs, a l'oest americà. La caça de la pradera, pels que no sàpiguen res, doncs, a veure què es troben, i per tots els que tenim una referència, doncs, sempre hi ha la curiositat de, doncs, a veure què han fet.
0: A veure què han fet. Jo recordo un capítol que es va morir un nen que
2: sí,
0: a mi em va fer molta cosa.
2: Sí, aquell capítol va ser... Clar, a més, sí, era l'època que tothom veia la mateixa cosa. Llavors,
0: que no,
2: era un tema...
0: Era això, la teleparada.
2: Exacte, eren temes... Això sí que s'ha perdut, no? De que tothom veia la mateixa sèrie, el mateix capítol, el mateix moment, i clar, era un tema de conversa...
0: I no
2: el podies
0: recuperar, perquè no hi havia el vídeo, tampoc, que tenim una edat.
2: I havies d'anar parlant, i es creava com molta conversa i molta mitologia al voltant d'aquells events, no? Mm-hmm. És una cosa que s'ha volgut rescatar amb algunes sèries de, no?, amb aquestes estrenes universals, globals, perquè tothom en parli.
0: Vinga, tercera proposta. Aquí un spin-off, surt a partir del Big Bang Theory. Vinc, Stuart.
3: Dijo que soy el elegido que arreglará las cosas. Pero, ¿creemos a ese tío?
4: Ese tío eras tú.
3: La máquina. Puedes arreglarlo todo, hacer que sea como antes.
5: ¿Stuart?
3: ¿Denise? ¿Qué has estado haciendo?
5: Sobre todo robar, pero sigo con mi guión.
3: Una versión alternativa de mí vino de otro universo y me explicó cómo puedo deshacer el apocalipsis.
4: A lo mejor podemos salvar el mundo.
0: Doncs a partir de l'univers de Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar l'univers.
2: Exacte, és una tornada a l'univers Big Bang Theory, i ho han fet de la manera potser més inesperada o més friki possible, però crec que potser és un encert, no? No tornar a fer una sitcom que ja hem vist, i agafant doncs un dels personatges que personalment per mi era un dels que més gràcia em feia, el loser dels losers, que és l'Stuart, el propietari de la botiga de còmics. Aquest és el protagonista d'aquest spin-off, podríem dir-li, on no estem en aquesta sitcom Big Bang Theory, sinó en aquest una mica món d'universos alternatius. L'Stuart, no sé per què, és l'escollit per poder salvar l'univers, i per això ha d'anar viatjant d'univers en univers paral·lel en univers paral·lel, intentant trobar la manera de salvar el seu propi univers. O sigui, és una cosa molt marciana, molt friki, amb molts dels personatges de Big Bang Theory, no els principals, però sí que pràcticament dels secundaris estan tots, i doncs una manera original potser de rescatar un univers ultra conegut, amb molts seguidors, però donant-li un to completament diferent, sense abandonar aquest humor friki que és com era una mica la base de tot.
0: Vinga, quarta proposta per aquest estiu. Els va agradar l'actriu de Gambito de Dama? Doncs aquí repeteix.
4: Lucky, escúchame. Este mundo es complicado.
6: Debería haberte

0: enseñado a sobrevivir en la vida en la que naciste.
1: Lo sé, papá. Pensaba que me gustaría salir con vida.
2: Todo está saliendo según el plan.
3: Es tracta de Lucky, que, malgrat el títol, no sembla tenir gaire sort.
4: Exacte, serà un títol irònic. A qui li agradi, doncs, a l'estiu el thriller, doncs, és la seva sèrie, una sèrie protagonitzada per l'Anya Taylor-Joy, que, com has dit, és la, no? va tornar una mica al mitjà que la va veure triomfar amb Gambito de Dama. I doncs sentíem a la, no, el tràiler, això, tot està saliendo segons el planejado. Quan sents això ja saps que, no sortirà segons el planejat. I evidentment un atracament que surt fatal i la protagonista, l'Anya Taylor-Joy, fuig per acabar sent perseguida tant per l'FBI com per una organització criminal. O sigui que d'aquí, de sort, poca. Acció, una sèrie que està molt ben feta, atracaments, persecucions, intriga de què és, per què li van al darrere, vull dir, a qui li agradi, doncs, el thriller, doncs és la seva sèrie per l'estiu.
3: I l'última, una quota de superherois a la plataforma que no té els superherois.
5: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero? No. ¿Cómo conseguiste el anillo? Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista. Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo? Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver.
3: En moments de crisi necessitem els superherois que ens salvin. Linternas.
4: Linternas, que és una sèrie sobre un superheroi que mai ha funcionat en pantalla. Em crida l'atenció com ho faran això, perquè és Linterna Verde, és un dels superherois mítics del còmic de DC, que cada vegada que ho han volgut portar o al cine o a la sèrie ha fracassat, perquè zero carisma, però en aquest cop ve darrere d'aquesta sèrie hi ha algú com el Damon Lindelof, que és l'home darrere de Perdidos, l'home darrere de Leftovers, vull dir, un tòtem de la televisió, i doncs hi ha molt interès en veure què ha fet Lindelof amb aquest material aparentment difícil d'adaptar. A més, li ha donat com la volta de que el protagonista no sigui Linterna Verde, sinó que és, pues, un home gran amb un tio jove. És una sèrie que l'han convertit en una mica en algo detectivesc, hi ha una trama més d'intriga. Vull dir, no han fet la típica sèrie de superherois, sinó que li han volgut donar una volta i a veure, això sempre té riscos, pot ser una cosa com molt interessant que, no, que ens ho faci veure d'un altre punt de vista, o pot ser un autèntic xurro. Però, en qualsevol cas, una de les sèries que més s'esperen aquest estiu és Linternas, de DC.
3: Doncs aquestes són les propostes del Camil per aquest estiu. Ted Lasso, La Casa de la Pradera, Stuart no consigue salvar l'universo, Lucky i Linternas. Aquestes estrenes per passar aquest estiu al costat, doncs, de tot el que ja s'ha presentat començant per aquesta tercera temporada de La Casa del Dragón. Camil, final de temporada nostra.
4: Final de temporada, sí, ara un petit descans,
3: a veure com enganxem la nova temporada, on ja sabrem els emis cap a on van. Bon estiu, Camil.
4: Bon estiu a vosaltres també.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Una novel·la que es diu Pensió en Francia. És la primera obra de Cheche Parra i, segons ens diuen, té una part de trama que passa per aquí Sitges. Cheche Parra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs, escolta, què és Pensió en Francia, va? De què
1: mira,
0: va la història? Vinga.
1: Mira, Pensió en Francia és una novel·la contemporània que està ambientada a la Barcelona dels anys 80. Uh-huh. Parla d'una noia del sud d'Espanya que li ocorre, té un succés allà a casa seva, que uh-huh. ha de sortir d'allà i s'amaga aquí a Barcelona i, per unes recomanacions, s'amaga a la Pensió en Francia.
0: D'acord.
1: Allà sembla que ha d'estar ja segura per del tot, però es va trobant una sèrie de fets també i unes persones que no acaben de sentir-se segura del tot, no? Uh-huh. Digues.
0: I bàsicament entenem que aquí la ciutat té un protagonisme, però també passa per Sitges.
1: Exacte, però la ciutat està ambientada pràcticament en la seva totalitat a Barcelona,
0: sí,
1: però parla també d'altres localitzacions.
0: D'acord.
1: I jo no podia deixar de posar Sitges, que és una població que m'estimo des de petita, que hi vaig molt sovint, i per mi és un dels llocs, dels meus llocs preferits de sempre. Aleshores, jo havia de posar algun passatge aquí a Sitges.
0: Oh, compte, sí. El Sitges no actual, sinó dels anys 80.
1: El dels anys 80, sí, sí. Uh-huh. Però, l'essència és la mateixa, no? Uh-huh. Aquest mar que ens rep, la cultura, el menjar, el bon menjar, no? Vull dir que tot això, ella passa algun dia aquí a Sitges i, uh-huh. Queda impressionada, li recomanen i, queda totalment impressionada.
0: D'acord. Escolta, més la teva primera novel·la, oi?
1: Exacte, sí. Jo havia escrit ja relats, havia publicat algun relat, alguna antologia, però com a novel·la al final em vaig decidir i, ja estic encantada de l'acollida que està tenint.
0: Anava a dir, per què una novel·la?
1: Mira, sempre, jo m'he dedicat a la comunicació, sempre he escrit molts textos corporatius, però sempre tenia ganes d'explicar, d'arribar a la gent d'una altra manera, no? I és veritat que he fet molts relats, però sempre m'han quedat una miqueta concurs. De fet, aquesta novel·la surt d'un relat que vaig fer i que tothom que llegia em demanava més, que volia saber més. Aleshores, em vaig formar, vaig fer un programa de novel·la i a partir d'aquí la vaig escriure amb la intenció d'emocionar el lector, no?
0: D'acord. La portada del llibre és el timbre de la pensió i el timbre de la pensió, el que expliques també una miqueta és que vas fer l'exercici de desenvolupar la història a partir de la imatge d'aquest timbre.
1: Exacte. A veure, jo, perquè nosaltres aquesta imatge ens la van donar en un curs d'escriptura creativa, un taller, i a mi de seguida em va portar a les parts antigues de Barcelona, no? Les zones més antigues de Barcelona. Aleshores, al posar Pensió en Francia, em vaig situar a l'estació de França i d'aquí vaig pensar, ostres, ha de ser per mi d'una manera natural que aquesta pensió estigui situada al barri del Gorg. I crec que està molt encertada la ubicació.
0: D'acord, és a dir, és anar estirant del fil a partir de la ubicació d'un lloc on passa molt, on passa molta gent i, per tant, poden passar moltes històries.
1: Exacte, sí, sí, totalment. Jo quan ja vaig situar això al Born, tenia una necessitat, no?, de tocar aquell timbre, no? Perquè estava convençuda que darrere d'aquella porta s'amagaven molts secrets i vides i misteris, no? Aleshores, a partir d'aquí va aparèixer el que és la protagonista, l'Alma Gadir, que com us deia és aquesta jove, no?, que fugia i buscava un refugi, no?, entre aquelles parets, no? I, i mica en mica a la meva imaginació van començar a aparèixer altres dones i altres personatges, no? I, que amb el seu conflicte que va néixer d'una manera com natural. I, és aquesta, no?, la manera en la que Pensió en Francia va començar a cobrar aquesta vida.
0: Aquest any hem entrevistat a diversos autors d'obres, de novel·les, i molts d'ells ens han revelat que han desenvolupat això, la seva obra a partir de tallers d'escriptura. La Txetxe ara ens, també ens ho acaba de dir, és a dir, que tot i venir del món de la comunicació va voler formar-se en això. Què li dona amb algú que té inquietud per escriure un taller d'escriptura?
1: Mira, els tallers et donen eines, totes les eines, doncs, perquè bueno, tu pots saber escriure, però una cosa és escriure doncs, un article corporatiu, periodístic, o una novel·la, no? Una història que el que vols és arribar i emocionar el lector. Aleshores, els tallers em van donar totes aquestes eines. L'escriptura dels relats va ser una miqueta aquell laboratori on experimentar. I després, quan ja em vaig decidir a escriure la novel·la, jo pensava, bueno, això ja té més envergadura, això ja és alguna cosa més gran. Aleshores em vaig formar, vaig fer un programa molt complet de novel·la, que no només em va ensenyar a escriure novel·la, sinó que també em va acompanyar en tot el procés d'escriptura d'aquest llibre. Sí.
0: Una cosa és pensar la novel·la i una altra cosa publicar-la, no?
1: Bueno, això, aquest és el verdadero thriller, que dic jo sempre. Això és una aventura. Uh-huh. Sí, és veritat. Primer, quan l'acabes, evidentment, has de corregir, revisar molt i després enviar-la a les editorials que ara, tu creus amb les que pot encaixar bé.
0: Aquí t'interromp. Quan es dona per acabada la novel·la?
1: Ai, és molt difícil, eh?
0: Tothom diu el mateix.
1: Has de fer un exercici de dir, vinga, vale, ja. Mira, pensa que jo ja estic per la segona edició, o sigui que la primera ja s'havia publicat, s'havia venut, i quan em van dir, hem de fer una altra edició, perquè ja fem curt, vaig dir, vale, però espereu que la tornaré a revisar, i encara així vaig canviar, no la història, però sí vaig reformular alguna frase, vaig treure, vaig posar... No acabaries mai de posar el punt final.
0: D'acord.
1: Però bueno.
0: Doncs això, m'estaves explicant. Clar, un cop acabat, això vas a les editorials.
1: Exacte, ho envies a les editorials, aquí t'has de colmar de paciència, perquè qui et respon? Et respon com a poc en 6 mesos, no?
0: Ja.
1: I bueno, i és fer paciència mentre anar treballant altres coses, evidentment, no pots quedar-te aturada. Però bueno, vaig tenir la sort que Editorial Sargantana, algun altre m'havia dit que sí abans, però bueno, allò que no acabava allò d'estar convençuda, i quan Editorial Sargantana, a través del seu segell NPQ, em va oferir la possibilitat de publicar-me, doncs no vaig optar. Coneixia molta gent que treballava amb ells i que estaven encantats, que són gent molt seriosa i molt professional. Així que, bueno, què més puc demanar?
0: Hi ha alguna novel·la més a la cuina?
1: Sí, estic escrivint el primer esborrany, perquè ja et dic, una cosa és el que tu escrius de principi i després el que acabes publicant, perquè clar, aquí s'ha de repassar molta cosa.
0: Correcte.
1: Però sí que és veritat que amb la promoció de Pensió en França, doncs no tinc tot el temps que li hauria de dedicar, no? a la segona novel·la, però bueno, estoy en ello.
0: Doncs Pensió en França, aquesta història, primera novel·la de Txetxe Parra, centrada sobretot en aquesta Barcelona dels anys 80, aquesta Barcelona preolímpica, on passen coses amb una noia que fugia de Cádiz i que doncs, troba un refugi a Barcelona, i que entre els indrets que visita està Sitges. Sitges té un petit protagonisme també en aquesta novel·la. Sitges, que és una de les localitats, com ens comentava la Txetxe, preferides per ella mateixa, i per això ha volgut incloure-la en aquesta novel·la, i per això l'hem trucada una miqueta també per donar una miqueta de ressò en aquesta presència de la nostra població a la seva novel·la. Txetxe Parra, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bona promoció, que vagi tot molt bé, i bueno, si tornes a parlar de Sitges et tornarem a trucar.
1: Per descomptat, jo t'aviso.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Segur que sí, moltes gràcies.
0: Adéu i fins aviat. I a tots vostès, doncs bé, són les 12, com sempre, hem arribat al final del programa. Resguardin-se sobretot de la calor, aquesta calor. Compte amb els incendis, que de moment estan tots estabilitzats, i sobretot, passin un molt bon dia i ens retrobem demà.

0: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El CEO, els socialistes, tindrien una victòria clara, però perdrien diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. Protecció Civil envia una altra alerta demanant el confinament a la població del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, tot i que el foc està estabilitzat i hi ha hagut alguna petita revifada, i els bombers han augmentat fins a una quarantena les dotacions que treballen en aquest incendi. Relleu al capdavant de l'Oficina Tècnica de Rodalies. L'organisme ha acordat encara no fa un any entre la Generalitat, Renfe i Adif per coordinar les obres a la xarxa i minimitzar les afectacions. Segons us avança 3CAT Info, la nova destinació del director serà el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. L'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris, que qualifica com a crim de guerra. Washington i Teheran s'intercanvien bombardejos des de fa dos dies, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a la guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units. Els Mossos recreen amb l'ajuda de la intel·ligència artificial el rostre de la dona que va aparèixer ofegada fa unes setmanes al Segre, a Lleida. Amb aquesta imatge, ara fan una nova crida a la ciutadania per aconseguir identificar-la. Ha mort als 75 anys la cantant galesa Bonnie Tyler. La intèrpret del reconegut tema Total Eclipse of the Heart va tenir el seu primer gran èxit el 1978, Amidst a Heartache. Bonnie Tyler estava en coma induït des de finals de maig després d'una operació d'urgència en un hospital de Faro, a Portugal.
1: Esports.
2: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador ja ha comunicat al club alemany que vol marxar i ara el Barça i el Dortmund s'han de posar d'acord per les condicions del traspàs. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. I l'Espanyol presentarà aquest migdia a la una el migcampista brasiler Gabriel Moscardo. El Girona anuncia el fitxatge del migcampista Ivan Morante, procedent del Burgos, i el Barça femení Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028.

I ens queda el titular del temps. La calor intensa farà tornar a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Temperatures pròximes als 40 graus avui a moltes poblacions. 3CAT Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Doncs bé, a aquesta hora podem seguir la roda de premsa que estan donant detalls ara des del Meteocat i Protecció Civil.
2: 10 rècords de temperatura màxima absoluta en diversos sectors de Catalunya. Destaquen els 44,1 graus de Vinebre o els 40,7 graus que es van assolir a l'Observatori Fabra de Barcelona. Una temperatura que no s'havia assolit en els 112 anys de història d'aquesta estació meteorològica. També destaquen les temperatures mínimes, queden molt altes les temperatures a la nit, i també la nit anterior vam batre un rècord de 32,5 graus a l'estació meteorològica de Portbou. Si mirem la predicció, avui tornarem a tenir una jornada semblant a la d'ahir, amb valors per sobre de 40 graus en molts sectors de Catalunya, fins i tot superant els 42 a punts de les comarques de Ponent o de Terres de l'Ebre, però valors extremadament alts arreu del país. Per sort, aquesta predicció ens indica que tant demà divendres com dissabte hi haurà un lleuger respir, hi haurà una lleugera baixada d'aquesta temperatura, tot i que encara mantenim avisos per superació del llindar del percentil 98, del llindar de temperatura màxima extrema, però molt rebaixat respecte als últims dies per agafar forces, perquè malauradament els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies. Per tant, atenció, perquè aquesta onada de calor patirà una lleugera rebaixada que durarà dos dies, un breu respir, per tornar a agafar força de cara a la setmana vinent.
3: Tenint en compte tot això, quines mesures hi ha previstes?
2: Les mesures, tant per calor com per perill d'incendis, ara la companya, la subdirectora Imma Soler, us les explicarà després de la reunió que hem fet del Comitè Tècnic de Protecció Civil.
4: Es preveu una baixada de temperatures ja cap a finals de la setmana que ve? Una normalització de les temperatures?
2: Normalització no diríem. De fet, després d'aquest respir que tindrem demà divendres i passat demà dissabte i el posterior nova pujada, els mapes una miqueta més llarg termini sí que indiquen que podria tornar a fer una bona rebaixada de cara a finals de la setmana vinent, a partir de dijous, divendres, potser dissabte i diumenge de la setmana vinent, però queden molts dies, encara queda aquest repunt de cara a l'inici de dilluns, dimarts, dimecres, i creiem que el focus ha d'estar aquí. Ja veurem quan acabarà aquesta llarga onada de calor, però com a mínim ara hem d'anunciar aquesta nova pujada que serà tan contundent com la que hem tingut.
3: Gràcies.
1: Són les explicacions de Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, avisant d'això, que ara venia una petita treva de tres dies, però que tornarien a pujar les temperatures. Per tant, ens haurem de preparar per la setmana que ve. Nova onada de calor després d'aquests tres dies de petita treva amb aquest lleu descens, tot i que a finals de la setmana vinent sembla que tornarien a baixar. Tenim aquest episodi entremig de nova onada de calor. Ara es prepara també per donar explicacions Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, per anunciar, i així ho ha fet saber des del Meteocat Santi Segalà, les mesures que hi ha previstes en aquest nou episodi d'onada de calor que es preveu per de cara a la setmana que ve, a partir de diumenge a dilluns. Ha explicat des del Meteocat que dilluns, dimarts i dimecres tornaran a ser dies complicats. Sentim Imma Soler, de Protecció Civil.
5: Seguretat pública, sí, perfecte. Hem acabat ara fa un moment el comitè tècnic que hem fet, tant amb els dos plans que tenim activats, tant pel que fa a l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per calor, com el pla enfocat, el pla per incendis forestals, que també tenim amb emergència per la situació que s'està donant aquests dies, que, com veieu, és de molta afectació, amb diversos incendis simultanis que s'han donat sobre i tot ahir a la tarda. Hem fet aquesta valoració, mantindrem encara aquests plans amb situació d'alerta i també amb situació d'emergència al pla enfocat durant el dia d'avui per continuar fent una valoració. Com veieu, cada matí fem reunió i fem també reunions en aquells moments que és necessari i anem fent aquest seguiment constant. Perfecte. Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis, molta cura amb no engegar cap incendi, amb no encendre cap incendi, i sobretot si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de fer de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata. Per el que fa amb les activitats del bany, doncs el que sempre recomanem. Molta vigilància també, atendre les senyalitzacions, atendre els espais on la gent es pot banyar, no banyar-nos mai en algun espai que no sigui adequat i sobretot també molta cura amb els nens, molta vigilància cap a la canalla que demanem doncs, en aquestes activitats de bany.
6: Ens explicaven ara des del Meteocat que podria haver com una petita baixada de temperatures, després tornar a pujar. En aquest impàs de baixada preveieu reduir restriccions o sou més de la intenció de mantenir-les fins que acabi tot aquest episodi?
5: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans. Per exemple, ara estem en alerta del pla Procicat per calor i possiblement podrem passar a prealerta durant aquest impàs, però ja sapiguent que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor. Pel que fa als incendis, ens mantenim en emergència i ho anem valorant diàriament. Si hi hagués la possibilitat de fer aquesta rebaixa, també la faríem, però hem de ser curosos amb com tenim la situació de simultaneïtat i d'afectació en el territori. Les mesures continuen. Les resolucions que es van fer des de l'Infocat, amb tot l'aspecte del que és el no accés en aquells municipis que estan en pla Alfa 4, que, si em permeteu, recordo que en aquests moments són 219 municipis. Aquest no accés en l'espai natural forestal en aquests municipis, també doncs, aquesta vigilància amb les activitats de joventut per tal de que facin les activitats molt properes a les zones poblades i no en l'entorn forestal, també aquestes altres mesures que vam demanar de no ús de la pirotècnia, tampoc no ús d'activitats tipus falles, en aquest entorn, doncs tot això continuarà vigents i de moment no tenen data de finalització, sinó que s'anirà valorant constantment per veure quan es pugui donar aquesta finalització en aquestes mesures.
6: I perdonai que repetim una mica, però llavors de cada cap de setmana, per exemple, el que és els accessos als parcs naturals, us plantegeu que es puguin aixecar o la intenció, almenys que hi hagi cap sorpresa, és mantenir-los tancats?
5: En aquests moments els que estan marcats són aquests que comentàvem, aquests 219 municipis i els massissos que engloben. Per la meva experiència, habitualment, això és un tema que ens ho dirien des de gent rurals i també des del Departament d'Agricultura. Per la meva experiència, no és tan ràpida la reacció de les zones forestals, de la massa forestal, no és tan ràpida una baixada de temperatures, sinó que requereix normalment una mica més de temps per la seva reactivació, no? I estem parlant d'un període molt curt. Estem parlant de que només serà una baixada d'aquest cap de setmana. Per tant, jo ho veig molt just perquè puguin haver-hi, reaccions destacables, no? Siguem curosos, pensem que en aquests moments tenim aquests 200 i pico municipis, que tenim un nivell de risc molt alt, que cal aquestes mesures de cara al nostre entorn forestal i que les haurem de continuar mentre veiem aquesta necessitat.
3: Pel que fa a una onada de calor persistent, més enllà de les recomanacions, s'han plantejat alguna mesura especial, alguna restricció, sobretot pel que fa a l'esbarjo a l'aire lliure, a casals, activitats fora?
5: Restricció no. El que passa és que en aquests moments, per exemple, sabem que el Servei d'Emergències Mèdiques ens ha dit que tenen en aquests moments uns 230 atencions que han tingut que fer a l'entorn de les afectacions per calor. Per tant, sabem que és una afectació important en la població. No demanem unes restriccions per normativa, però sí que el que estem fent és recomanar, i ho recomanem des de Salut, ho recomanem nosaltres, ho recomana arreu, d'aquesta situació de vigilar la calor, de vigilar les hores d'insolació, no estar sota el sol, no fer esforços amb hores de molta calor, mirar de fer les activitats amb hores més tranquil·les, més de vespre, que no faci tanta calor, i sobretot tenir en compte això, que estem passant una temporada llarga de calor, persistent, i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny, que hem de pensar-hi, que hem de saber que hem de fer, doncs, vigilar la calor i sobretot estar-hi atent. Mesures, per part nostra, no hi ha aquest plantejament, però sí insistir i seguir demanant a la població que vagin amb aquesta cura, que s'hidratin bé, que evitin les hores d'insolació, que evitin les activitats a hores fortes, que vigilin les persones vulnerables, sobretot el que diem sempre, mai una persona dintre d'un vehicle amb aquestes calors, perquè doncs, els vehicles pugen molt de temperatura i poden tenir un accident. Sempre aquesta vigilància de si algú es troba malament, doncs trucar de seguida al 112, vigilar que algú no pugui tenir un cop de calor i continuar amb aquestes mesures doncs, tots aquests dies que ens venen.
7: Molt bé. Jo volia demanar un resum en castellà, si pot ser.
1: Doncs són les explicacions d'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, dient doncs que hi ha una vigilància molt exhaustiva amb el risc d'incendi, que, per tant, de moment no es plantegen modificar cap de les restriccions, que hi ha 219 municipis en pla Alfa 4, amb els massissos que inclouen, que en són 9. Activitats de lleure estan prohibides en zones forestals, s'han de fer a zones poblades, i això també implica la prohibició de l'ús de la pirotècnia, de falles, i ja ha dit Imma Soler que no preveuen cap canvi a mitjà termini perquè la baixada de temperatures, com abans informaven des del Meteocat, seria aquest cap de setmana, però duraria poc perquè la setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres, tornaríem a tenir un pic, una onada de calor. També ha explicat que hi ha hagut 230 atencions del Servei d'Atenció d'Emergències Mèdiques pels efectes de la calor i, per tant, en aquest sentit, ha recomanat Imma Soler vigilar, no estar sota el sol, no fer esforços, intentar traslladar certes activitats al vespre, hidratar-se i estar alerta amb els símptomes que puguin indicar que s'està patint un cop de calor. I amb tot aquest panorama, doncs això no afavoreix el risc d'incendi, ben al contrari, de moment encara n'hi ha alguns d'actius, tot i que estan estabilitzats. D'una banda, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tot i que hi ha hagut una petita represa, s'ha pogut controlar ràpidament i el confonament del Pla de Manlleu ha durat pocs minuts. Anem cap allà, Manel Sastre.
8: Sí, una represa que s'ha produït a la zona que hi ha més pròxima, al nucli del Pla de Manlleu, i de seguida s'hi han destinat molt alguns mitjans aeris i també per terra. La proximitat amb aquest nucli ha fet que es recomanés aquest confinament, que ha estat un confinament curt, uns minuts, per precaució, i que s'ha aixecat fa una estona. Ho explicava Oriol Corbella, que és l'inspector dels bombers de la Generalitat.
9: Aquest matí hem tingut una petita reemissió en el flanc esquerre, pel que s'ha iniciat una ordre de confinament, altra vegada al Pla de Manlleu, però ara estava consultant amb la sala de control i aquest ordre de confinament l'hem tirat enrere perquè, efectivament, el dispositiu que tenim al lloc han pogut frenar aquest avenç, aquesta represa que teníem al flanc esquerre.
8: Cosa que confirmem perquè nosaltres som just al davant on s'ha produït aquesta represa i ja no es veu pràcticament ni fum. Els mitjans aeris han deixat d'actuar ja en aquest punt. L'incendi està estabilitzat, de fet, des d'ahir. Té un perímetre d'entre 80 i 100 hectàrees que s'està vigilant molt de prop per evitar que alguna de les represes salti cap a la serra del Montmell, que és on hi ha més hectàrees per cremar i és el que realment preocupa els equips d'extinció. En aquest foc també ha estat clau la recuperació dels conreus, sobretot de la vinya, que ha fet de tallafoc natural i que ha frenat el foc a pocs metres dels nuclis i les cases que hi ha en aquesta zona. Ha ajudat a contenir molt el foc i ara els productors, de fet, estan fent una iniciativa per vendre el producte, per vendre el seu vi amb l'etiqueta de vinyes de foc, que marca doncs, que accions com aquesta de recuperar vinyes en alçada, aquí estem a més de 500 metres d'altura, ajuden, entre altres coses, a parar incendis.
1: Gràcies, Manel. I a Navarcles, al Bages, una quinzena de dotacions dels bombers treballen per evitar que el foc revifi amb aquestes altes temperatures. Les flames han afectat una cinquantena d'hectàrees. Des d'Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
10: Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i es trigarà dies a poder apagar-ho. De fet, encara es veu una columna de fum sobre la nau i ahir, davant la possibilitat que fos un núvol tòxic, es va confinar una part de la població d'Artés. El seu alcalde d'alcalde, Enric Forcada, ens explicava que quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
11: Al cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aèrics no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
10: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos, que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
12: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés, i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí, i bueno, llavors ens a córrer.
10: El foc va començar a Pont de Cabrianes per causes que encara s'estan investigant i el vent el va empènyer ràpidament cap aquí.
1: Gràcies, Montse Poblet. Hem arribat a un quart de dues del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim noves incidències. Hi ha cua a la B20 a Santa Coloma, direcció cap al Nus de la Trinitat, perquè hi ha hagut un accident que talla un carril. Precaució en aquest punt. També a la P7 hi ha retencions a Gelida en sentit sud cap a Tarragona, un carril tallat també per accident. I atenció a la P2, aquesta via es troba tallada entre Vila-rodona i Banyeres del Penedès en sentit Barcelona, en aquest cas perquè s'està retirant un vehicle de la via. Es fan desviaments per la sortida 11 cap a la carretera C-51. Pel que fa al transport públic, retards a aquesta hora a la línia R15 de Rodalies, el tren de Móra la Nova, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona cap a 2:15, circula amb 70 minuts de retard.
0: El temps.
1: La previsió és d'en Jofre Genué.
14: Continuen sota els efectes d'aquesta onada de calor que un dia més farà arribar el termòmetre per quart dia consecutiu als 40 graus, tot i que no de manera tan extensa com ahir, sinó estem parlant cap a la zona del Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, zones pròximes Franja de Ponent. Però bé, la resta, déu-n'hi-do, perquè ara mateix, per exemple, a l'Empordà ja tenim xifres de 38-39. No descartaríem algun valor de 40, tot i que la marinada avui s'està reactivant més. De fet, s'estan superant un altre cop aquests llindars de calor extrema que indiquen que estem sota els efectes d'aquesta onada de calor a moltes comarques, l'Alt Empordà, el Gironès, el Baix Empordà, el Baix Camp, el Tarragonès, el Garraf, Barcelonès-Montsià, també doncs, punts del Penedès. Això fins a migdia primera de la tarda. Encara esperem que al llarg de les properes hores tot això s'incrementi més. Per tant, malgrat que la temperatura potser baixi 1 o 2 graus, molts indrets i per la presència de la marinada, especialment al litoral i al prelitoral, estem sota els efectes d'una onada de calor que ha de fer persistir doncs, aquests avisos de calor extrema. Un altre cop la mateixa calor farà créixer algunes nuvolades entre el Prepirineu i Pirineu, sobretot de Lleida. Aquesta tarda no descartem doncs, algun petit patac d'aigua, alguna petita tempesta de calor, algun ruixadet localitzats, poca cosa, que en prou feines arriben els 10 litres per metre quadrat. I bé, el pronòstic pels propers dies és que es mantinguin les matinades incòmodes amb aquesta calor amagatzemada, nits tòrrides, sobretot en punts de la costa i especialment a costa central, nits tropicals amb molts indrets a l'interior, i màximes que potser entre demà i demà passat baixen una mica més, fins i tot entre demà i demà passat podrien desaparèixer momentàniament els 40 graus o gairebé, però tot això serà transitori. A partir de diumenge, la calor torna a disparar-se amb un nou episodi, un nou pic de calor d'aquesta onada de calor que no marxarà a l'inici de la setmana que ve.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Seguim un quart i tres minuts de dues. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, tot i perdre escons. Aliança Catalana es dispara, passaria clarament al davant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana a l'alça si avui se celebressin eleccions al Parlament. Aquest és el resultat que deixa l'últim baròmetre del CEO, que és l'enquesta que elabora la Generalitat. Albert Prat.
15: Clara victòria del Partit dels Socialistes, tot i que a la baixa, perquè perdria almenys 4 diputats dels 42 que té actualment. A força distància, Esquerra i Aliança lluitarien per la segona posició. El partit d'Oriol Junqueras parteix amb lleuger avantatge, segons aquest CEO, i milloraria el resultat que té ara mateix I el partit de Sílvia Orriols, atenció, passaria dels dos escons que té actualment a una forquilla d'entre 23 i 25 diputats. El sondeig pronostica un ascens meteòric del partit d'extrema dreta que quedaria per davant de Junts. Els de Puigdemont són els principals damnificats del creixement d'Aliança i perdrien la meitat dels escons que tenen ara mateix. Ara bé, el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, avisa que el suport electoral a Orriols no està consolidat.
16: Un increment tan important d'un grup que avui només té dos escons, que passaria a multiplicar per més de 10 el seu grup parlamentari, vol dir que hem de prendre aquesta estimació amb cautela, perquè vol dir que hi ha gent que no havia votat mai Aliança i fins que no es confirmi això en unes eleccions, aquesta gent podria tornar enrere o podria canviar el seu vot.
15: I darrere de Junts, Vox i PP empatarien igual que a la cua d'aquesta enquesta amb els Comuns i la CUP, amb uns resultats similars, un amunt, un avall, als que tenen ara mateix al Parlament. Amb aquests resultats, les majories es complicarien, perquè el PSC, Esquerra i els Comuns només aconseguirien la majoria absoluta al Parlament si tenim en compte els millors pronòstics del baròmetre. I l'independentisme, si fa no fa el mateix, arribaria a la meitat dels escons de la cambra per la part més alta de la forquilla i sempre tenint en compte Aliança Catalana.
1: I l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió ens deixa encara més titulars, Albert.
15: Si demà es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, a Catalunya les guanyaria el PSC, però perdria entre un i dos diputats. Esquerra creixeria entre 3 i 4 diputats i Vox multiplicaria per 3 els resultats i es convertiria en tercera força al davant del PP i Junts, que recularia entre 2 i 3 diputats. L'habitatge continua sent la primera preocupació dels catalans, ho és per gairebé un de cada 3 catalans i ho és també per totes les franges d'edat, és a dir, per totes les persones de qualsevol edat i votants de tots els partits, tret d'Aliança, de Vox i del PP. El no a la independència tornaria a guanyar respecte a l'últim baròmetre, amb un 51% dels suports, segueix guanyant el no, però el sí pujaria una mica.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els Mossos demanen ajuda a la ciutadania per identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui és, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i s'ha difós. És una iniciativa que és poc habitual a la policia. Encara no se sap si la mort va ser criminal o no. Lleida, Noelia Caselles.
17: La van trobar el dia 3 de juny sense cap document que permetés identificar-la en una zona urbana del riu Segre a Lleida, a prop dels instituts. Des de llavors, els Mossos han esgotat sense èxit les vies policials per identificar-la, tant a nivell nacional com internacional. Això els ha portat a fer una passa més i fer-ne un retrat amb intel·ligència artificial. A la imatge difosa hi veiem una noia d'uns 30 anys vestida amb camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. L'inspector Sergi Messalles és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida.
18: El pas que estem donant avui no és un pas habitual, d'acord? I és un pas, doncs, que l'hem meditat molt bé a l'hora de poder fer-ho, i realment és una necessitat que tenim per poder avançar amb aquesta investigació.
17: En un primer moment no es van veure signes clars de criminalitat, però l'autòpsia va determinar que hi havia hagut violència. Això no implica, però, que hi hagi un delicte.
18: Una mort violenta pot ser un accident de trànsit. Que hi hagi al darrere o no, doncs una acció criminal s'ha de demostrar després. Una mort autolítica, un suïcidi, és una mort violenta, però al darrere hi ha alguna component, algun element de criminalitat que hagi provocat això. Nosaltres el que estem intentant determinar és això.
17: A la zona on es va trobar el cos és habitual que hi hagi persones indigents que hi acampen, però tampoc n'han pogut donar informació. No sembla tampoc que la dona hi pernoctés. El mateix dia que va aparèixer el cos d'aquesta dona, se'n va trobar un altre al pantà d'Utxesa. En aquell cas era un home que tampoc està identificat, però la policia descarta que hi hagués relació entre tots dos casos.
1: La plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Es tracta d'un projecte que ha de permetre impulsar aquesta tecnologia a Catalunya i a Espanya, però que té molta oposició dels ajuntaments i veïns de la zona. Girona, Núria Peraire.
19: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. També alerta de la presència d'una praderia important a la zona, que s'ha de protegir i que queda molt a prop de la línia d'evacuació, que va des de la zona marina on hi ha els aerogeneradors fins a la costa per connectar-los a la xarxa elèctrica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. A l'estat, els aerogeneradors no es poden falcar al fons del mar per la seva profunditat i han de ser flotants, i això és el que es vol provar amb aquest projecte previst al Golf de Roses. Va amb cert retard per la forta oposició d'ajuntaments i veïns. A més, hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Podria estar acabat a finals de l'any 2027.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: Bonnie Tyler ha mort aquesta nit als 75 anys, ho han anunciat en un comunicat la seva família i el seu equip. La cantant galesa la van operar d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Seguia ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i de tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada. Tyler es va popularitzar a finals dels 70 i principis dels 80 amb la seva veu particular, rogallosa, potent, esquerdada. Va compondre èxit com Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, Oh, It's a Heartache, aquesta que sentim. El seu lligat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 premis Brit. Esports. Fins a 2:15, Eudald del Serra, bon dia.
1: Bon dia, el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al Dortmund que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara, Barça i Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. Adeyemi és una petició del tècnic blaugrana, l'alemany Hansi Flick.
2: 3CAT Info.
1: Aquest vespre, mentrestant, arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit, que enfrontarà França i el Marroc. Sentim el seleccionador francès Didier Deschamps parlant de com es troba Kylian Mbappé després del duríssim partit davant el Paraguai als vuitens de final.
3: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido de va a ser, sí, muy duro.
1: I ara sentim el jugador marroquí del Madrid, Brahim Díaz.
4: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen, que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
1: França i el Marroc ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. Les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats del país i principalment a la capital París per evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui, un partit entre França i el Marroc que començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà divendres el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. D'aquest partit n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
5: Bueno, al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma. Realmente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo. Así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros.
1: D'altra banda, el blaugrana Lamine Yamal, en declaracions a Mundo Deportivo, ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex-blaugrana Leo Messi amb la selecció de l'Argentina.
6: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
1: Més futbol. L'Espanyol presenta a hores d'ara el tercer reforç de cara a la temporada que ve. El migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. D'altra banda, després de 2 dies de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol ha començat aquest matí ja amb els entrenaments de pretemporada.
2: 3CAT Info.
1: I a segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat les dues últimes temporades al Burgos.
7: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
1: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per 3 temporades. El Girona va començar i la pretemporada, així com també el Sabadell, que en les últimes hores ha sabut que el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció de tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta arran de la invasió de camp durant el final de partit d'ascens davant el Zamora. Tot això mentre resol el recurs presentat pel club ballesà. Per la seva banda, Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení, Romeu ha renovat fins al juny del 2028. El tècnic ha explicat quins reforços esperen fer de cara a la pròxima temporada.
8: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de Salma.
1: Per la seva banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol Femení.
0: Dos quarts a dues.

0: Fem un repàs a les notícies que us estem destacant a aquesta hora d'aquest dijous 9 de juliol i que passen per aquesta alerta del Meteocat que anuncia una tercera onada de calor a partir de diumenge. Els termòmetres tiraran cap amunt després d'una lleugera treva, que durarà poc, però només demà i demà passat. Protecció Civil alerta de la tensió de molts dies acumulats amb alt risc d'incendi. Us hem explicat també que el PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. Els socialistes tindrien una victòria clara, però perdrien diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. També us hem explicat que la plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho recull l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. A partir d'ara ens fixarem en com s'estan reorganitzant esplais, caus i casals d'estiu arran de les restriccions per risc d'incendi. Limitacions que passen, per exemple, per no poder fer acampades ni altres activitats en entorns naturals i que obliguen a reformular els plans que tenien les entitats de lleure per aquests dies. I us parlarem també d'un dels fenòmens literaris de l'any, és Els Faura, una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX. La seva autora, la Mar Picó, publicarà al setembre la tercera i última part de la trilogia. I en esports, què destaquem, Eudald Serra?
1: Doncs el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador ja ha comunicat al club alemany que vol marxar i ara el Barça i el Dortmund s'han de posar d'acord per les condicions del traspàs.
0: La calor intensa farà tornar a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot l'occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Temperatures pròximes als 40 graus a moltes poblacions, només una mica més baixes que ahir, a la costa i al prelitoral. A Ponent encara es podran superar els 40 graus. El Meteocat anuncia una tercera onada de calor. Serà a partir de diumenge. Hi haurà ara una petita treva d'un parell de dies, demà i dissabte, i per això Protecció Civil alerta de la tensió de molts dies acumulats amb l'alt risc d'incendi activat. Anem al Departament d'Interior per ampliar-ho. Allà hi tenim en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començaria un lleuger respir de dos dies on les temperatures es relaxaran lleument. Però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
3: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies.
2: Per aquest motiu, des de Protecció Civil mantenen el risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa, activat a 223 municipis de 24 comarques d'arreu de Catalunya. També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se en aquesta llista han estat el de Montmell-Marmellà, l'Alt Camp, i el de Montsant, el Priorat.
0: Doncs això pel que fa a les recomanacions i a les alertes que llencen des del Departament d'Interior, des del Meteocat, també des de Protecció Civil. Gràcies, Cristian Roldán. Bon dia.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Pel que fa a aquestes altíssimes temperatures, 32 graus i mig de mínima. Ahir a Portbou ha estat la temperatura més alta mai registrada a Catalunya fins ara. Aquesta onada de calor ha provocat molts incendis simultanis durant aquesta setmana. En aquests moments hi ha 6 focs estabilitzats, però encara no controlats. I per això els sindicats de bombers qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies amb tardes com la d'ahir amb múltiples focus actius. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Viesques, coordinador de l'agrupació de bombers de Comissions Obreres, alertava dels riscos per la salut.
4: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
0: Des d'UGT també apunten que més enllà de personal falten recursos materials. I sobre com ens climatitzem aquests dies d'onada de calor, només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat. En canvi, de les de renda alta en són 7 de cada 10. És una de les conclusions de l'informe Qui pot protegir-se de la calor que elabora l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona amb la Diputació de Barcelona i que alerta que protegir-se de les onades de calor depèn sobretot de la renda. També identifica 39 municipis on es concentren la vulnerabilitat social i la calor extrema i on proposa prioritzar les inversions públiques. Les llars amb menys recursos també tenen menys accés a les tecnologies per adaptar-se a la calor. De fet, 8 de cada 10 bonificacions de l'IBI per instal·lar plaques solars es concedeixen a habitatges unifamiliars. Per això, la investigadora Eva Vilaseca defensa reforçar les polítiques públiques d'adaptació.
5: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: L'informe planteja mesures immediates com ampliar els refugis climàtics i facilitar l'accés a la refrigeració i d'altres de més llarg termini com rehabilitar habitatges i augmentar el verd urbà. Rubén Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari però que no pot ser l'única resposta.
6: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fonts renovables, no alimentar illes de calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
0: L'estudi

0: Bombers treballen en el foc forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tot i que hi ha hagut una petita represa, s'ha pogut controlar ràpidament i el confinament del Pla de Manlleu, Manel Sastre, ha durat pocs minuts.
1: Sí, una represa que s'ha produït a la zona que hi ha més pròxima al nucli del Pla de Manlleu i de seguida s'hi han destinat molt alguns mitjans aeris i també per terra. La proximitat amb aquest nucli ha fet que es recomanés aquest confinament, que ha estat un confinament curt, uns minuts per precaució i que s'ha aixecat fa una estona. Ho explicava Oriol Corbella, que és l'inspector dels bombers de la Generalitat.
2: Aquest matí hem tingut una petita reemissió en el flanc esquerre, pel que s'ha iniciat una ordre de confinament altra vegada al Pla de Manlleu, però ara estava consultant amb la sala de control i aquest ordre de confinament l'hem tirat enrere perquè, efectivament, el dispositiu que tenim al lloc han pogut frenar aquest avenç, aquesta represa que teníem al flanc esquerre.
1: Cosa que confirmem perquè nosaltres som just al davant d'on s'ha produït aquesta represa i ja no es veu pràcticament ni fum. Els mitjans aeris han deixat d'actuar ja en aquest punt. L'incendi està estabilitzat, de fet, des d'ahir. Té un perímetre d'entre 80 i 100 hectàrees que s'està vigilant molt de prop per evitar que alguna de les represes salti cap a la serra del Montmell, que és on hi ha més hectàrees per cremar i és el que realment preocupa els equips d'extinció. En aquest foc també ha estat clau la recuperació dels conreus, sobretot de la vinya, que ha fet de tallafoc natural i que ha frenat el foc a pocs metres dels nuclis i les cases que hi ha en aquesta zona. Ha ajudat a contenir molt el foc i ara els productors, de fet, estan fent una iniciativa per vendre el producte, per vendre el seu vi amb l'etiqueta de vinyes de foc que marca, doncs, que accions com aquesta de recuperar vinyes en alçada, aquí estem a més de 500 metres d'altura, ajuden, entre altres coses, a parar incendis.
0: I a Navarcles, al Bages, una quinzena de dotacions dels bombers treballen per evitar que el foc revifi amb les altes temperatures. Les flames han afectat una cinquantena d'hectàrees. Doncs bé, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del pla Alfa, el 4, també afecta les activitats de lleure. Les acampades i les rutes han de sortir dels entorns naturals i s'han de traslladar a nuclis habitats. I els casals tampoc poden fer activitats en espais naturals. Des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per 10 campaments.
3: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
0: I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
4: Ens limitarà el fet de que, si tenies prevista, doncs, fer una descoberta, fer una excursió, doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
0: Alguns casals d'estiu també han hagut de repensar les sortides per evitar desplaçaments a ple sol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, tot i perdre escons. Aliança Catalana es dispara, passaria clarament al davant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana a l'alça. Tot això si avui se celebressin eleccions al Parlament i segons indica el resultat que ens deixa l'últim baròmetre del CEO, l'enquesta que elabora la Generalitat, Albert Prat.
6: Clara victòria del Partit dels Socialistes, tot i que la baixa perquè perdria almenys 4 diputats dels 42 que té actualment. A força distància, Esquerra i Aliança lluitarien per la segona posició. El partit d'Oriol Junqueras parteix amb lleuger avantatge, segons aquest CEO, i milloraria el resultat que té ara mateix. I el partit de Sílvia Orriols, atenció, passaria dels 2 escons que té actualment a una forquilla d'entre 23 i 25 diputats. El sondeig pronostica un ascens meteòric del partit d'extrema dreta que quedaria per davant de Junts. Els de Puigdemont són els principals damnificats del creixement d'Aliança i perdrien la meitat dels escons que tenen ara mateix. Ara bé, el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, avisa que el suport electoral a Orriols no està consolidat.
7: Un increment tan important d'un grup que avui només té 2 escons, que passaria a multiplicar per més de 10 el seu grup parlamentari, vol dir que hem de prendre aquesta estimació amb cautela, perquè vol dir que hi ha gent que no havia votat mai Aliança i fins que no es confirmi això en unes eleccions, aquesta gent podria tornar enrere o podria canviar el seu vot.
6: I darrere de Junts, Vox i PP empatarien, igual que a la cua d'aquesta enquesta, amb els Comuns i la CUP, amb uns resultats similars, un amunt, un avall, als que tenen ara mateix al Parlament. Amb aquests resultats, les majories es complicarien,

0: perquè el PSC, Esquerra i els Comuns només aconseguirien la majoria absoluta al Parlament si tenim en compte els millors pronòstics del baròmetre, i l'independentisme, si fa no fa el mateix, arribaria a la meitat dels escons de la cambra per la part més alta de la forquilla i sempre tenint en compte Aliança Catalana.
1: I en clau electoral encara, però pel que fa a les eleccions municipals que s'han de fer l'any que ve, la CUP i Comunistes de Catalunya han firmat un acord per impulsar a Barcelona una candidatura àmplia per aquests comicis del maig del 2027. Les dues organitzacions volen construir una alternativa política davant l'actual model de ciutat que creuen que viu una crisi profunda marcada per l'emergència habitacional, el turisme i l'expulsió de molts veïns i veïnes dels seus barris. La voluntat de la CUP i de Comunistes de Catalunya és incorporar noves organitzacions i col·lectius a la candidatura municipalista. Els noms de les persones que encapçalaran aquesta llista es faran públics després de l'estiu. I la UCO demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat en aquesta trama. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díez a Correus. Madrid, Tania Tàpia.
2: En un nou informe, el jutge a la UCO diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus, converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez va agafar-se 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. Sospita la Guàrdia Civil que de les converses pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, i també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions que feia dia a dia al seu entorn per influir en les causes judicials contràries al PSOE i a l'entorn de Pedro Sánchez. La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Anna Maria Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de la UCO, també suposadament implicats a la trama.
1: I d'altra banda, la Fiscalia demana l'absolució per la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i retreu al jutge Peinado haver assumit una confabulació per retirar-li el passaport. El Ministeri Públic conclou que Gómez no es va beneficiar del programa informàtic de la seva càtedra universitària i que, per tant, no hi ha delicte. I Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als mòbils a diversos dirigents independentistes. L'entitat a favor dels drets humans ha acusat l'Estat d'obstaculitzar el cas Pegasus des de fa 6 anys. Virginia Álvarez és la investigadora d'Amnistia Internacional que ha analitzat en quin punt es troba aquesta investigació.
3: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
1: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i l'empresa israeliana que ven el programari per suposadament haver espiat els mòbils dels expresidents Pere Aragonès, Quim Torra, Artur Mas o l'expresident del Parlament, Roger Torrent. Passa un minut de 3:15. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. A aquesta hora, diversos punts amb retencions a les carreteres. A l'AP7, en sentit sud, cap a Tarragona, per un accident a Gelida. Precaució en aquest punt, tot i que sembla que ara comença ja a millorar la circulació. A la B20, hi ha cua a Santa Coloma, direcció Nus de la Trinitat, per un accident que ha tallat un carril durant una bona estona. I a Trinitat, sentit Llobregat, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. Recordem també que l'AP2 està tallada entre Vila-rodona i Banyeres del Penedès en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle. Es fan desviaments per la sortida 11 cap a la carretera C-51. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R15 de Rodalies al tren de Móra la Nova, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona cap a 2:15. Circula amb 70 minuts de retard.
5: El temps.
1: Amb en Jofre Genué.
6: Les nits roents que hem tingut al llarg d'aquests darrers 2 dies, d'aquestes darrers 2 matinades cap a l'Alt Empordà, sembla que donaran pas a un alleujament del termòmetre, tot i així, amb temperatures molt elevades i amb valors d'onada de calor. Per tant, bàsicament el que estem indicant és que les properes matinades pot ser que el termòmetre quedi ja per sota d'aquests 30 graus a l'Alt Empordà. Tot plegat perquè desapareix una mica la tramuntana rescalfada. Parlem avui d'una presència de marinada una mica més activa al litoral i al prelitoral. Això pot influenciar que el termòmetre no arribi tan fàcilment als 40 graus i perdi alguns graus doncs en aquests sectors. Els valors de 40 quedin ubicats més a Ponent, Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, que és on hi ha els avisos de calor extrema. Però bé, en general estem parlant de que continua la onada de calor i, de fet, en aquests moments estan superant o igualant els llindars de calor extrema o d'onada de calor en moltes comarques. Malgrat el termòmetre, potser no s'han fet tant com ahir, a punts de l'Empordà, el Gironès, el Baix Empordà, el Baix Camp, el Tarragonès, el Garraf, el Barcelonès, totes aquestes comarques, doncs, ja superen o igualen aquests llindars i al llarg de la tarda fins i tot s'extendran més a molts sectors de l'interior i, com dèiem, del terç oest del país. De fet, a primera de la tarda ja s'arribava als 38 o 39 en punts de l'Alt Empordà. La mateixa calor, com ha passat aquests darrers dies, provocarà el creixement de nuvolades entre el Pirineu i Prepirineu, sobretot a Lleidatà, en risc d'algun ruixat o d'alguna petita tempesta. I bé, el pronòstic ens indica que l'onada de calor ha de continuar els propers dies. Això sí, es debilita només de manera transitòria una mica entre demà i demà passat. Les matinades seran incòmodes, tenim molt aire càlid acumulat, per tant, nits tòrrides a la costa, tropicals a l'interior, i sobretot que el termòmetre li costarà més d'arribar als 40 a l'interior, però això sembla, com dèiem, serà transitori, perquè a partir de diumenge i a l'inici de la setmana que ve ens tornaria a arribar una nova agrupada d'aire càlid del nord d'Àfrica.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Seguim endavant amb altres qüestions, com ara aquest canvi que hi ha hagut a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de ruta alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui estava al capdavant, anirà a dirigir ara el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. I la persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, que és l'actual coordinadora del Pla de Rodalies. Hi ha hagut noves explosions al sud de l'Iran i a Jordània en plena represa de les hostilitats entre Washington i Teheran. Un projectil dels Estats Units hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear iraniana que està operativa, segons mitjans estatals. L'Iran ha denunciat atacs dels Estats Units contra infraestructures civils que ha qualificat de crim de guerra flagrant. En dos dies, els Estats Units asseguren haver tocat 170 objectius militars iranians amb un balanç d'almenys 14 morts. L'Iran, de la seva banda, ha atacat bases nord-americanes a Bahrain, a Qatar i a Kuwait, on ha fet un ferit. Donald Trump amenaça d'endurir l'ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. S'allunyen, en qualsevol cas, les esperances d'un acord final que posi fi a la guerra. L'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura. És una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica, situada a la Catalunya rural del segle XIX, que reivindica la cultura popular i que es considera una mena de Bridgerton a la catalana. Ens ho explica la Montse Camps.
7: Està protagonitzada pels membres de la poderosa família Faura, ara en hores baixes, i dues famílies més, els també poderosos Capmany i els nou rics Prats. Jane Austen i Terra Baixa d'Àngel Guimerà són algunes de les inspiradores de Mar Picó per aquesta història de conflictes, poder, intrigues i passions, però la revisa per donar-hi un to més lleuger i reconciliar la cultura popular i les tradicions amb una visió actual.
8: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de set vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? No? I va ser, bàsicament va néixer d'aquí. Era un buit que simplement doncs, no n'hi havia. I ha acabat sent una cosa que és novel·la romàntica, però quan la gent se la llegeix em diu, no era el que m'esperava, m'esperava algo com més sucrós, més cursi, no? Però m'ha agradat.
7: Mar Picó és guionista i es nota en el ritme de la història, que també és molt visual. Aquesta podria ser una de les claus de l'èxit, però per l'autora n'hi pot haver d'altres.
8: Que els personatges trobo que, bueno, he intentat almenys que siguin molt humans i que no hi hagi personatges que siguin 100% estereotips. És a dir, hi ha d'haver una certa estereotipització, perquè al final no deixa de ser una novel·la romàntica, no? I pues, hi ha uns cànons i al final el lector també busca una miqueta això. Però dintre d'aquest estereotip he intentat que els personatges fossin més complexos, amb més capes.
7: Picó, que és nebó de Neta, de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
8: Una cosa que em diuen molt sovint i m'havien dit des del principi era que treballar en català tancava portes i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català. És molt bonic que sigui un projecte en català que parli de Catalunya.
7: Els Faura el publica l'editorial Montena, centrada en literatura juvenil, però ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
8: Que hagi tingut aquesta rebuda, que gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que quan surt la següent part, que l'estan recomanant, això em fa molt, molt, molt feliç. Llavors, bueno, ha sigut completament inesperat, però ha sigut, bueno, surrealista. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
7: Els Faura, entre El secret i La culpa, tancarà la trilogia que va començar al febrer amb el primer llibre. El segon es va publicar fa un mes i el tercer serà a les llibreries el 3 de setembre. Segurament el fet de ser una novel·la per entregues també ha ajudat a aquest èxit.
1: Poc més de 6 minuts i les 2 del migdia acabarem al Liceu.

0: que tanca avui la temporada operística amb Falstaff. És l'última òpera de Giuseppe Verdi, una comèdia agredolça que va escriure amb gairebé 80 anys. Després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla, plega Josep Pons i marxa feliç de poder acomiadar-se amb aquest títol i assegura que està satisfet.
1: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis, no? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
0: Falstaff compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe. Són els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista. No representava Falstaff al Liceu des de feia 15 anys i ara se'n podran veure 9 funcions entre avui i el 19 de juliol. Esports. Fins a les dues, Eudald del Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça ha arribat ja a un principi d'acord amb l'extrem alemany el Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ha comunicat al Dortmund que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara el Barça i el Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. Adeyemi és una petició del tècnic alemany del Barça, Hansi Flick. Parlem del Mundial, perquè aquest vespre arrenquen els quarts de final amb el primer partit que jugaran les seleccions de França i el Marroc. Sentim primer el seleccionador francès Didier Deschamps parlant de com es troba l'estrella de l'equip Kylian Mbappé després del duríssim partit davant el Paraguai dels votants de final.
3: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
2: I ara sentim el jugador del Marroc i del Madrid, Brahim Díaz.
4: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen. Que mira, yo que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
2: França i el Marroc ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. Aquest partit entre França i el Marroc es jugarà a Boston i començarà a les 10 del vespre.
5: 3CAT Info.
2: Mentrestant, demà divendres es jugarà a l'Espanya-Bèlgica. D'aquest partit i de la selecció espanyola n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
6: Bueno, al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma. Obviamente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo. Así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros.
2: Per la seva part, el blaugrana Lamine Yamal, en declaracions a Mundo Deportivo, ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex-blaugrana Leo Messi amb la selecció de l'Argentina.
7: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté. Y Cristiano, para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé, llego a la final que le quiero ganar.
2: Més futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç de cara a la temporada que ve, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Moscardo s'ha entrenat ja aquest matí amb l'equip blanc i blau, que després de 2 dies de revisions mèdiques avui ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. I a segona divisió, per una banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat els 2 últims anys al Burgos.
8: Ellos m'han transmitido un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí i bueno, con muchas ganas de empezar.
2: Morante ha firmat per 3 temporades. El Girona va començar ahir la pretemporada, així com també el Sabadell, que en les últimes hores ha sabut que el comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció de tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta arran de la invasió de camp durant el final del partit d'ascens davant el Zamora. Tot això mentre es resol el recurs presentat pel Club Bellesà. Mentrestant, Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení fins al juny del 2028. Romeu ha explicat quins reforços esperen fer de cara a la pròxima temporada.
9: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de Salma.
2: I el Tour de França, des de quarts d'una, es disputa la 6a etapa, la primera de muntanya, entre Pau i Gavarnie-Gedre, una etapa que té el Tourmalet de categoria especial i el Coll d'Espenn de primera categoria com a ascensions més destacades.
10: L'onada de calor s'allargarà una setmana més. Bon dia, són les dues.
11: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
10: Les temperatures donaran una treva de 48 hores demà i dissabte, però tindrem nou impacte de calor fins mitjans de la setmana que ve. És el panorama que ha dibuixat aquest migdia el Meteocat, Joan Bota.
12: El dia que s'ha confirmat la mínima nocturna de 32 graus i mig a Portbou, ahir a la nit els meteoròlegs adverteixen que la calorada va per llarg. Obrint el focus, l'Observatori Europeu Copernicus certifica que el juny passat va ser el mes de juny més càlid registrat mai a l'Europa Occidental, entre altres coses per l'alta temperatura del mar.
10: És gairebé, doncs, obligatori que avancem la previsió del temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Jofre Janué, bon dia.
14: Bon dia i bona hora.
10: És una nova onada de calor o és que no sortim de l'actual onada?
14: Bé, el fet d'onada, el concepte onada, és la persistència de valors extrems, aquest llindar que indica que tenim valors excepcionals, almenys durant 3 dies. Per tant, vam tenir una primera onada, que molta gent no va notar que marxés, però, de fet, vam tenir un període de temps poc en què les temperatures, tot i ser molt altes, van quedar una mica per sota d'aquest llindar, i a partir d'aquest dilluns hem tornat a superar aquest llindar, amb escreix. De fet, ahir, amb aquest pic que ha sigut el més important de la onada, d'aquesta segona onada, i, de fet, del que portem d'any, i no acabem de marxar d'aquests llindars, és a dir, disminueixen, hi haurà menys estacions que hi arribin entre demà i demà passat, però hi estem molt a prop i fins i tot hi ha alguns que continuaran marcant temperatures per sobre d'aquests llindars. Per això no donem per acabada l'onada de calor, perquè de manera general, doncs potser les temperatures no arribin a aquests llindars, però encara de manera local hi haurà zones on es mantindran. Per aquesta raó enllaçarem amb el nou augment de les temperatures i amb un increment un altre cop de valors extrems d'aquests llindars que superen a partir de diumenge i la setmana que ve, i per tant parlem d'una onada de calor, aquesta segona, que durarà més d'una setmana, amb un primer pic que vam tenir ahir amb aquest valor màxim de 44 graus a Vinebre, i amb aquesta matinada roent persistent amb més de 30-36 hores de temperatures per sobre dels 30 graus en alguns sectors de l'Empordà com és Portbou. I bé, sembla que la setmana que ve, entre sobretot dimarts i dimecres, ara com ara en mapes d'avui, podríem tenir un pic amb característiques similars.
10: Bé, doncs, derivat de tot plegat, gràcies, Jofre, els bombers continuen en alerta màxima. Avui el risc d'incendis és extrem en 219 municipis de 24 comarques diferents, una xifra molt similar a la que teníem ahir.
12: El Departament d'Interior prohibeix els campaments d'estiu en espais naturals. Tots els incendis que han començat les últimes hores estan estabilitzats, però les pròximes hores tornaran a ser crítiques.
10: I n'haurem d'estar pendents, doncs, una altra vegada. Tot això el dia en què un baròmetre del CEU pronostica una nova victòria del PSC si es fessin ara unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició. Barcelona, Pilar García.
15: Hola, bon dia. Sí, perquè Esquerra obtindria entre 24 i 26 escons, en guanyaria 4 o 6, principalment del PSC, i Aliança entre 23 i 25, procedents, en aquest cas, de Junts i de Vox. Això en un baròmetre que torna a situar l'habitatge com la primera preocupació dels ciutadans, i on el no a la independència torna a superar el 50% i el sí puja 6 punts.
10: I a la crònica internacional, nous bombardejos nord-americans contra l'Iran aquest migdia després d'una segona nit d'atacs creuats, l'endemà que Donald Trump donés per acabat l'alto el foc. Washington, Oriol Serra.
16: Els Estats Units han advertit l'Iran que la força dels bombardejos anirà pitjor si es mantenen els atacs contra embarcacions comercials a l'estret d'Hormuz i, per descomptat, contra països aliats al Golf Pèrsic. L'última nit, l'exèrcit nord-americà ja ha bombardejat 90 objectius iranians.
10: I a la cultura, avui ens acomiadem d'una veu molt reconeixible. Ha mort la cantant galesa Bonnie Tyler. It's a heartache. Nothing but a heartache. Tenia 75 anys i feia un mes que estava hospitalitzada a Portugal, que és on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i èxits, com aquest que sentim, It's a Heartbreak, que sentiu de fons. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
17: Bon dia.
10: El Barça avança per fitxar un davanter que no és Julián Álvarez.
17: El club té un principi d'acord amb Karim Adeyemi, extrem del Borussia Dortmund. Ara han de tancar el traspàs al Barça i al club alemany. Aquest fitxatge, però, no descarta la incorporació, possible incorporació de Julián Álvarez. El Mundial de Futbol, primer partit avui de quarts de final entre França i Marroc a les 10 de la nit. Qui passi ronda s'enfrontarà al guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juga demà. Sentirem el Catalunya migdia, el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, després de firmar la renovació, ha aprofitat per demanar fitxatges, i el Tour de França avui, sisena etapa amb l'ascens del Tourmalet.
10: Doncs avui només ens falta el trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia. A aquesta hora, diversos punts amb retencions. A l'AP7, en sentit Tarragona, per un accident a Gelida, ja retirat. A la B20, a Santa Coloma, a direcció al Nus de la Trinitat, derivat d'un vehicle avariat que ha tallat un carril al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, a Sant Adrià, direcció Trinitat. Atenció també, perquè l'AP2 està tallada entre Vila-rodona i Banyeres del Penedès, en sentit Barcelona, per la retirada d'un vehicle. Es fan desviaments per la sortida 11 cap a la carretera C-51.
10: Gràcies, Clàudia. Bon dia.
18: Bon dia.
10: Les 2:06. Com us dèiem, l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i diumenge repunta després d'una petita treva que tindrem demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis que estan per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant d'un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques diferents que tenen perill extrem per focs i 9 espais naturals tenen restriccions d'accés. Anem al Departament d'Interior. Cristian Roldán, bon dia.
19: Bon dia, Òscar. Doncs sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxarien lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
20: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests 3 darrers dies.
19: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, amb el nivell 4 del pla Alfa activat. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i també se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària a la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. A més, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
21: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
19: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell-Marmellà, l'Alt Camp, i el de Montsant, al Priorat.
10: Doncs justament l'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus, que s'ha publicat avui, indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai. Concretament, 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020, Mònica Mas.
17: També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. Segons Copernicus, a Europa s'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor tot el Mediterrani i la costa atlàntica durant la segona quinzena de juny, una onada que ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa al mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, tenen, entre moltes conseqüències, l'aparició de fenòmens meteorològics extrems com el Niño, i aquest panorama també cal afegir-hi la sequera generalitzada al continent europeu, que greuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França.
10: Bé, doncs aquestes altes temperatures tenen conseqüències. Per exemple, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats del lleure educatiu a reformular les seves activitats. Les acampades i les rutes s'han de traslladar a nuclis habitats i sortir dels entorns naturals. I els casals tampoc no poden fer activitats en espais naturals, Sara Canyeté.
0: Sí, des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmon ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments.
1: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitora. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
0: I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
22: Ens limitarà el fet de que, si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
0: Des de Fundesplai tenen 4 activitats afectades, un esplai en ruta per la zona d'Àger que s'ha traslladat al municipi i 3 campaments. Uns acabaran avui, un dia abans del que estava previst, i els altres 2 es traslladen a instal·lacions de l'entitat.
10: Bé, doncs enmig d'aquesta situació, a aquesta hora els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir estan, això sí, estabilitzats. Són dies de molta feina i s'han donat alguns cops de calor entre els efectius que treballen en temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat de focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
23: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
10: I sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
24: Bon dia. Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i que costarà apagar del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
25: El cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aèrics no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
24: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
26: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
24: El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors, com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
27: I vam haver de tancar tot, a portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitjà rescatar, a buscar cotxes de policia.
24: A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
10: Tota aquesta situació extrema de risc d'incendis, i a més molt sostinguda en el temps, tensiona encara més la plantilla dels bombers de la Generalitat, que ja abans de l'estiu defensava que els faltaven efectius, Manel Labordà.
12: Els sindicats qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies, amb tardes com la d'ahir, amb múltiples focus actius. Joan Viesques, coordinador de l'agrupació de bombers de Comissions Obreres, alerta que aquest ritme els afecta la salut.
2: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
12: Des de l'UGT també apunten que, més enllà del personal, falten recursos materials, tot i que a finals d'any preveuen rebre 9.000 equips de protecció nous. El portaveu sindical, Antonio del Río, assegura que aquesta campanya els agafa amb nombroses mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
3: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
12: El cos de bombers voluntaris també lamenten les condicions en què estan treballant aquests dies. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen en vehicles del 2004.
4: No tenen aire condicionat i, sobretot, no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal, no estem coberts. Si demà agafem càncer, no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber. I, doncs, tot això demanem que s'hi pugui posar solució.
12: La situació també està portant al límit les agrupacions de defensa forestal. Denuncien que no se'ls reconeix la feina, sobretot per part de la Generalitat. En Ramon Torrents és el president del secretariat d'ADFs a Catalunya.
5: Hi ha ajudes molt minces. Penseu que estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs, encara no l'hem pogut cobrar. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament, que és molt important.
12: Les ADFs compten, recordem, amb més de 7.800 voluntaris arreu del país.
10: I més efectes de la calor. 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi identifica municipis com l'Hospitalet, Santa Coloma, Manresa o Cardona, on coincideixen l'elevada exposició a la calor amb habitatges vulnerables i menys recursos econòmics. El perfil de les persones que estan més exposades són dones grans, que viuen soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables, Toni Fortesa.
6: I per reduir aquestes desigualtats, l'informe planteja actuacions immediates com ampliar la xarxa de refugis climàtics i facilitar l'accés a la refrigeració, i d'altres a més llarg termini, com rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial per concentrar les inversions en els municipis amb més risc. Rubén Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari, però no pot ser l'única resposta.
7: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
6: L'estudi conclou que avui protegir-se de la calor continua depenent en bona part de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra puja fins a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a tecnologies més eficients i a l'autoconsum continua concentrant-se en els habitatges amb més recursos.
10: Ja sabem que l'onada de calor castiga amb forces alguns treballadors, per exemple, els pagesos o aquells obrers que treballen, per exemple, a les carreteres. Però també afecta els missatgers a domicili. A França, empreses com Uber Eats o Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir aquests repartidors. Aquí, les plataformes també han deixat d'oferir el servei, però només en moments molt puntuals per complir el protocol, Arnau Maimó.
8: Ara mateix a Catalunya hi ha centenars de missatgers dalt d'una bicicleta repartint paquets malgrat les temperatures extremes, amb un risc alt de patir un cop de calor. Per evitar-ho, algunes plataformes han optat per tancar l'aplicació, però ho han fet poca estona i a zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats ahir durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, és insuficient, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
9: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix
8: Són molts els sectors afectats per la calor, també el de la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio és propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
11: Nosaltres al final el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt, i tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
8: Aquest estrès tèrmic als treballadors pot provocar marejos, desmais, deshidratació, esgotament o fatiga.
10: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta onada de calor i els efectes que té en tots nosaltres, però hi ha més notícies avui, per exemple, que el PSC guanyaria unes hipotètiques eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria diputats dels que té actualment. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts per Catalunya i es disputaria, de fet, la segona posició amb una Esquerra Republicana que està a l'alça. Són dades del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió en què l'habitatge es manté com la principal preocupació dels ciutadans i en què puja el suport a la independència. Anem, però, a PAMS. Pilar García, bon dia.
13: Hola, bon dia.
10: Primer de tot, com queda el repartiment d'escons entre els partits?
13: Doncs mira, el PSC tornaria a guanyar i obtindria 36-38 diputats, en perdria entre 4 i 6, els que creix Esquerra, que arribaria als 24-26. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
14: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
13: Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria dels 35 a 16-18, una caiguda que el situaria en quart lloc per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels dos d'ara a 23 o 25 escons, lluitant per la segona posició. Aliança també xucla amb força de Vox.
14: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
13: La pèrdua de Vox cap a Aliança frenaria el seu creixement, però li permetria empatar amb el PP a 12 o 13 escons. També podrien empatar Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. Per tot plegat, Illa només sumaria amb els socis per la mínima i per la part alta de la forquilla. Més dades d'aquest baròmetre, el 60% dels ciutadans aprova el govern. El líder preferit per presidir la Generalitat és Salvador Illa, al darrere Sílvia Orriols, Gabriel Rufián i després Oriol Junqueras i, en últim lloc, Carles Puigdemont.
14: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
13: I si demà es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, a Catalunya les guanyaria el PSC, però perdria entre un i dos diputats. Esquerra creixeria entre 3 i 4 diputats, Vox multiplicaria per 3. Els resultats es convertirien en tercera força.
10: Però a banda de tot aquest ball d'escons, dèiem que l'habitatge és el que més amoïna els ciutadans. És el principal problema per un de cada 3 ciutadans de Catalunya.
13: Sí, això en general, però si mirem per simpatia de partit, pels votants de Vox i Aliança, la principal preocupació és la immigració i pels que voten el PP, la inseguretat. I un altre tema del baròmetre, la independència. El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts, i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
10: Passant 21 minuts a les dues, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida la informació internacional.
15: Catalunya migdia.
16: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
18: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
21: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
28: Molt bé.
21: Arribarem a tot?
28: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
30: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle. el principi de moltes coses.
0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Catalunya migdia.
10: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Els Estats Units i l'Iran s'estan intercanviant atacs per segon dia consecutiu, cosa que dificulta les converses per un acord definitiu que posi fi a la guerra. Washington calcula que ha tocat 170 objectius iranians i ha causat almenys 14 morts. Un projectil hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear iraniana que està en funcionament. L'Iran, de la seva banda, ha disparat míssils contra Jordània i els països del Golf contra bases nord-americanes a Bahrain, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. I Trump segueix enviant amenaces d'endurir l'ofensiva. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Tot i que s'evita la utilització del concepte de guerra oberta, el cert és que el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran està quedant esmicolat. Washington ni tan sols confirma que es mantinguin les negociacions. El president Donald Trump ha dit les últimes hores que els seus negociadors poden continuar parlant amb els interlocutors iranians si així ho consideren, però alhora ha dedicat tota mena d'insults al règim iranià, titllant-los d'escòria i de malalts mentals. Des de l'Iran han qualificat Trump de criminal. De tornada a Washington, després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump descrivia així la situació actual.
17: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica amb venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
2: Mentre continuen els atacs mutus, tant verbals com militars, també escala el grau d'alerta més enllà de l'estret d'Hormuz. Ahir, els serveis secrets dels Estats Units van reintroduir l'Air Force One anterior perquè el president Trump fes el trajecte entre Ankara i una base militar del Regne Unit i des d'allà reemprengués el vol amb el nou Air Force One obsequi de Qatar fins a Washington. Pel que sembla, el nou aparell no compta amb els mateixos sistemes de detecció de míssils i d'altres funcions de seguretat de l'aparell anterior.
10: Andy Burnham ho té tot de cara per convertir-se en el nou líder del Partit Laborista Britànic i, de fet, del país. A priori, només l'exalcalde de Manchester presentarà la candidatura en el procés de primàries internes que avui comença i d'aquí menys de 2 setmanes podria arribar a Downing Street per substituir Keir Starmer al capdavant del govern britànic. Londres, Quim Olivares, bon dia.
19: Hola, bon dia. Andy Burnham, exalcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com el líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà i ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
22: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
19: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
10: I 2 setmanes després dels devastadors terratrèmols de Veneçuela, que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units en les feines de rescat ha estat més aviat discreta. Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president, Nicolás Maduro, ha renunciat al protagonisme en la gestió de la tragèdia. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
23: Els 2.000 soldats que té desplegats als Estats Units aquí a Veneçuela no s'han fet notar aquests dies. S'han vist avions enlairar-se des de l'aeroport, també navegar fregates davant el port de La Guaira, però el paper dels Estats Units que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro és volgudament discret. Ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
24: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos. Probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguretat ciutadana.
23: Per tant, no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que dominen i sotmeten el gabinet de Delcy Rodríguez. Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten en certa manera guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà en un futur el descontent social per la gestió de la tragèdia.
10: 2 minuts i seran 2 quarts, i a Madrid, Luco demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat en aquesta trama. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díez a Correus. I també sospiten que estaria al nucli de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. En un nou informe, el jutge Luco diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus. Unes converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. I el situa en aquelles mateixes dates en la reunió a la seu del PSOE, on hi era Díez, i on van oferir material com alguns àudios a l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, per frenar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Creu la Guàrdia Civil que, de les seves converses, pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per influir en causes judicials, el que es coneix com les clavegueres del PSOE. El PP es posa les mans al cap i diu que tot l'entorn de Sánchez està empastifat i que li fan de tallafocs. Miguel Tellado.
3: Que és el auténtico capo de tota esta corrupció. Todo és culpa de Sánchez, nada seria possible sin Pedro Sánchez.
1: La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de Luco, també suposadament implicats a la trama.
10: I Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als telèfons mòbils de diversos dirigents independentistes, Albert Prat.
4: El juliol de 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus, i 6 anys després Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez és membre de l'entitat a favor dels drets humans.
5: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
4: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i també l'empresa d'Israel que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista.
10: Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda a la ciutadania per identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui és, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i s'ha difós. Lleida, Noelia Caselles, és una iniciativa poc habitual en la policia.
6: Doncs sí, però en aquest cas s'ha considerat necessari per poder saber què ha passat, perquè s'ha esgotat la via policial habitual, tant nacional com internacional. Ho ha explicat l'inspector Sergi Messalles, cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida.
7: El pas que estem donant avui no és un pas habitual, i és un pas doncs, que l'hem meditat molt bé a l'hora de poder fer-ho, i realment és una necessitat que tenim per poder avançar amb aquesta investigació.
6: A la imatge difosa, que és molt fidel, segons ens ha dit la policia, hi veiem una noia morena d'uns 30 anys, vestida amb camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. En un primer moment no es van veure signes de criminalitat al cos, però el resultat de l'autòpsia no és determinant.
7: Presenta una sèrie d'elements que són compatibles doncs, amb certa violència, però a hores d'ara encara està per determinar si aquests elements violents tenen un rerefons o una etiologia criminal.
6: El cos es va trobar el dia 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. No se sap com hi va arribar, la gent que freqüenta la zona no n'ha pogut donar informació i no es descarta cap hipòtesi. Identificar-la, doncs, seria clau per avançar en la investigació.
10: Canvi a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de rutes alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui havia estat al capdavant, anirà a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del Pla de Rodalies. I a més, ara que passen 2:45 PM, els constructors carreguen contra el que anomenen sobreregulació en matèria d'habitatge els últims anys, que, segons diuen, no porta enlloc. L'última és l'anomenada proposició de llei sobre les compres especulatives que ahir es va començar a tramitar al Parlament, Laia Ortega.
8: Segons el president de l'Associació de Promotors APSE, Xavier Vilajoana, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
8: Vilajoana ha recordat, per exemple, com l'obligació de destinar un 30% dels edificis nous o les grans rehabilitacions a pisos socials ha aturat l'activitat a Barcelona i ha pronosticat que l'envelliment del parc que això provoca convertirà la ciutat en una mena d'Havana catalana.
10: Passant 3:45 PM, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Catalunya migdia. Passant 3:45 PM. El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe, presentat avui mateix. L'entitat fa una crida als parlants a no canviar d'idioma i reclama a les administracions un pla de xoc immediat, Montse Mas.
14: L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantingui davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, assegura que la situació del català empitjora, però és reversible, i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
15: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny. Però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
14: L'entitat reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més a les plataformes de streaming.
10: I ara, avui, diem adeu a una veu molt reconeixible.

0: Ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar sobretot als anys 70 i 80. La cantant ha mort en un hospital de Portugal, on feia una mica més d'un mes que estava ingressada, Adrià Clotet.
1: La cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb tota la Clives of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van portar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes s'han omplert de missatges d'agraïment i recorden la seva carrera de més de 5 dècades, marcada per una veu tan única com icònica arran d'una intervenció quirúrgica. Sovint se l'ha comparat amb artistes com Rod Stewart i Kim Carnes.
0: I ara, un llibre. El mes de setembre es publicarà la tercera i última part de Els Faura, una saga escrita per Marc Picó que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica, romàntica, que revisita l'imaginari rural català i que omple un buit, segons l'autora. Una mena de Bridgerton a la catalana, Montse Camps.
2: Sí, situada a l'imaginari poble de Vall del Pi, finals del segle XIX, segueix la saga de tres famílies, especialment Els Faura, ara en hores baixes. És una història de conflictes, poder, intrigues i passions que estan inspirats en clàssics des de gent Austen a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, però la catalana, com explica Marc Picó a Catalunya Ràdio.
3: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de set vetes, no?

0: tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
1: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els ha agradat molt, que l'estan recomanant. Això em fa molt, molt, molt feliç. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
0: La saga va arrencar al febrer amb Els Faure entre el seny i el desig i fa un mes va arribar Entre el foc i les brases. Els Faure entre el secret i la culpa tancarà la trilogia el 3 de setembre.
2: I ara una última cosa abans dels esports. Perquè el Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. Feia 15 anys que Sir John Falstaff, aquest cavaller envellit i arruïnat que intenta seduir dues dames benestants de Windsor per aconseguir diners, no treia el cap a l'escenari del Liceu, Marc Garriga.
3: La comèdia agredolça que Verdi va escriure amb gairebé 80 anys arriba amb la prestigiosa versió de Laurent Pelli i compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista. A més, aquest muntatge servirà perquè Josep Pons s'acomiadi com a director musical del Liceu després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla.
4: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis. No? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
3: D'aquest Falstaff se'n faran 8 funcions entre avui i el 19 de juliol.
2: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Amb un futur fitxatge del Barça i amb el Mundial de Futbol.
5: Que avui hi ha el gran primer gran partit de quarts de final. A les 10 de la nit, França-Marroc. We'll be right back.

0: I de seguida parlarem del Mundial i d'aquest partit, però, com dèiem, el Barça treballa pel fitxatge d'un davanter. Hansi Flick volia l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, i Deco ha treballat per portar-lo, Marcos García.
1: Informació avançada pels companys de Gigantes i que podem confirmar. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem esquerrà del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club. El club alemany li ha dit que no vol renovar, que vol marxar al Barça. El club blaugrana expliquen que ha estat una petició de Hansi Flick. L'acord és amb Adeyemi, amb el jugador, però el Borussia ja ho sap. Ara Barça i Borussia han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. El Barça hauria fet una primera oferta a la baixa, al voltant dels 20 milions d'euros, segons informen mitjans alemanys, una quantitat que seria inferior al que demana a hores d'ara el Borussia, que serien uns 40 milions d'euros.
0: I per afrontar operacions com la d'Adeyemi o altres moviments d'aquest mercat d'estiu, el Barça ha demanat un crèdit de 210 milions d'euros.
1: Sí, són diners a compte. Un avançament dels drets de televisió del proper curs d'aquests propers anys per tenir tresoreria per als fitxatges. D'aquests 210 milions, el primer cobrament es rebria ara, al juliol, i el segon al novembre. L'informe de Morningstar, que és una empresa de rating econòmic, estima un desviament del pressupost de les obres de 300 milions d'euros, les obres del Camp Nou. Però, per tot això, la valoració econòmica que fa del Barça aquesta empresa passa del nivell més alt, que estava establert fins ara, positiu, a un nivell per sota, és a dir, nivell estable.
0: Doncs Karim Adeyemi, a punt de convertir-se en jugador del Barça, s'espera des del club que faci l'estaix d'Anglaterra. Això voldria dir que hauria de tancar-se els pròxims dies, les pròximes setmanes. I el Mundial, avui comencen els quarts de final, a les 10 del vespre, França-Marroc.

0: S'enfronten la millor selecció del món segons el rànquing FIFA i una de les grans favorites al títol, França contra el Marroc, sisè millor equip, segons també la FIFA, i que els vuitens va escombrar el Canadà. Roger Bosà.
1: Sí, és potser el partit més atractiu a priori d'aquests quarts de final, en el que també és la repetició de la semifinal de l'últim Mundial, del Mundial de Qatar, en què França va guanyar per 2-0. Quatre anys més tard, França arriba per molts com la gran favorita, i el Marroc, per què no, aspira a arribar a la final després de deixar de ser una revelació, una selecció que juga sense complexos i que, recordem-ho, va eliminar els Països Baixos. Per avui, França té el dubte de Tchouaméni, que arriba molt just a aquest partit. El lloc del migcampista del Real Madrid l'ocuparia Manu

0: Koné, i a la banda esquerra veurem si es manté Barcolà o juga Desiré Doué, això a la banda que defensarà un conegut per tots dos, que és Achraf Hakimi. Lidera aquesta selecció francesa Kylian Mbappé, una de les estrelles d'aquest Mundial, que ha fet 7 gols, ara mateix un menys que Leo Messi, i així veu Didier Deschamps, el seleccionador francès, el seu millor jugador, i també aquest partit contra el Marroc.
1: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido de va a ser, sí, muy duro.
0: I el Marroc té una baixa important, que és la del seu golejador, el català Ismael Saibari, que es va lesionar contra el Canadà. No ha arribat a temps i, per tant, no podrà jugar. Haurà de jugar en el seu lloc Raimi, i sí que hi serà i arriba en plena forma el jugador del Girona, Ounahi, que ve de fer 2 gols contra el Canadà. També serà Brahim, el jugador del Madrid, que, tot i el favoritisme de França, reivindica el paper d'aquesta selecció marroquina.
2: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros, y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así, y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
0: El partit a Boston, a partir de les 10 de la nit, recordem que el guanyador jugarà a semifinals contra qui guanyi de l'Espanya-Bèlgica.
3: Doncs aquest partit es jugarà a Boston, com deia l'Arbus, als Estats Units, però a més de 5.000 quilòmetres de distància, a París, hi haurà alerta màxima pels possibles incidents, tant si guanya França com si perd l'eliminatòria amb el Marroc, Montserrat.
4: Les autoritats franceses han declarat el partit d'alt risc, tot i que no es juga al país. No hi ha una xifra exacta d'agents de policia mobilitzats per a França-Marroc, però s'espera que uns 10.000 policies podrien vigilar la capital francesa, més de 20.000 a tot l'estat. Els mitjans francesos es fan ressò avui de les mesures de seguretat.
5: Les autorités identifient différents types de risques en se basant sur plusieurs précédents. Samedi dernier, par exemple, qualification...
4: Els precedents que recorden són les semifinals de l'anterior Mundial el 2022 entre França i el Marroc, que van acabar amb 266 detencions a tot França, 167 a París. I és com França-Marroc és com un clàssic del futbol francès. La comunitat marroquina és una de les més importants al país, amb 2,2 milions a tot França i 300.000 habitants a l'àrea de París. I quines mesures extra de seguretat s'establiran avui? El tancament d'estacions en diverses línies de metro de París, les més pròximes als Camps Elisis. Molts comerços blindaran les seves portes per evitar els pillatges. Hi haurà vols de drons de seguretat per París per detectar ràpidament les zones amb aldarulls, i es prohibeix fer servir material pirotècnic i focs artificials.
3: Doncs avui el primer partit de quarts, França-Marroc, i demà Espanya-Bèlgica. I a la selecció espanyola hem sentit a les últimes hores protagonistes Dani Olmo i també Unai Simón al tot costa.
0: Sí, comencem per Dani Olmo, jugador imprescindible ara mateix per Luis de la Fuente, titular indiscutible. Olmo s'ha guanyat un lloc a l'11 i ell diu que això ja està acostumat a fer-ho, a demostrar sempre el que val, però també des de l'autoexigència.
6: Siempre mi vida o mi carrera deportiva siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es ningún problema. O sea, yo también me pongo esa exigencia conmigo mismo, y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues demostrarlo una vez más, y como he hecho siempre, y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
0: I, com deies, va passar pel tot costa un altre jugador important d'aquesta selecció espanyola, és el porter Unai Simón, l'imbatut. Unai Simón, que ha batut tots els rècords d'imbatibilitat i que parla així de bé de Pau Cubarsí, un dels pilars d'aquesta estructura defensiva.
7: A día de hoy no me sorprende, porque ya he coincidido con él, pero sí que de las primeras veces, y cuando me paro a pensar que es un chaval de 19 años, porque sí que verá que Lamine también tiene 18 años, es joven, pero creo que la demarcación de defensa, esa posición, creo que es mucho más, hay que tener más madurez, hay que tener más veteranía, más experiencia, y Pau con sus 19 años lo está haciendo a las mismas maravillas.
0: Està previst que demà de la Fuente repeteixi 11 contra Bèlgica en aquest partit de quarts de final. Per tant, amb els 4 del Barça que han estat titulars en els últims 2 partits, amb Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal.
3: I a Catalunya Ràdio ja sabeu, més informació del Mundial a partir de les 7 de la tarda al Tot Costa i també a partir de les 11 de la nit amb el Club de la Mitjanit. I ara obrim la carpeta de l'Espanyol, que ha aprofitat la presentació del tercer fitxatge de l'equip masculí per fer balanç del mercat. Ho ha fet en Monchi, el director esportiu. Què ha explicat Sergi Andreu sobre la planificació de la plantilla?
8: Doncs mira, d'entrada ha explicat que ni la Muina ni considera prioritària una venda important per avançar en l'arribada de reforços. Ha explicat que la prioritat ara mateix és la incorporació d'un central, i en això es treballa. Pel que fa a les sortides, ha desmentit categòricament que hagin existit ofertes per Omar El Gil, com s'ha parlat en alguns mitjans. Tot això ha arribat després de la presentació del tercer fitxatge del migcentre brasiler de 20 anys, propietat del PSG, Gabriel Moscardo, que ha jugat aquesta última temporada al Braga portuguès. Un jugador versàtil amb bones capacitats físiques i tècniques que juga de migcentre, però com ha explicat, pot adaptar-se a qualsevol posició del mig del camp.
9: Me defino como jugador, un jugador con muchas calidades técnicas, la voluntad de querer ayudar al equipo todo momento, correr por 90 minutos, pelear por todos los minutos, hacer de todo por el equipo, dar la victoria.
8: Un jugador amb personalitat malgrat la seva joventut, un jugador que vol ser titular des del primer dia, que té com a referent un exjugador del Madrid.
9: Creo que una referencia para mí que jugó mucho tiempo aquí en la liga es Casemiro, que es un brasileño mediocentro con grandes años en Madrid, y creo que es una referencia para mí. Espero tener el mismo suceso que él.
8: Per cert, en l'àmbit del femení, una nova incorporació, Anita Marcos, una davantera andalusa de 26 anys, que arriba per reforçar l'equip femení.
3: I aquest matí també s'ha presentat a les instal·lacions del Barça la renovació de Pere Romeu, l'entrenador de l'última Champions, un tècnic de la casa que es quedarà fins al 2028 si compleix el contracte. Ernest Macià.
10: Exacte. Pere Romeu haurà complert 8 temporades al Barça, de les quals 4 com a primer entrenador. Diu que en tot moment s'ha sentit amb el suport de la junta directiva i la direcció esportiva.
11: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club. Gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
10: I dues de les coses que tindrà més a la seva vida és dues jugadores com Graham Hansen i Torrejón, perquè ha avançat que renovaran amb el Barça, descartat que, d'altra banda, cap més jugadora de la plantilla actual se'n vagi, i ha afegit quines seran les línies d'actuació a partir d'ara en termes de mercato.
11: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de sang.
10: I l'endemà de la presentació d'Alexia a Londres, Pere Romeu ha discrepat sobre la diferència de competitivitat entre la lliga anglesa i la d'aquí.
12: Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió, i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països, així que nosaltres seguirem donant-ho tot, seguirem amb un foc d'atenció altíssim, perquè la lliga ens prepara totalment per tot allò que volem a Europa, que és intentar aconseguir un altre cop els objectius.
3: I encara en futbol, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació d'Ivan Morante, migcentre que arriba procedent del Burgos. Josep Gaya.
13: Ivan Morante és el tercer fitxatge del nou projecte del Girona segona divisió i assume les incorporacions de Pixur i Izan González. El migcentre de 25 anys arriba lliure després d'acabar contracte amb el Burgos i signa per les properes 3 temporades.
14: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
13: I bones notícies per al Sabadell, perquè el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció del tancament parcial de la nova Creu Alta mentre resol el recurs presentat pel club.
3: 7 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
15: Ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado
3: Parlarem del Tour. Avui, sisena etapa i sense Àlex Molinar, que ha hagut d'abandonar la cursa.
16: Catalunya migdia.
17: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com un QLED Samsung de 75 polzades 4K per 699 euros. I ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
19: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Doncs parlem del Tour, perquè avui podríem dir que és un superdijous esportiu a França del partit del Mundial, que n'hem parlat fa una estona, el Tourmalet.
24: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Sisena etapa del Tour. Isaac Vilalta, com va la cursa?
1: Mira, ara mateix els ciclistes que han superat ja un port de quarta, un de tercera, i van camí de buscar l'Espen de primera. Després els quedarà el Tourmalet de categoria especial i al final a Gavarnie un port de segona. Situació de cursa. Ben O'Connor, l'australià, és líder en solitari. S'ha escapat primer amb Xavier Miquel Azparren i ara en solitari. I quan queden 100 quilòmetres per meta, Ben O'Connor, que treu 1 minut i 12 segons al grup on hi són tots els favorits, tots els homes importants de la general, més enrere, a més de 3 minuts, ja perdent contacte al grupet dels sprinters, que avui arribarà, com és habitual, fregant o fora de control.
0: I avui és un dia en què podem viure canvis importants a la classificació general?
1: Podríem. A mesura que passen les hores, més convençut estic que Pogacar ho podria intentar, perquè el cert és que amb la configuració de l'etapa, si hem de buscar un nom que ho intenti, aquest hauria de ser Tadej Pogacar. L'encadenat entre el Tourmalet de categoria especial, que es puja per la banda de la Montjuïc, i al final a Gavarnie, que és un port de segona, que per si sol no és un port dur, em recorda bastant a l'encadenat entre el Mortirolo i Àprica, que és un habitual al Giro d'Itàlia, i per tant l'ascensió al Tourmalet aquí sí que podríem veure algun atac. És més difícil que hi hagi atacs a l'últim port. A més, aquests primers dies s'ha rodat molt ràpid, també avui s'està rodant molt ràpid, fa molta calor, és a dir, que hi ha molt desgast, i no descarto que Pogacar sigui en solitari o en alguna tàctica d'equip. Avui ho intenti des de lluny. Com deies a l'inici, avui ja no hi és Àlex Molinar, que amb una fractura a la mà després de la caiguda d'ahir ha abandonat aquest Tour de França.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Moment pel bàsquet. El Barça i el Joventut, que posen fil a l'agulla en la construcció de les plantilles per la propera temporada, sembla que de mica en mica es van esvaint dubtes que hi havia, Ernest, tant a les banquetes com a la pista.
3: Sí, a la pista, segons ha volgut saber Catalunya Ràdio, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra. El club el vol blindar. Aquestes últimes hores hem vist rumors de que el jugador podia marxar, que tenia l'interès del València i del Fenerbahçe, perquè té una clàusula que està just per sota del milió d'euros. Però Parra té l'interès també, doncs, de continuar a Barcelona i el Barça el vol retenir, per tant, segurament la setmana que ve tindrem una bona notícia en aquest sentit. Una altra de les notícies d'aquestes últimes hores és, com deies, la banqueta. Dilluns a tot costa ja vam avançar que el Barça tallava tota via de comunicació amb Baskonia i amb Galbiati, i ahir, segons avança el company Dani Aguilar de RAC1, es va perfilar el nom del substitut, que serà, si no hi ha un gir inesperat, perquè ja sabem que en això hi pot haver girs, però d'entrada sembla que serà Alexander Sekulić, tècnic fins ara del Dubai Bàsquet, campió de la Lliga Adriàtica. El Barça també es planteja el retorn de l'alè pivot Roland Smith, que fins ara jugava a l'Efes d'Istanbul, segons el company Òscar Herreros, i a Catalunya Ràdio també us podem dir que Xavi Pascual va intentar portar l'estrella de l'ACB i de l'Euroliga al base Jan Montero, però que el Barça va desestimar el fitxatge per l'alt cost que tenia. I un altre ex-Barça apunta a la penya, i aquí Catalunya Ràdio us pot confirmar que hi ha hagut oferta de la penya per Nicola Provítola i que Nicola Provítola es planteja acceptar-la. És veritat que té una oferta quantitativament superior de l'Euroliga, però pinta, a dia d'avui almenys pinta bé. Demà el Joventut, això sí que ho podem dir, farà pública la contractació de l'interior Emir Suleimanovic.
0: I altres informacions del dia. Marcos, el torneig de Wimbledon avui es disputa en les semifinals femenines.
4: De fet, tenim la primera en marxa. Disputen la txeca Carolina Muchová i la nord-americana Coco Gauff. Doncs a hores d'ara la txeca guanya. Domina per 4-1, 4 jocs a 1 en aquest primer set. De l'altra, l'ucraïnesa Kostiuk s'enfronta amb la txeca Noskova. Demà jugaran les semifinals masculines. Disputaran Jannik Sinner i Novak Djokovic i Alexander Zverev contra Arthur Ferri.
0: I el Barça d'hoquei patins, que fa balanç al mercat després d'una temporada decebedora.
4: Doncs sí, Arnau Martínez, Nico Ojeda, Martí Casas i Davide Gavioli són les quatre incorporacions per ocupar les baixes de Sergi Fernández, Pablo Álvarez i Ferran Font. Gavi Cairo ha fet declaracions als mitjans oficials del club dient que, evidentment, la temporada passada no va ser el que volien i que han hagut de fer alguna decisió impopular. Han admès que la temporada passada el balanç no va ser positiu.
0: I acabem amb motor?
4: Sí, els equips del Mundial de MotoGP s'han instal·lat avui ja al circuit alemany de Sachsenring. Aquest cap de setmana, gran premi de MotoGP.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa, a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara a Catalunya Ràdio seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de la tercera onada de calor de l'estiu que els meteoròlegs adverteixen que arribarà diumenge després d'una ínfima treva que durarà 48 hores, demà i dissabte. Aprofiteu-ho. No és que faci fresca, eh? És que baixarà un parell o tres de graus. Això el dia en què s'ha confirmat el rècord absolut de temperatura nocturna a Catalunya, 32 graus i mig que va haver-hi ahir a la nit a Portbou. És rècord absolut en tota la història des que es fan mesuracions a Catalunya. De seguida en tindrem més detalls en un dijous en què també és notícia el baròmetre del CEO, que dona la victòria al PSC en cas d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició per davant de Junts per Catalunya, que cauria amb força. La pujada d'Esquerra no compensa la reculada del PSC i dels Comuns, que posaria en entredit la majoria absoluta del tripartit. De fet, el Parlament que dibuixa avui el CEO deixaria un escenari en funció de les forquilles de vot ingovernable. I també hem recordat la cantant galesa Bonnie Tyler, que ha mort avui als 75 anys. Portava un mes hospitalitzada a Portugal, on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i a èxit, sobretot un, It's a Heartache. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre home aquest matí a Cubelles. S'ha obert una investigació policial. Anem cap al Garraf, Montse Generiba.
8: Hola, bona tarda. Ha passat aquest matí a les 11 davant del CAP de Cubelles. Uns veïns han sentit crits davant l'assentament que hi ha a l'altra banda del cementiri. Un dels implicats, un home de 57 anys, que viu en una zona de tendes de campanya davant del cementiri, ha atacat presumptament un jove amb una arma blanca i l'ha mort. La policia local ha pogut detenir el presumpte autor de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies i, segons explica Ràdio Cubelles, el govern municipal hauria reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
7: Mentrestant, un jutjat de València cita a declarar el policia antidisturbis que va agredir una manifestant en una protesta de la vaga d'educació a València. Anem ara, doncs, a València. Alba Barbosa.
9: Bona tarda. La víctima, una mestra jubilada, va denunciar l'agressió i la justícia l'ha admès a tràmit. El Tribunal d'Instància de València ha pogut identificar l'agent de la policia espanyola i l'ha citat a declarar com a investigat. La instrucció està en marxa, segons confirmen fonts de la Fiscalia, que considera que l'antidisturbis podria haver comès un delicte de lesions contra la integritat moral i contra els drets individuals. El policia va empènyer la dona, que s'estava manifestant prop de la Conselleria d'Educació a finals de maig, durant la vaga educativa. Va caure a terra i va haver de rebre punts de sutura a la barbeta.
7: La Generalitat vol que l'any que ve l'Agència Tributària de Catalunya ja pugui assumir algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Serien els primers passos de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Barcelona, Jordi Canal.
10: Bona tarda. Un camí complex aquest de la gestió integral, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual, i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan culminarà. En qualsevol cas, l'any que ve es posaria en marxa.
11: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. O sigui, la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
10: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració. Són un 25% més que l'any passat.
7: L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA el seu expresident Francisco González i 14 persones més, exdirectius del banc i comandaments policials, per fer encàrrecs presumptament il·legals a l'excomissari Villarejo. El magistrat obre judici oral per delictes de suborn, revelació de secret, administració deslleial, falsedat documental i grup criminal entre 2014 i 2015. I, a més, el jutge ha imposat una fiança d'1,17 milions d'euros. Ara els advocats dels processats tenen 10 dies per presentar els escrits de defensa. I la notícia que estava esperant, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal, que recuperen els galets i preveuen nous dissenys com un poema o dibuixos il·luminats d'alumnes de primària i secundària. En total seran 130 quilòmetres d'espais amb llums amb un pressupost de 4,6 milions d'euros i importa finançat en un 65% per la taxa turística. La tinent d'alcalde Raquel Gil destaca que els galets s'instal·laran a 13 mercats de la ciutat.
12: Aquest any l'aposta de recuperació és la tornada dels galets a Nadal. És un disseny de Ramon Vigas, figura clau del disseny industrial català i una figura doncs, també molt nostrada, la del galet, que aquesta vegada portarem a tots els districtes de la ciutat. Cada districte tindrà una ubicació relacionada amb el mercat i amb els eixos comercials on estarà situada doncs, aquesta figura del galet.
7: Més d'una cinquantena de fonts ornamentals se sumaran també a la il·luminació nadalenca. Barcelona serà enguany la capital europea del Nadal 2026.
5: Passant 5 minuts de les 3...
13: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I no us heu equivocat de dia i no esteu sentint un podcast del de mes de desembre. No estem parlant de Nadal en plena onada de calor al mes de juliol. Bernat Surroca, periodista del Nació Digital, bona tarda.
14: Bona tarda.
5: I benvingut al Catalunya migdia. I els advocats, Lourdes Ciuró, bona tarda.
15: Hola, què tal?
5: I Marc Molins, bona tarda.
16: Bona tarda.
5: Ja ho sabeu, galets.
15: Galets, ha sigut una notícia molt oportuna.
5: Gairebé ja sortim bullits ja amb aquesta calor, ja gairebé no estan ni durs, segons
14: de gust, ara, no?
5: Jo tinc una amiga que a vegades, a l'agost, conduint el cotxe, posava un CD de Nadales, perquè assegurava que això refredava l'ambient. Jo tenia la mateixa calor, però ella ho
15: tot
5: posava.
15: Tot està en cap.
5: Deu ser això. A mi no em funcionava, eh? Jo continuava tenint la mateixa calor, però ella assegurava que allò anava molt bé per baixar 3 o 4 graus a l'interior del cotxe. A mi no m'acaba de funcionar. Però bé, ja sabeu, el primer tema sempre es ve des de fora. I els dijous, qui ens el porta és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
17: Bona tarda.
5: T'has preparada pel Nadal ja o no?
17: No, m'ha agradat molt la introducció de la notícia. La notícia que estàveu esperant.
5: Sí, sí. Tu no ho sabies, però ja l'esperava. Sí, sí, sí. Home, és una manera de veure que hi ha futur, que després d'aquesta onada de calor que ens diuen que durarà ben bé fins finals de la setmana que ve, tot passa i que acabarà arribant el Nadal.
17: No sé si pot ser farà calor també, la Nadal.
5: No ho descartis, no ho descartis, perquè de moment ja la castanyada ja la fem amb mànigues de camisa, ja habitualment. Per tant, cada vegada és més a prop la calor del Nadal, també. Però vaja, no deus voler parlar, no, de Nadal?
17: No. Vull parlar... Mira, aquests dies hi ha hagut dues notícies que m'han fet pensar molt en la necessitat de tornar a l'essència, per dir-ho de qualque manera, o a una rehumanització, perquè sembla que estiguem invertint en la deshumanització o en la substitució del més humà que hi ha, de les coses més humanes que hi ha, per un mercat que ho converteix tot en producte. M'explic. D'una banda, estem veient els efectes que té la xarxa de centre de dades d'intel·ligència artificial que es vol instal·lar a l'Aragó i que segurament serà la infraestructura física més gran que Amazon tindrà fora dels Estats Units i que no només requereix grans quantitats d'energia, sinó que deixa pocs beneficis a la regió. A més, també hi haurà centres de Microsoft, de ChatGPT, i això ha provocat una febre especulativa en tota la zona. Podríem pensar que es traduirà en riquesa per als aragonesos, però no. De fet, es queixen perquè els volen expropiar les terres per un valor molt inferior dels beneficis que obtindran aquestes grans companyies i que no reverteixen la zona. Ja hi ha protestes contra això, com n'hi ha a altres països on també volen instal·lar aquests grans centres de dades. Això d'una banda. Però d'altra banda, en el context dels incendis d'aquests dies i en un marc de màxims històrics de temperatura com els que vivim, es va viralitzar el testimoni de Núria Molla, aquesta pagesa de Calonge, quan cremaven les Gavarres, que va dir que hem de canviar la manera de viure, que hem de canviar la manera de fer i tornar al sentit comú. I llavors pensava en això. La majoria de nosaltres no se n'aniria de casa seva deixant l'aire condicionat posat, les aixetes obertes, els llums, la tele, els ventiladors, tot engegat, però és el que li exigim a la IA, no? Que estigui sempre en funcionament, que incorpori i que gestioni informació sense descans, a escala global, sense parar. I no és que desconeguem les conseqüències energètiques de mantenir centres de dades, aquesta gran despesa d'electricitat i d'aigua i aquest escalfament de l'ambient. No és que ho desconeguem, tot això. Però, tot i saber-ho, hem arribat a un punt que fa que calgui invertir-hi perquè suposadament serà rendible. La pregunta és, per a qui serà rendible i fins quan ho serà? Perquè aquest model de creixement il·limitat concentra la riquesa en uns pocs, mentre que empobreix la resta, consolant-los amb almoina. Quina és aquesta almoina? Crear memes a enviar, comprar roba per 3 euros fent un clic que t'arribarà a casa teva des de la Xina, fer turisme low cost, canviar de mòbil cada any... És a dir, som els intermediaris entre l'explotat, que no tindrà vacances mai, i el que viatja en jet privat i contamina en 90 minuts el que tu contaminaràs en tota la teva vida. Entre tots mantenim un sistema que engoleix els recursos a l'abast i que provoca una diferència social enorme alhora que és totalment insostenible. I per què ho feim? Idò, em fa l'efecte que és per una gradual desarticulació de la societat i d'una conversió d'aquells factors més humans en producte. Les cases passen de ser llars a ser negocis, les ciutats són actius que semblen més dissenyats per al consumidor de pas que no per al resident. La solitud ja no es pal·lia amb companyia, sinó que es fan robots, s'estan posant de moda els robots de companyia. La intimitat, allò més propi que tenim, s'externalitza i es monetitza. Les xarxes socials, que cada vegada més són eines de publicitat i de propaganda, contribueixen a trencar el teixit social. La IA generativa vol substituir el coneixement i la creativitat. Els privilegis ja fa temps que van substituint els drets. És a dir, tot allò conquerit a través de les civilitzacions, a través de les humanitats, trontolla per l'alienació de l'individu que aspira a qui més té i recela i es protegeix de qui en té menys, quan, de fet, la força és a la base. El temps tampoc és lliure, perquè quan no produïm, consumim, i el més pervers de tots és que estem obligats a mantenir allò mateix que ens complica la vida. I, per tant, crec que s'hauria de fer qualque cosa per començar a rehumanitzar-nos i prioritzar el que és humà i humanitari, tot allò que és més social, i exigir que s'invertesqui en això i no en substituts econòmics individualistes, que és el que feim ara, o en infraestructures que accentuaran encara més aquesta desigualtat i aquest món cada cop més insostenible.
5: Molt bé, doncs és la reflexió que fa la Llucia, que a veure, veig que el Marc ha anat apuntant. Ui, la Lourdes fa un gest com volent dir Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
14: És un tema superinteressant. Superinteressant perquè, a més, jo aquí tota aquesta descripció que ha fet la Llucia, que és un punt també desencoratjadora, un punt desanimadora, no? Vull posar en valor una mica el canvi de paradigma que s'està donant amb els nostres joves. És a dir, ells valoren més qualitat de vida, potser més sou. Valoren més estar a la vora de casa que anar a treballar a Barcelona, per dir alguna cosa, no? I veig que, malgrat potser es preparen molt, potser estudien molt, potser tenen doncs, una bona preparació, no estan tan sols obsessionats per treballar, per dir alguna cosa, a les Big Four, sinó que vull saber-ne, però per treballar a la vora de casa d'allò que m'agrada. I, per altra banda, això que diu la Llucia, que té tota la roca...
5: Aquest canvi de paradigma dels més joves, a vegades els que tenim més edat no l'acabem d'entendre. I ens costa una mica, i quan te n'adones, dius... Doncs igual tenen més lògica que no pas nosaltres, eh?
17: S'estan adaptant millor, això
5: sí,
17: és
5: sí, clar. Sí, perquè les primeres vegades que t'hi trobes és allò de dir, un dia, aquesta gent jove, com veig que vingui així? I després, quan comences a pensar-hi, dius, ostres, doncs igual el que estava equivocat era jo. Igual era jo el que estava equivocat.
14: Sí, vas entrant-hi perquè et xoca amb el que tu estàs acostumat a fer, no? O aspirar, el dia a dia que se'ns engull. I després també, per altra banda, i amb això vaig acabant, el paradigma de dir, escolta, tenim unes crisis climàtiques bestials, tenim el país que se'ns crema, però continuem sense posar en valor allò de la pagesia, de posar en valor el formar-se per ser enòleg, és a dir, la formació professional en general. Continuem entestats a que volem que els nostres fills facin carreres de què? El que han de voler és ser feliços, poder conèixer, i poder el país necessita dirigir les persones a que facin més selvicultura, a que facin més pagesia, i a que facin un altre tipus de feines que demandem socialment, perquè el territori se'ns està buidant i això és caldo de cultiu, en aquest cas d'incendis que ho tenim. I sempre parlem del mateix, però no hi posem remei.
16: No, jo estic bastant d'acord amb el que comenta la Lourdes, i el diagnòstic que fa la Llucia és descoratjador, però alhora molt, molt realista. Crec que hi ha dos elements a tenir en compte. D'una banda, és cert que cal tornar a omplir els pobles, tot el territori, tot el país que no és Barcelona i l'àrea metropolitana o les ciutats, i això s'ha de fer, evidentment, reforçant la pagesia, reforçant la ramaderia, el sector primari, però alhora, només amb això no crec que n'hi hagi prou. Llavors, és com on trobes, entre cometes, l'equilibri? En zones del país que amenacen a quedar despoblades perquè tothom se'n va cap a Barcelona o cap a l'àrea metropolitana, què ofereixes a tota aquesta ciutadania que també vol quedar-se a casa seva, com és lògic en molts casos, però que potser doncs, sigui pel model econòmic, sigui pel model productiu, doncs no hi ha prou llocs de feina. Llavors, parlàvem de rehumanitzar, és cert, però alhora també hi ha una tendència global que ens porta cap a les dades, cap a aquestes gigafactories. El govern crec que en vol impulsar una a Móra la Nova. I dius, bé, no volem un model purament turístic, perquè sabem que no aporta valor afegit. Volem reforçar l'agricultura, la ramaderia i tal, sí, però alhora també hem de trobar aquest equilibri per també captar economia, captar llocs de treball de valor afegit i vigilar molt que això no obri la porta, com comentava la Llucia, a especulació, expropiacions i a oblidar una mica l'essència humana, diguéssim.
18: A mi, en diferència del que planteja la Llucia, el que m'ha colpit és aquesta singularitat del nostre model econòmic, no? que provoca una enorme concentració de riquesa en unes molt poques mans. No? I això té noms i cognoms, que és feudalisme en estat pur. És a dir, sembla que tot ens porta a un món en el que hi haurà uns grans propietaris del coneixement, dels mitjans, de les xarxes, dels immobles, en fi, no? Uns grans propietaris. I la resta, la Llucia feia servir una analogia, un exemple molt xulo, no? Alguns van amb avió i els altres estem d'intermediaris. És a dir, per mi, amb diferència, és el que em preocupa més. L'altre dia, parlant amb un amic, m'explicava, no em vull equivocar amb les xifres, però comentava que el rendiment del capital financer d'Elon Musk són 135 milions d'euros diaris. Els dòlars. Els dòlars són els que són. Si algú els guanya a diari pel mer fet de tenir-los, vol dir que la resta deixen de circular o circulen a l'arbitri d'aquesta persona. No? I aquesta singularitat del mercat és la que a mi em preocupa, o em comença a preocupar, perquè, insisteixo, anem cap a un model que ja hem viscut on molt pocs tenen moltíssim i, per tant, compren i amb aquest comprar governen.
5: Doncs el crit d'alerta, diguem-ne, de la Llucia, per si no ho sabéssim, que és veritat que ho sabem, però no sé si tenim alguna cosa a fer per intentar evitar-ho, però la veritat és que tot plegat va cap aquí. Llucia Ramis, gràcies i bona tarda.
17: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, una ferrada.
5: Passa un minut d'un quart de quatre. Anem amb el que és el tema del dia, perquè no sé si ho heu notat o no, però fa calor.
14: Sí. Podies saber.
16: Fa dies.
5: Sí, fa dies, però ja ens diuen que en farà per midies, també. El Metrocat adverteix que la onada de calor s'allargarà fins meitat de la setmana que ve, tot i que entre divendres i dissabte, és a dir, demà i demà passat, hi haurà una mica de pausa. A partir de diumenge, els termòmetres tornen a enfilar-se, potser per sobre dels 40 graus a bona part del país, una temperatura que ahir ja es va estendre pràcticament per tot Catalunya. Saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
19: Bona tarda.
5: Això que dèiem, fa calor, farà calor, però una calor de rècord, eh?
19: Sí, la veritat és que ahir vam tenir, podríem dir, aquest primer punt àlgic d'aquesta segona onada de calor, perquè, segons els mapes, sembla que la setmana que ve doncs en tindrem una altra, entre dimarts i dimecres. I sí, aquesta calor de rècord, que a més va ser rècord no només de dia, sinó també de nit, aquests valors ahir dels 40,9 a l'Observatori Fabra, amb més de 100 anys de bades, més de 10 estacions del servei també va fer rècord de temperatura mai registrada, però també aquestes nits roents a l'Empordà. 32,5 la mínima més alta mai registrada a Portbou, per tant, aquesta temperatura que aquests dos dies doncs no ha aconseguit baixar durant la nit i matinada. Avui fa calor, sí que és veritat que en alguns casos és una miqueta més baixa a la costa, al prelitoral, fa calor i tenim altre cop valors elevats, però ha afluixat una mica, i aquest és el respir que deies abans, aquest petit descens de la temperatura que tindrem entre divendres i dissabte. Baixarà. Tindrem valors de 40 graus i arribarem altre cop, però seran una miqueta més puntuals. Però aquesta segona onada de calor s'allarga de cara a la propera setmana i fins i tot entre dimarts i dimecres de la setmana que ve podria ser o semblant al que vam tenir ahir, fins i tot una miqueta més amunt. Per tant, una segona onada de calor que s'allarga.
5: No donen ànims,
19: tu, Has de dir, però sí. Sí, almenys com la que vam tenir ahir. Potser una miqueta més.
5: Que déu-n'hi-do. Clar, ja sabem que el canvi climàtic, que cada vegada ens hem de mentalitzar, tota aquella frase que sempre diem, aquest és l'estiu menys calorós del que queda de vida, aquestes coses. Hi ha alguna raó concreta, meteorològicament parlant, perquè aquesta setmana hi hagi aquest pic? És a dir, allò, no, s'ha posat un anticicló, no sé on...
19: Bueno, tenim d'una banda, un anticicló, i tenim una entrada d'aire càlid. És una mica com va passar la primera onada de calor, no? Que teníem aquesta situació d'estabilitat. Llavors, com que tens un anticicló, que el que et fa és d'etapa, podríem dir, per explicar-ho així. Llavors, aquesta entrada d'aire càlid, l'anticicló apreta més i, per tant, tenim que baixa més la temperatura, o sigui, és a dir, l'aire càlid no pot tirar cap amunt, sinó que queda més concentrat, i la persistència doncs fa que es vagi augmentant cada cop més aquesta temperatura. L'estabilitat doncs no ajuda, aquest anticicló no ajuda a que la temperatura doncs pugui baixar una miqueta.
5: Clar, tècnicament és una tercera onada de calor, és que la segona s'allarga, és que només n'hem tingut una que ha donat moltíssim, o com va això? Perquè clar, la sensació que tenim els que no hi entenem és que ha fet molta calor des de ja fa molts dies.
19: Vam tenir una primera onada, clar, perquè sigui una onada de calor ha de superar doncs, aquest percentil, és a dir, aquests valors, aquest llindar màxim, i això va per poblacions. Llavors, perquè sigui una onada de calor, hi ha d'haver 3 dies consecutius perquè els valors superin aquest llindar de temperatura. La primera onada de calor, tot i que es va donar per acabada i llavors va costar una mica de notar, no a tot arreu, potser a la costa i al prelitoral no es va notar gaire aquest descens, però cap a l'interior sí que ja es començava a notar. I aquesta segona onada de calor, de cara a divendres i dissabte, no tot a Catalunya estaria, podríem dir, superant aquests llindars de calor. Però amb la tendència que hi haurà punts que sí que continuarem amb aquests valors per sobre i, per tant, en aquests valors de llindar per sobre d'aquesta onada de calor, llavors s'allarga i de cara a dimarts, dimecres, com que a més es preveu que no es dona per acabada, sinó al revés, que encara pugen més les temperatures, es considera que serà una onada de calor llarga, en comptes de dir la segona i la tercera onada de calor. Perquè aquests 2 dies al mig, doncs com bé dius tu, no tindrem molt la sensació que baixi molt. Sí que potser no estarem superant aquest llindar de temperatura, però continuarem amb temperatures molt altes.
5: I ja hem après que la meteorologia no són matemàtiques i, per tant, que el mes de juny hagi estat de rècord, que el mes de juliol estiguem tinguent aquesta onada de calor llarguíssima, això no implica que el mes d'agost sigui ni més calorós ni menys calorós, eh? Vull dir, no sabem. Home, si haguéssim d'apostar, apostaria perquè serà calorós, però no hi ha
19: una
5: certesa,
19: si mires, no? No hi ha una certesa. No vol dir que ara ja ens haguem gastat tots els dies de calor. No és veritat.
5: L'abonament ja el tenim complet, ja.
19: Exacte, no és allò. El que sí que els mapes estacionals, que també van variant, ja mostraven un juliol molt càlid, i realment és el que està passant, i força sec, i de moment també s'està complint. I pel que fa a l'agost, continuen mostrant un agost més càlid del que tocaria, però no amb valors tan elevats. Això no vol dir que no tinguem onades de calor a l'agost, perquè això són mapes estacionals i que es van actualitzant i van variant. I sí que sembla que tindríem un agost amb més inestabilitat, és a dir, amb més possibilitat de pluges. Tot i això, són mapes estacionals i, com sempre diem, van modificant-se i sempre s'ha d'anar mirant doncs, a menys dies vista.
5: No sé si et faig un atracament, però ara mateix quines temperatures tenim al país? Ho tens a mà o no?
19: Sí, ho tinc a mà. Vols els valors? Si vols, es mira els valors més alts ara mateix. Ara, espera't, 3 segons només.
5: Sí, sí.
19: 42 graus a Cabanes, 41 a Vinebre, per tant, 41 a Torres de Segre, Espolla, és a dir, tot el que és el sector de les comarques de Girona i de Ponent i de l'Ebre, tornaran a ser els punts més càlids. Respecte a ahir, si mirem nosaltres tenim un mapa que podem comparar quina és la temperatura respecte a ahir, és a dir, quina és la sensació, doncs et diria que el que és el prelitoral estem entre 2 i 3 graus menys que ahir. A la costa, si fa no fa, cap a Ponent semblants i cap a Girona també. Però tot aquest sector del prelitoral, des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona, no fa tanta calor. Estic parlant de 2 graus i és evident que costa molt de valorar si ahir estàvem a 39 i avui estem a 37, continua sent molta calor.
5: Bé, estem gairebé celebrant 42 graus, com si fos una bona notícia. Quan fa uns anys 42 graus ens hagués semblat al forn.
19: Sí, clar, ens sembla... Ara ens hem acostumat molt als 40 graus, però sí que és veritat que durant molts anys, no cada any s'arribava a aquests 40 graus. És a dir, des del 2014, ara sí, 2015, perdona, cada any s'ha anat arribant als 40 graus més d'un dia. Però abans, el 2015, s'hi arribava, però no eren tots els anys i de forma molt més puntual. L'any passat en vam tenir 16 i aquest any, comptant que avui ja hi hem arribat, doncs en portem 7.
5: Ara fa uns mesos recordo que l'Ajuntament de Barcelona va fer una prova pilot per si la ciutat arribava als 50 graus. I quan ho vam explicar vam pensar que, que exagerat, 50 graus. Clar, ahir es van ser 41. Vull dir que potser no estem tan lluny. L'objectiu era intentar provar si la ciutat podia seguir funcionant amb normalitat, els serveis, etc, a 50 graus. Però,
19: sí, que ens semblava una cosa llunyana, però ara quan ahir vam arribar a 41 a l'Observatori Fabra, doncs dius, ostres, però clar, 10 graus és un augment molt considerable. Però sí que és veritat que ahir, per exemple, va fer molta calor a tot arreu, però que hi haguéssim punts de la costa, per exemple, Roses, va arribar als 40 graus. O sigui que a la costa s'arriba als 40 graus, això és excepcional. És a dir, és una calor excepcional. Que arribin a Ponent o a l'Ebre, no, ara no sembla que ells ja hi estan acostumats, però sí que és més normal, no?, que s'arribi als 40 graus o per sobre, però que en punts de la costa o del prelitoral es toquin aquests 40 o es passi d'aquests 40, doncs sí, és una calor excepcional i aquesta seria la tendència, esperem no arribar als 50.
5: Abans d'acomiadar la Gemma Puig, li vull dir alguna cosa? Marc, Lourdes, Bernat, o no? No, eh?
19: No els he donat bones notícies,
5: no,
19: i ara no.
5: Que toquis la rodeta del termòstat i que baixis una mica, perquè ja ens has rostit prou, per tant, tu que ho tens a mà aquí, amb tots aquests mapes i tot plegat, roda una mica cap avall.
19: Exacte.
5: I que sigui una mica més fluix. Gemma, gràcies, bona tarda.
19: Bona tarda.
5: Òbviament, que faci calor, ens pot semblar allò, no? Ens fa la vida més insuportable, no? Suem més, tot és més incòmode, però és que també s'evidencia amb aquestes onades de calor les diferències socials que fan que els riscos davant de les onades de calor siguin ben diferents. Per exemple, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, juntament amb la Diputació de Barcelona, han identificat municipis com l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà, Sant Boi, Manresa o Cardona, on coincideix l'elevada exposició a la calor amb habitatges més vulnerables i amb menys recursos econòmics. Una de les conclusions de l'estudi és que cal ampliar els refugis climàtics, però també facilitar l'accés a la refrigeració. Altres accions a més llarg termini són la rehabilitació d'habitatges o incrementar el verd urbà. I és que, avui per avui, protegir-se de la calor continua depenent en bona part de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que en les de renda alta la xifra puja fins a 7 de cada 10. És a dir, que també en això la diferència social i la diferència econòmica fa que puguis sostenir més bé o més malament una onada de calor com aquesta.
14: I en això que dius tu encara hi ha una altra cosa. És a dir, resulta que hem tingut ara una dotació pressupostària molt important amb els Next Generation. Mm. I ara hi haurà una altra molt important amb el Plan Vivienda. Amb tota aquesta vulnerabilitat, hi ha entorns socials de barriades que és on hi ha les construccions més vulnerables. Mm. Doncs, paradoxalment, aquestes comunitats de propietaris, o aquests espais, aquests habitatges, no tenen les eines per poder optar a les subvencions per millorar la seva estanqueïtat, accessibilitat...
5: Vols dir que les subvencions se les acabaran quedant també les comunitats de propietaris de més alta gamma.
14: Però és que, a més a més, si tens una comunitat que no està ni constituïda, per tant no té CIF, per tant no pot anar a la Generalitat a demanar cap subvenció, o a vegades són habitatges en precari, que no se sap ni qui és el propietari real, perquè potser ha passat de pares a fills, genets, i no saps qui és el propietari. I tot això, si no es busca la fórmula de poder arribar en aquestes comunitats perquè puguin accedir a la rehabilitació, a la assequibilitat i a l'estanqueïtat, etc., i poder posar mesures de pal·liatius del canvi climàtic, com ho farem, això? O sigui, no és tant que no tenim diners, és que no podem ni tan sols accedir a les subvencions. Jo, permeteu-me, perquè ho diré amb antena. O sigui, hi ha una fórmula, però l'administració no la veu, que és l'administrador de finques d'ofici. És a dir, igual que l'advocat d'ofici, l'administrador de finques que actuï a demanda de l'administració, que digui, escolta, vés en aquest barri i constitueixi amb la comunitat, tramita amb la subvenció... Pues, escolta, per això està en la col·laboració pública o privada, perquè l'administració això no ho pot fer. Doncs no es veu la figura.
18: És que a més és determinant, eh? És a dir, al final l'organisme, el cos humà, viu a 36 graus, no? Per sobre de 36, entre 35 i 36, per sobre de 36 està en lluita amb l'ambient, per sota de 36 també, no? Per tant, la temperatura ens condiciona, és una obvietat, no? Però som animals, i ens condiciona el descans, ens condiciona l'humor, ens condiciona un procés de deshidratació, i evidentment hem de ser sensibles a aquesta qüestió tan determinant, no? Com és la desigualtat dintre d'aquesta igualtat, dintre de la tirania d'un clima que és obvi que s'està posant difícil, no? Per tant, fer posar a l'abast de tothom aquests mecanismes, aquestes possibilitats per tal de poder lluitar i, en definitiva, i acabo, poder descansar, poder dormir i poder conviure.
16: Sí, aquest estudi que comentàveu també fa una mica un retrat robot de les persones que més pateixen aquests efectes de la calor, i diuen que són dones sovint grans i malaltes en barres de renda baixa i, evidentment, sense aire condicionat. Jo comparteixo el que diu la Lourdes en el sentit que cal actuar, d'entrada cal protegir ara les persones més vulnerables en aquest sentit, però també cal actuar a mig i llarg termini per adaptar tot el parc d'habitatge públic i també l'urbanisme per poder afrontar aquesta situació que serà normalitat. És a dir, tots els meteoròlegs ens ho diuen, tots els científics ens ho diuen, que els estius a Catalunya, però també a la conca de la Mediterrània, seran especialment calorosos, que hi haurà més onades de calor, que hi haurà més nits tòrrides, roents, totes aquestes nits que encara no es pot dormir. Per tant, més enllà de dir-ho i d'alertar-ho, cal actuar, cal regular en quines condicions, doncs, potser no es pot sortir de casa o no es pot anar a treballar. Tot això s'ha de planificar perquè serà la nostra normalitat al país. Per tant, no es pot deixar per més endavant, perquè és que ja estem aquí. Mm-hmm.
14: I per nosaltres parlem de persones perquè és el que som, no? Que és el que més ens impacta, diguem-ne. Però l'impacte que té tot això amb el que és el conreu, el tipus de cultiu que hi ha, o el tipus de fauna que tenim, i com ens impactarà...
5: I de vegetació.
14: De vegetació, no? La flora, la fauna, el conreu, tot això tindrà un canvi. Deien que aviat es plantarien vinyes al Pirineu, no? Això, tot, però clar, si vas reculant, que vas desertitzant... No sé,
16: al final, jo suposo que com fan els països nòrdics, que ara també estan en unes onades de calor que no se'n saben avenir, però els països més freds, que també estan preparats per aquesta situació, doncs nosaltres com a país càlid i que anirà a més, doncs també hem d'adaptar la nostra economia, hem d'adaptar la nostra agricultura, ens hem d'adaptar als nostres habitatges per poder fer-hi front.
5: Bé, senyals horaris de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia... Efectivament, fa calor, des de la ràdio no us podem refrescar, però en tot cas, com a mínim ho comentem, i heu tingut les dades amb la Gemma Puig, mentalitzeu-vos que fins a finals de la setmana que ve doncs farà molta calor. Demà i demà passat potser una mica menys, per tant, aprofiteu-ho, però ja dic, estem celebrant 42 graus com si fos una bona notícia. Com dèiem, eren 3:45, són 3:45, hem sentit els senyals horaris, fem una pausa i de seguida anem amb una altra notícia. Avui hem conegut una enquesta del CEO, Centre d'Estudis d'Opinió, i hi ha canvis importants a la política catalana.
13: Catalunya migdia.
20: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
21: Sona Qashqai e-Power.
20: I el 0% TAE.
21: Que estrena un Nissan.
20: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
24: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
25: Hola a tothom.
24: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
13: Catalunya migdia.
26: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
27: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
28: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
27: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
26: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
27: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
29: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
26: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
29: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
27: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
30: L'estiu és tu.
26: Catalunya Ràdio.
30: La llum dins dels meus ulls.
13: Som 3CAT.
30: L'estiu ets tu.
26: L'estiu ets tu.
30: Quan em mires i somrius.
26: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Passant pràcticament 3 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Bernat Surroca, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Com dèiem, avui s'ha fet públic un nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió en què podem veure la intenció de vot dels catalans si ara es fessin unes hipotètiques eleccions al Parlament. No se'n veuen d'eleccions a la curta, per tant, ara mateix és una fotografia que només té el valor de veure cap on van les tendències, més que no pas els resultats, perquè insisteixo que queda encara molt per les eleccions al Parlament. Si es fessin ara, el PSC les tornaria a guanyar, tot i que perdria entre 4 i 6 escons, els mateixos que pujaria Esquerra Republicana, que seria la segona força parlamentària. Ara bé, Aliança Catalana obtindria un ascens meteòric, passaria dels 2 escons que té ara mateix a una forquilla d'entre 23 i 25. Per tant, li trepitjaria els talons a Esquerra i escombraria de molt Junts per Catalunya. El partit de Carles Puigdemont perdria gairebé la meitat dels escons que té ara. Es quedaria amb 16 o 18 diputats. El Partit Popular i Vox quedarien més o menys igual, entre 12 i 13 diputats, per tant, si fa no fa, el mateix que tenen ara. Els populars en tenen 15, per tant, en prendrien algun. L'extrema dreta de Vox en té 11, per tant, en podria guanyar algun. I, finalment, els comuns i la CUP, segons el baròmetre fet públic avui, tampoc no es bellugarien gaire. Els comuns perdrien entre un i dos diputats i la CUP en podria guanyar un. Es quedarien tots dos entre 4 i 5 diputats cadascun. Amb aquest panorama electoral que dibuixa el Centre d'Estudis d'Opinió, les alternatives de govern es fan molt petites. El tripartit, és a dir, el que ara hi ha no el govern, però sí la majoria que dona suport, per exemple, als comptes, amb el PSC, amb Esquerra Republicana i els comuns, aquest tripartit sumaria una majoria molt justeta sempre que agafem els resultats de la part alta de les forquilles. Si ens quedem a la part baixa, no sumarien. Arribarien justet als 68 en aquesta part alta, que és la majoria parlamentària, però seria pràcticament l'única majoria que es veu amb aquests resultats. No sé com ho veieu, si li doneu molta credibilitat, poca, en tot cas, no tan numèrica, perquè ja sabem que els números poden canviar, però sí de tendències, i això sí que més o menys les enquestes ja van insistint en les línies semblants.
16: Jo crec que al CEO se li ha de donar la importància que té, ni més ni menys, i el que fa és dibuixar-nos un escenari d'ara. Què passaria si ara hi haguessin eleccions? I això, evidentment, el que també, per interpretar-ho, mostra unes tendències que jo sí que n'identifico almenys tres, que sí que hi ha una certa confirmació veient les últimes enquestes que han publicat als mitjans i l'últim CEO de novembre. Feia temps que l'esperàvem, aquest. La primera, jo crec que és el gran titular del dia, que és aquest creixement d'Aliança Catalana, aquest sorpasso a Junts per Catalunya. Aliança creixeria molt i va en la línia del que ja deia l'últim CEO del novembre. I si mirem d'on ve aquest vot, majoritàriament ve de Junts, és un 28% dels vots de la gent que va votar Junts a les últimes eleccions ara ho faria per Aliança Catalana, però a mi em sembla significatiu també que un 23% vindria de Vox. És a dir, que Aliança Catalana, que es presenta com un partit molt independentista, a ulls de l'extrema dreta espanyolista, en aquest cas Vox, no es deu percebre com un partit tan independentista o no prou com per deixar de votar-los. Aquesta és una tendència. Per mi, l'altra és el repunt, segurament, d'Esquerra Republicana, que és veritat que es va una patacada descomunal el 2024, però sembla que hauria tocat fons i les últimes enquestes ja ens diuen també que hi hauria un cert repunt de pujar una miqueta més. I això es pot atribuir a doncs, una consolidació d'aquesta estratègia de diàleg amb l'Estat, que comença a donar alguna mena de resultat, o de donar suport a Salvador Illa en aquesta estratègia complicada de sostenir, de t'apreto, però no acabo de trencar del tot perquè tampoc tinc una alternativa gaire clara en la convocatòria d'eleccions. I per últim, jo crec que és el PSC. El PSC no està podent capitalitzar el govern, ni el govern de la Generalitat, ni el fet de governar també a la Moncloa i les principals ciutats del país. A mi això em sembla significatiu, i que el fet de que el PSC, els escons que perdi, s'anessin cap a Esquerra, també pot ser rellevant.
14: Sí, és un CEO que, com tu bé dius, estàvem esperant per saber a veure com teníem el pols, el trem del sentiment, no?, de la ciutadania, i relativitzes les coses, i després també, ja saps que són tendències, no? Això s'ha dit sempre i sempre es diu el mateix. A mi, del que m'ha cridat l'atenció de tots de les diferents caselles del CEO, o una és, per exemple, que Junts és l'únic dels partits que no té un lideratge. És a dir, la ciutadania no sap si la persona que li dona la rèplica al Parlament de Catalunya serà o no serà candidata, i per tant serà la que marcarà on pivotaran les polítiques. No? Per tant, aquesta manca de definició, jo crec que Junts li convé resoldre l'equació. És a dir, a veure què passa amb l'amnistia, a veure què és el que presenta, el que pretén fer, i qui serà la persona candidata a les eleccions que són més importants en aquest cas per Junts, que són les eleccions nacionals, les de Catalunya. Però aquest per mi és un punt. I que, conseqüència d'aquest punt, crec que es deriva una segona lectura, que és que també és l'únic partit de tots els que hi ha a la graella del CEO que té més polifonia de temes d'interès. És a dir, el PSC té tres temes d'interès principals pels seus votants. Els votants de Junts en tenen 9, i és el que més en té. Per tant, jo crec que aquesta manca de lideratge també es tradueix en una manca de definició de quines són les polítiques a les quals s'hi posa l'accent. I això fa que sigui un partit que ara per ara és poc previsible, perquè saps que li interessen 9 temes i a lo millor defensar una cosa que tu dius, ostres, això no era el que jo pensava que... Per tant, penso que la vinculació lideratge-ideologia del partit és una vas comunicant molt, molt, molt evident. I l'altra cosa que m'ha fet molta gràcia, i per deixar de parlar de Junts en aquest cas, és dels comuns. Els comuns, la seva principal

0: carrer el professorat i quan s'estan destapant els problemes de corrupció de Zapatero, de Rodríguez Zapatero. Per tant, és com explicaves, Bernat, és la pulsió concreta en un moment molt determinat. Dit això, és evident que es marquen unes tendències. Jo què destacaria? Jo faig dues lectures molt instintives. En primer lloc, la que afecta el PSC, i en segon lloc, la que afecta l'extrema dreta. A mi, la factura que a priori sembla que li passa al CEO al PSC, penso que pot ser la conseqüència d'aquesta conjuntura tan puntual, perquè quan després es miren els lideratges i la valoració dels lideratges, Salvador Illa apareix com el líder polític més ben valorat i com el principal desig dintre dels encastats per ocupar la presidència de la Generalitat, no? Per tant, és evident que hi ha una certa dissociació, perquè el lideratge personal de Salvador Illa, del president, continua estant extremadament ben valorat, i en canvi el partit sembla que acusa rebut doncs, probablement d'una circumstància molt puntual com és el carrer en aquell moment. Per tant, jo sóc crític, sóc reticent amb aquest aparent desgast que li dona el CEO al PSC. Però amb molta diferència. El que em preocupa moltíssim és aquest creixement d'Aliança Catalana, perquè en definitiva em dona la sensació que el que demostra aquest CEO és que s'està assentant una anomalia, un fet inèdit a nivell del parlamentarisme europeu, i és que en un mateix Parlament hi han dues forces d'extrema dreta a priori excloents entre si, no? Amb missatges a priori diferents. És a dir, tenim per un cantó Vox, que és el nacional catolicisme d'arrels franquistes amb un vot majoritari en zones obreres, que té un estat propi, en aquest cas l'estat espanyol, i llavors tenim una altra extrema dreta, que és l'Aliança Catalana, que representa doncs, la tradició dels feixismes catalans dels anys 30. No? En aquest cas, més pròpia o més amb més arrelament polític a les zones més rurals o a determinats feus molt pujolistes. No? Però, en definitiva, hi ha una gran diferència, perquè mentre que Vox té un estat propi, que és l'estat espanyol, que predica un element unitari i centralista, Aliança Catalana no té estat, no té nació, no? Perquè anhela aquesta independència per la que a priori sembla que lluita. I això ens hauria de portar a pensar que són excloents entre si, però com explicava el Bernat, hi ha traspàs de vots, no? I és a mi em genera una sorpresa majúscula. Però més enllà de la sorpresa, el que aquest CEO em genera és preocupació. Insisteixo i acabo, perquè veig com en el Parlament de Catalunya s'assenten i s'arrelen dues forces d'extrema dreta.
1: Només sobre això, i ara deixo parlar al Bernat, però sobre això que dius de dues forces que són contradictòries entre si, quan demanen als diferents votants quina és la principal preocupació, en la immensa majoria és l'habitatge, en el cas del Partit Popular la seguretat, i en el cas d'Aliança Catalana i de Vox la immigració. I aquí coincideixen.
0: Aquest és el punt.
1: I aquest és el punt el que on es toquen. Òbviament són dos partits que no tenen res a veure en quant a ideologia, però amb això, sí, pels votants que, o per aquells que es decanten per Aliança Catalana o per Vox, el que més els amoïna en el seu dia a dia és la immigració. I aquí és on hi ha el nexe, i d'aquí aquest trasbassament de vots entre Vox i Aliança, que a priori podria semblar contradictori, però que quan veus les seves preocupacions veus que si volen lluitar contra la immigració, diguem-ne, és on veuen el...
2: Immigració i, en segon punt, inseguretat ciutadana. Els dos coincideixen els dos.
3: Però també només cal seguir una mica els discursos de Sílvia Orriols al Parlament, a les sessions de control, que normalment és el moment en què tens més visibilitat en les intervencions parlamentàries, no sé que sigui un debat important. No parla d'independència, Sílvia Orriols. Sílvia Orriols parla d'immigració, d'inseguretat, vincula sempre els migrants amb comportaments delinqüencials. I això pot agafar votant de Vox, que potser és molt d'extrema dreta però no és especialment espanyolista, i pot veure, doncs, escolta'm, aquesta és més catalana, doncs voto cap aquí, torno cap aquí. Per tant, en aquest sentit, en el moment en què no es parla i que el debat de la independència ha deixat de ser al centre, a mi em sembla que no és descabellat que les dues formacions puguin compartir un determinat votant. I d'altra banda, el que comentaves del PSC, que ho comparteixo força, vull dir, és evident que també hi ha un moment social que és quan es fa l'enquesta, que pot tenir conseqüències. Jo també crec que hi ha un altre element, que és el fet que l'independentisme, malgrat aquest repunt d'Esquerra Republicana i un repunt també en el sentiment independentista que detecta el CEO, no està en condicions de governar o de ser una alternativa de govern a curt termini. Jo crec que el votant del PSC també el mobilitza el fet de tenir una amenaça, entre cometes, d'un govern independentista. En el moment

0: aquesta amenaça s'ha desactivat, és un votant que es pot quedar a casa, també. Mm. És un votant que s'activa per alguns motius, però que potser no té tendència a votar en eleccions catalanes i vota més a les espanyoles, també pensant en clau estatal. I això ho lligo amb un segon element, és el fet de... Pedro Sánchez passa per un mal moment a l'Estat, amb molts casos de corrupció que afecten el seu entorn i el seu partit, i això també és un element que desmobilitza l'esquerra i pot tenir aquesta traducció a Catalunya a desmobilitzar votant del PSC.
1: Jo continuo pensant que Junts té una, pot tenir una importància sistèmica en la política d'aquest país, no? És a dir, necessitarà resoldre alguns dels conflictes i de les qüestions que plantejava Lourdes, però ahir mateix veiem Alicia Romero com extenia la mà, no? I li deia a Junts, ostres, per què no pugem aquest carro del finançament, de les propostes, de les noves propostes, per què no tornem a fer aquella política sistèmica que ens tiri endavant com a país i com en fi... Per què no, no? I em va cridar molt l'atenció que precisament era una apel·lació a Junts, de forma singular.
2: I pot tenir... Perdó, no sé què dius tu, i en relació del que d'aquesta eventual... Això, aquesta mà estesa, si això fossin les eleccions demà, potser seria Junts el que podria conformar el govern.
1: Clar.
2: Per tant, i Junts necessita també tenir capacitat d'aliances, de capacitat de pactes amb alguna força política per poder governar.
1: Però per contra, fixa't, perquè jo em fixo... No sé, per alguna raó tendeixo molt a fixar-me en els lideratges, no? Perquè mesuren un paràmetre que és l'element carismàtic, no? I el lideratge de Carles Puigdemont, que també està valorat en aquest CEO, a diferència del que passa amb Salvador Illa, el lideratge de Carles Puigdemont està profundament polaritzat. És a dir, Salvador Illa té una molt bona valoració personal i no té detractors. En canvi, Carles Puigdemont, dintre i fora del seu partit, genera una escassa adhesió i, en canvi, una enorme controvèrsia, inclús rebuig, no? Per tant, hi han qüestions que Junts ha de posar sobre la taula i que han de decidir pel benestar col·lectiu d'aquest país, perquè Junts té una naturalesa, al meu entendre, sistèmica en la política i no podem prescindir d'un partit com aquest.
2: Passa que suposo que quan es resolgui el tema de l'amnistia, això hi ajudarà, perquè tenim una llei aprovada al Parlament espanyol per donar solució a una qüestió d'exili, a una qüestió doncs, poc natural, una qüestió doncs, que distorsiona, i distorsiona a un propi partit que ha de ser, doncs, el que tu deies, no? Dintre del panorama polític català, un dels pals de paller o un pal de paller. Uh-huh. Per tant, això necessitem hi ha factors exògens a la pròpia política que estan al terreny de la justícia, al terreny dels jutjats, que distorsionen i de quina manera. Per tant, són uns teus també macats amb unes conjuntures especials. I en aquest sentit també esmentar que hi ha trasbàs de vot de Comuns a Esquerra Republicana, no? Uh-huh. Això també deu ser un punt d'efecte rufián, no?
0: Segurament. És que ara que parlàvem de lideratges, jo crec que una de les claus del CEO és el lideratge de Gabriel Rufián, que no només apareix com a segon candidat preferit a la presidència d'Espanya, que això... A mi em sembla sorprenent, en certa manera, que Gabriel Rufián és molt conegut, ho sabem, pels vídeos, per les intervencions al Congrés.
2: Inquietant, em sembla.
0: Jo aquí no m'hi fico, però em sembla sorprenent que a resposta lliure, és a dir, a l'enquesta et pregunten per tu qui podria ser el president del govern espanyol, es digui Gabriel Rufián, a mi em sorprèn, sincerament. Però és que en el cas de Catalunya, que Gabriel Rufián no té previst, en principi, presentar-se a la Generalitat de Catalunya...
3: En principi i en final.
0: En principi i en final.
3: En principi, com volem dir, no hi ha alguna opció.
0: En principi i en final. Està per sobre d'Oriol Junqueras, també, com a possible candidat o preferit a la presidència de la Generalitat. Però és que si mirem a les dades per partit, crec que és el 20% del votant d'Esquerra prefereix Gabriel Rufián i el 19% a Oriol Junqueras. És molt ajustat, no és significatiu, jo crec, però sí que indica doncs, que a Gabriel Rufián aquesta enquesta li haurà agradat.
1: El que és evident és que comença, crec que hi ha una certa sensació d'inflexió, no? És a dir, Salvador Illa ha aconseguit aprovar pressupostos, el dia 16, el dijous vinent, si Déu vol, o més que res, si el TJUE vol, s'aprovarà la llei de l'amnistia i, per tant, s'esclareix aquest nus, no? que continua lligant una mica el concepte i l'essència de Junts. És a dir, han de passar coses, i venen dos anys jo crec que d'alta intensitat del voltatge polític que més el país necessita.
0: I han de passar coses, i Junts jo crec que ha de prendre decisions, és a dir, el lideratge de Carles Puigdemont jo crec que també dona pel que dona, és a dir, els ha aguantat fins ara, perquè Junts s'explica molta part pel lideratge de Carles Puigdemont, però el moment del país, el seu moment personal, el desgast, jo crec que implica unes decisions dures, que evidentment s'ha d'aplicar l'amnistia de Puigdemont de poder tornar en llibertat a Catalunya, però a partir d'aquí decidir quin és, què vol ser Junts, també, si vol ser, com deies, totalment un partit sistèmic, com havia sigut potser Convergència, o vol ser aquest partit que es veu molt al Congrés, inestable, que no se sap ben bé què,
1: erràtic,
0: què farà,
1: sí, sí.
0: Que sí, erràtic, o que no saps què votarà fins al moment en què ho vota. En una banda o una altra, no dic que hagin de donar suport per sempre a Pedro Sánchez, no estic dient això, però sí que depèn d'una decisió de què vol ser i cap on vol anar.
3: Una cosa més sobre el seu. Demana per el suport a la independència, és una pregunta que es fa també periòdicament. Continua guanyant el contra amb un 51%, però a favor un 45%. Es recuperen 6 punts respecte a l'últim baròmetre, perquè estaven al 39 i ara puja fins al 45, mentre que el no a la independència baixa del 53 al 51. Vull dir que aquí l'independentisme, diguem-ne, que té un repunt.
1: Lligat probablement al repunt també d'Aliança Catalana, no? Perquè al final va bastant en el mateix...
3: Tot i amb això, hi ha un 50% dels votants d'Aliança Catalana que diuen que no són independentistes. 50%,
2: sí. És que el fet hi és, perquè això és, o sigui, els independentistes no desapareixen. Potser es queden a casa, però una persona que és independentista ho som i ho sé, i ja està. El que passa que no hi ha la canalització, no hi ha la fórmula, no hi ha la manera, i aquest punt continuarà sent-hi, i aquest malestar continuarà sent-hi, mentrestant no s'entengui des de l'Estat espanyol que necessitem una sèrie d'actuacions a Catalunya perquè això es pugui comportar, si és que volen comportar-nos. Però, per exemple, ara ens trobem una cosa molt així, que és la selecció espanyola. Mm. Uns quants que volen que, per exemple, jo, que ja pleguin perquè no es lesionin i tornin cap a casa els nostres.
0: I descansin per la Lliga.
2: I descansin per la Lliga i guanyar la Copa d'Europa. I n'hi ha una altra gent que no va amb la selecció espanyola perquè està carregada de barcelonistes. Per tant, aquí hi ha una cosa, que aquest país és raro, l'Estat, no? Per tant, aquí hi ha un fet que s'ha de solucionar i l'independentisme no s'acaba, ni s'apaivaga, això hi és, sempre hi serà, fins que no se solucioni. I l'última cosa que volia dir... no, ja l'he dit, allò del trasbàs de vot, ja l'he dit, ja està.
3: L'última cosa ja l'havies dit.
0: Bé, tot... Sobre l'independentisme... A mi em sembla rellevant la tendència que hi pugui haver, que hi hagi aquest repunt, però ho contrasto amb una altra dada, que és quan preguntes pels problemes dels ciutadans, les relacions entre Catalunya i Espanya estan a l'últim lloc. És a dir, que els independentistes no desapareixen, però el debat públic, el problema en el debat públic sí que està ara mateix...
2: perquè no hi ha
3: canal. No hi és, exacte. Apareix l'habitatge, la seguretat...
2: Els principals partits independentistes sembla que no puguin anar a fer ni un cafè amb llet.
1: I jo em pregunto fins a quin punt aquesta pregunta sobre l'independentisme en realitat actua com a, no la pregunta, però la resposta com a catalitzador del malestar, no? És a dir, en quantes ocasions el malestar que et pugui provocar un eventual problema de corrupció, un eventual problema, acabes traduint... És a dir, jo no tinc tan clar aquest plantejament de la Lourdes de que l'independentista ha nascut i mor independentista, i segur que hi ha una base molt potent amb aquest perfil, però crec que en alguna mesura determinats extrems, i penso també en l'extrema dreta, el que fan és respondre a un malestar personal, i aquest malestar personal s'ha de respondre no tant des de l'extrem, sinó precisament des del centre, no? Des de la política sistèmica.
2: Jo no dic tant que neixi, jo dic que es fa.
1: És a dir, o es manifesta, no?
2: O sigui, jo crec que independentista en pots fer, no és de naixement. O sigui, és el desencís, és el veure que això no hi ha solució. Per això no em refereixo a independentistes de pebre. Jo no dono carnets d'això, no se n'haurien de donar, no?
3: Sobre la relació sobre la pregunta, quina relació es vol amb Espanya, un 36% vol dir un estat independent, un 30% una comunitat autònoma dins d'Espanya, un 22% un estat dins d'una Espanya federal i un 7% ser una regió dins d'Espanya. Aquests són els percentatges d'aquesta pregunta del CEO. Bé, en tot cas, insistim, és una fotografia d'ara, del moment, com que no hi ha eleccions catalanes en l'horitzó, veurem com evoluciona tot aquest sentiment i aquestes tendències des d'ara i fins que hi hagi eleccions. Una última cosa, abans de les 4... Podríem dir que és la cançó de l'enfadós, perquè la conclusió seria que el català, la llengua, segueix en estat d'emergència, però té futur. La Plataforma per la Llengua ha fet un informe en què s'evidencia que l'ús del català ha caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels catalanoparlants manté la llengua quan el seu interlocutor és castellanoparlant o parla qualsevol altra llengua. I, a més, aquesta tendència s'accentua entre la gent més jove. Per tot això, la Plataforma per la Llengua demana a les administracions un pla de xoc que inclogui un requisit lingüístic estricte per accedir a la funció pública, especialment a la sanitat o la judicatura, i que s'apliquin sancions als comerços que incompleixen els drets lingüístics dels consumidors, per exemple, que no t'atenguin en català. I, sobretot, demana als catalanoparlants que no renunciïn a la llengua. Òscar Escudé és el president de la Plataforma per la Llengua.
4: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
3: Doncs no sé si hi ha un intent de Plataforma per la Llengua de ser menys catastrofista, podríem dir, però és veritat que tots els informes van dient que la situació és molt delicada. Aquest també, que la situació és d'emergència, tot i que insisteixen que encara hi ha futur, que no hi ha un punt de no retorn i que, per tant, una part de la responsabilitat és pels parlants. Però jo sempre insisteixo en una part, perquè posar tota la responsabilitat en el parlant també em sembla un punt injust.
0: Són els dos elements combinats. Jo crec que al final l'administració ha de fer la seva feina, que és garantir que la llei s'aplica i que els drets lingüístics es respecten, i si per això cal doncs, aplicar sancions, s'han d'aplicar i s'han d'executar, diguéssim. D'altra banda, també posar requisits lingüístics per accedir a la funció pública em sembla una bona decisió. Aquests dies veiem que s'havia ajornat una vegada més el requisit del C2 de català entre els docents. Bé, quan et diuen no, és que llavors no hi hauran mestres per substituir les baixes, doncs bueno, contra aquest argument poca cosa es pot dir, però vaja, és que s'ha de fer, és a dir, hi ha dades de l'última enquesta d'usos lingüístics, no aquesta, l'anterior, que apuntaven que la llengua habitual a les classes no és en general el català, o sigui que la immersió no s'aplica del tot i sobretot en determinades zones del país. D'una banda, això, l'administració ha de fer la seva feina i ha de fer complir la llei, però de l'altra també els catalanoparlants sobretot han de mantenir la llengua, perquè hi ha dades que ha fet públiques Plataforma per la Llengua, no sé si en aquest informe d'avui, però sí en altres ocasions, que la immensa majoria de gent que viu a Catalunya com a mínim entén el català. Per tant, si tu d'entrada li parles en català, és molt probable que t'entengui. I si hi ha una minoria que no t'entén, doncs evidentment aquí som bilingües, per tant pots canviar al castellà i no hi ha cap problema. Però d'entrada jo crec que s'ha de donar l'oportunitat que aquesta persona t'entengui en català, perquè a més moltes vegades hi ha un component fins i tot racista de dir que aquesta persona em sembla que podria ser que no fos allò català de soc arrel, li parlo en castellà. Sí. Home, no, parla-li en català, sí, perquè és molt probablement que hagi nascut aquí.
2: I el tema del missatge dels mestres va ser una notícia molt mal rebuda, o molt mal emesa, o molt mal comunicada, deixa'm-ho dir així, perquè, clar, el que vam arribar quan escoltes la ràdio és es dispensa el requisit del C2 del català pels mestres. Ostres, si l'escola, que és un baluar, un reducte, on en principi s'hauria d'aplicar la immersió lingüística, si els mestres no tenen el C2, malament anem. Després sí que es va dir que es faria que la sol·licin en un període determinat de temps, però s'hagués hagut d'explicar la notícia tota seguida, no? Perquè i entenc que els mestres que surten de magisteri i altres formacions que acaben a la docència haurien d'acabar amb un C2 de català d'entrada, vull dir, justificat, no? I pel tema dels parlants, els parlants són els primers actors, sens dubte. Una llengua no es mora si la parles i la vius i l'escrius i la sents i l'evidencies, no? Ara bé, l'administració també té el seu paper i, per exemple, en l'àmbit que és el que ens afecta al Marc i a mi més directament, no és de rebut que no hi hagi ni tan sols bons traductors de català als jutjats. És a dir, per mi és una barbaritat que no s'exigeixi el requisit de saber català, perquè jo sóc de les que pensa que quan on va el metge ha de poder explicar què li passa amb la seva llengua, perquè és la seva llengua, i quan un va defensar-se d'un greuge, ha de poder-ho fer amb la seva llengua, perquè transmet molt millor. Però si això encara no pot ser, almenys que els traductors siguin persones que tradueixin com Déu mana.
3: Un minut, Marc.
1: No, jo comparteixo, evidentment, el diagnòstic i parteixo de la premissa de que la llengua és patrimoni cultural i que el patrimoni s'ha de cuidar, no? Perquè si no es malmet, és a dir, no podem confiar en la bonomia, ni podem pensar que això funcionarà, no? Que el català s'imposarà. És evident que hi ha processos de dividatge en el llenguatge, en llengua anglesa, en llengua castellana, en llengua... i que és fonamental mantenir una actitud activa i reflexiva per tal de que aquest patrimoni no es malmeti.
3: Bé, doncs, en tot cas, aquest informe que ha fet la Plataforma per la Llengua, que diu que la situació és delicada, és extrema, però que no està tot perdut i que encara hi ha esperança. Ara posa una responsabilitat en les administracions, exigeixen un pla de xoc, i a més de manera urgent, i també una part de responsabilitat en aquest gairebé el 80% de catalanoparlants que, quan veuen o inicien una conversa, canvien al castellà. És a dir, pràcticament el 80%. Per tant, són 20% els que mantenen el català. Bernat Surroca, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: A reveure.
3: Queden, 45 segons per arribar a les 4, 45 segons per sentir el butlletí horari amb les notícies més destacades a aquesta hora, i després la tarda de Catalunya Ràdio amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell, o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

parroquians i parroquianes, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia, o també a través d'un podcast que cada dia té més audiència, juntament amb el de Jordi Casas House, a Spotify, que es va quedar trabat, a iVox i també a Apple Podcasts. Senyores i senyors, també us donem la benvinguda, estigueu fent el que estigueu fent, a tots aquells i aquelles que ara mateix us trobeu escoltant

o també, per exemple, des de Manlleu i arreu de l'Osona, o el Baix Llobregat, Vallès, Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana. També ens podeu escoltar des del Bages, des de l'Anoia, un lloc on fan unes vacances, però algo bestial, eh? De juliol a octubre. Molt bé, que us ho passeu bé a Noia amb aquestes fantàstiques vacances. També saludem els companys i companyes de Lleida, la terra ferma. També els companys i companyes que esteu a aquest gran país que és Andorra, a Ses Illes, Formentera, Eivissa, a Sitges, amb aquest

província de Tarragona, la Costa Daurada, a Cunit. Us saludem efusivament amb la maneta i anem a començar el Hit Parade. Soc en Jordi Casas, l'encarregat d'acompanyar-vos, i més endavant en Esteve Llop ens presentarà una d'aquelles cançons que de ben segurs duran un munt de records. Doncs res, sense més rotllo patatero, anem directament als anys 70 amb la creadora de I Love to Love. És britànica, es diu Tina Charles, i això va ser un hit que es deia Dance Little Later.

tu al gran Joan Miquel, en pau descansi, que venia tot emocionat mentre a la ràdio sonava aquesta cançó i deia: Jordi, m'he comprat Brummel, ostres! I els pantalons, el xap viejo amigo i tota aquella època. Us imagineu els anys 70 que hagués vingut un paio amb un pen i s'hagués posat a punxar música, haguéssim flipat. Era directament any 70, Barry Morris i també el seu germanet que es deia Robin Gibb Digits, donant pas a Falco, Rock Me Up a Dance. Una gran cançó del creador de Alias Carter Commissar, Falco, directament des de...

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

gran època, recordo d'haver presentat aquesta cançó com a novetat, Pecho Boys, Rent. I love you, you pay my rent. T'estimo, paga'm el lloguer. Curiosament són Neil Tennant, que vol dir llogater, i Chris Lowe. De Pecho Boys, una de les meves bandes, en aquest cas duet preferits de la música de tots els temps. Molt bé, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Espero que estigueu francament perfectament i recuperant aquestes cançons que més ens fan recordar altres temps. L'altre dia vaig posar en exclusiva una cançó house que em va enviar des d'Austràlia, Sergeant Sleep, que té precisament un sampler d'aquesta cançó de Valerie Dore que es deia The Night. Un tema que va funcionar molt bé als anys 80 a l'Italo Dance i que ara recuperem. Hit Parade, Valerie Dore, The Night.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

90. Això es deia Hypnotic Tango amb My Mind. Fa no massa vam posar una altra cançó d'ells que es deia Candlelight. Per cert, fa uns dies vàrem tenir una molt mala notícia. El tema el posarem sencer, si us sembla bé, a la propera edició de Hit Parade. Ens ha deixat Manolo Arjona als 58 anys, un dels membres d'aquesta gran banda que sonava a Ibiza amb aquells vanos i que es deia Locomia. Doncs res, descansi en pau, Manolo Arjona. La setmana vinent li farem un homenatge amb temes d'aquesta banda que es diu Locomia i de la qual crec que ja només queda en Xavi, només queda una de les persones perquè els altres dos, juntament amb Manolo, també ens van deixar. Una d'aquelles bandes irrepetibles, amb aquells vanos des del Cudivisa, Locomia, descansi en pau, Manolo Arjona.

Una mica de música feta a Barcelona amb OBK, Històries d'amor. De l'època en la qual la música pop de casa...

0: gran cançó de Yasu, creadors, entre d'altres, de Nobody Sorry, o, per exemple, aquesta que es deia Don't Go, amb la veu d'Alison Myatt i els teclats de Vincent Clark, que més tard fundaria Your Azure i també va ser membre directament d'una banda que coneixereu i es deia Depeche Mode.
1: Que arriba l'estiu amb Jordi Casas. Vigila, que comença el festival.

Això està bé, eh? Molta gent ara m'està escoltant de vespre, nit, altres abans d'anar a dinar o després de dinar, al ritme dels creadors de The Living Years.

Jo no vull un amant, només vull un amic o una amiga. Aquí teníem un hit de Texas de l'any 1989 amb aquesta banda escocesa liderada per Charlene Spiteri. Una noia amb la qual tinc una foto perquè la vaig entrevistar anys després a la ràdio. Una noia així sèria, però maca i emblemàtica. Charlene Spiteri, Texas, I don't want a lover, I just need a friend. Senyores i senyors, això és Hit Parade, un viatge musical que a vegades ens fa caure la llàgrima de lo bé que es vivia a altres èpoques, eh? Els 70s, 80s, 90s. Ells van crear cançons com The Power, Kilt Off Snap, Rhythm is a Dancer o, per exemple, aquesta des d'Alemanya. Es deien Snap. I aquest un dels seus darrers temes, Exterminate. Un tema de començaments dels

0: Home, creieu que és nostàlgia quan dic que es vivia millor abans que ara? Els meus temps, recordo... Esteve Llop, què recordes dels teus temps? Bé, els teus temps són actuals, perquè ets més jovenet, però bé, ara l'Esteve Llop ens presentarà alguna que altra cosa. Esteve, què tal?
1: Amigues i amics de Hit Parade, com estem? Moment de posar el focus en una cançó en concreta de la història de la música i seguim amb l'ambient dels anys 90 que us hem portat ja en els darrers programes en aquest petit espai a dins del Hit Parade. Anem amb una cançó que parla de la nit, de passar-s'ho bé. I, de fet, és curiós que hi ha una cançó que es diu Ritmo de la Noche, de la qual ja n'hem parlat i hem escoltat abastament en altres ocasions a Hit Parade, que en aquest cas vindria a ser la seva versió homòloga en anglès. Es diu The Rhythm of the Night, el ritme de la nit, de la mà d'aquesta formació que l'any 1994 sonava per tot arreu. Corona.

0: Anys 90, una música bestial amb Alexia. Això es deia Summer is Crazy. L'estiu és ben boig. L'estiu és ben boig. Molt bé, senyores i senyors, és l'hora dels adeus. Ens hem de dir adeu-siau. Jo sóc en Jordi Casas. Us saludo a tots i a totes. I també ho fa un noi que ha estat amb vosaltres fa no res, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, mira, aquí a punt de marxar amb un noi que es diu Andreas Tannenberger. Andreas Tannenberger, un DJ alemà, no alemà, sinó d'Alemanya, que, per cert, encara actualment treu coses. Suposo noranteros i noranteres que recordareu aquesta cançó de ATV que es deia Now.

0: And you don't say.
1: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 3CAT Info.
1: Són les 9. Revifa l'incendi que es va declarar ahir, que estava estabilitzat a Guimerà. Les flames que s'han reactivat pel vent avancen en direcció a Tàrrega i obliguen a confinar més de 21.000 persones. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de més de 300 hectàrees. L'autovia 2 està tallada. Mentrestant, els bombers també treballen per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els sindicats de bombers lamenten que l'actuació amb incendis simultanis posa la seva feina al límit i reclamen més recursos. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc d'extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria Junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. L'Audiència Nacional envia judici al BBVA, el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. El president turc Erdogan ha posat punt final a la cimera de l'OTAN encara amb un regal insòlit a tots els líders, un revòlver personalitzat i bales de munició. L'intent de promocionar la indústria armamentística ha provocat un maldecap logístic per tornar a casa bona part dels líders i ha despertat la perplexitat pel simbolisme en una cimera marcada pel debat sobre la guerra d'Ucraïna o l'Iran. Precisament a l'Iran aquest vespre s'han tornat a sentir explosions a diversos punts de la costa del país persa, alguns dels quals van ser objectiu dels atacs nord-americans d'ahir. Tot plegat passa en l'última jornada dels funerals per l'ayatolà Ali Khamenei, que ha plegat milions de persones arreu del país. I l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX.
0: Esports.
2: Aquest vespre a les 10 arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. I triomf en solitari de Pogacar a la sisena etapa del Tour de França amb l'ascensió al Tourmalet. Ara l'eslovè té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, que és el danès Vingegaard.
1: Aquesta nit i matinada no seran tan càlides, però seguiran en nivells tòrrids al litoral central i tropicals a l'interior. Divendres dominarà el sol, però amb més núvols que al terç oest, i a la tarda ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte la calor intensa afluixarà transitòriament.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
0: 3CAT Info.
1: I a aquesta hora anem fins a Lleida, perquè a Guimerà, a l'Urgell, els bombers continuen treballant per intentar tornar a estabilitzar l'incendi que va començar ahir al vespre. El foc avança direcció Tàrrega i de moment es manté tallada l'A2 i confinades 21.000 persones. Júlia Albacar, bona nit.
3: En ara 65 dotacions, tot i ara que s'està fent fosc, doncs es retiren els mitjans aeris. El foc es va donar per estabilitzat la passada matinada, però està tard revifat i ara afecta unes 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir arriben a 328 i es torna a considerar un foc actiu. Ara es treballa esperant que les flames arribin a un canal d'aigua que pot ajudar a estabilitzar-lo. També s'està intentant protegir una granja que es troba al flanc esquerre. De moment, continuen confinats 21.000 veïns dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, Montornès de Segarra. També està tallada encara la carretera, l'autovia A2 pel fum i la carretera LB2101. El foc també estan ajudant pagesos amb els tractors que treballen per intentar que les flames avancin, en este cas, pels conreus.
1: És l'última hora que ens arriba des de Lleida amb la Júlia Albacar, i que ens apuntava a l'inici d'aquesta crònica que no hem sentit, que són 65 dotacions les que estan treballant a aquesta hora en aquest foc que ha revifat aquesta tarda. Júlia, gràcies. Fins ara, bona tarda.
3: Fins ara, una tarda.
1: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
4: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
1: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
5: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
6: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
1: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Tot plegat arriba en un context d'onada de calor i és que aquesta onada continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica 3CAT Info, Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
7: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfan en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estius en aquesta zona. En aquests moments, però, hem de deixar aquesta informació aquí perquè hem d'anar fins a Lleida, o concretament a Cervera, on intervé Josep Bellostes, que és l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, sobre l'incendi de Guimerà.
8: Fa un incendi que es va produir ahir al vespre a la zona de Guimerà, concretament del flanc dret. Teníem el dispositiu doncs preparat, però l'entrada de marinada amb força velocitat doncs ha fet que aquest flanc dret doncs s'estirés i provoqués un nou incendi, una revifada, que va en direcció nord-oest, direcció a la població de Tàrrega, i que a hores d'ara doncs està actiu, s'hi està treballant, ha estat doncs evolucionant fora de control. En aquest moment doncs podem dir que la situació de l'incendi és molt millor, val? I si doncs no canvia la situació meteorològica, doncs amb la baixada de la velocitat del vent, esperem que doncs en unes hores puguem donar l'incendi per estabilitzat. En aquí, en el parc de Cervera, s'ha establert el centre de comandament i s'ha hagut de fer un esalert que ha afectat diferents poblacions de la zona, concretament doncs les poblacions de Tàrrega, Verdú, Granyanella, i crec que el polígon de Rimbau i Vilagrassa. Val? En total, unes 21.000 persones doncs quedarien afectades per aquesta esalert. No tenim en aquest moment informació d'afectacions sobre persones ni sobre granges. Sí que hem hagut de tallar doncs la via que comunica Verdú amb Mas de Bon Dia. Ara estan treballant 7 mitjans aeris. Ho han estat treballant perquè hem tingut que derivar part dels mitjans a un altre incendi que tenim a Salàs del Pallars. Per tant, estem continuant patint situació de simultaneïtat. A banda, tenim 14 BRPs i doncs una desena de UPCs, vehicles lleugers.
1: Preguntes dels companys periodistes.
8: Sí, ahir, doncs, gràcies als pagesos i les ADFs, van poder tancar tot el perímetre de l'incendi. Avui també ens estan ajudant doncs amb els flancs, tallant els dos flancs, sobretot el prioritari, que és el flanc dret, que és el que es dirigeix cap a la població de Tàrrega, Val? I ara ens ajudaran a acabar de tancar també el flanc esquerre. Podem dir que el cap de l'incendi doncs, està bastant aturat, però ens resta treballar els dos flancs perquè en aquells espais en què hi ha una discontinuïtat en els camps, doncs, bosquines, tot el que serien marges, hem de fer un treball doncs, quirúrgic i anar treballant sobre aquests punts perquè no s'obri de cua i faci noves carreres. Avui podria ser, estaríem en l'entorn de 100, 130, 140 hectàrees més, si el perímetre no creix.
9: Que cremat, evidentment, una situació agrícola,
8: camps... Efectivament, en aquí estem en una zona cerealística, bàsicament creme rostoll, perquè doncs, a hores d'ara la majoria de camps ja estan cosechats, i a banda les bosquines que hi ha entre aquests camps.
9: Sobre el confinament, per què s'ha decretat el confinament de Tàrrega, per exemple, és pel fum?
8: El confinament es decreta bàsicament perquè és superfície potencialment afectada per l'incendi. És a dir, amb les nostres previsions, la velocitat del vent i la situació de l'incendi, en la pitjor de les situacions podria arribar a Tàrrega. Val? Treballem perquè això no passi, val? Però tot i així ens veiem obligats a fer aquest tipus de crides doncs, per salvaguardar la seguretat de les persones.
9: Hi ha previsió d'aixecar aquest confinament?
8: Efectivament, en el moment en què es doni l'incendi per estabilitzat, aquests confinaments s'aixequen i continuem treballant per donar l'incendi per controlat. Ens ha ajudat, sí, no ha arribat al canal, però era un dels punts en què si superava doncs, aquesta discontinuïtat o aquesta oportunitat, doncs, ens complicava perquè llavors sí que estava molt a prop ja de Tàrrega. Ens hem plantejat el tancament, en algun moment doncs, s'ha donat l'ordre, però veient l'evolució de l'incendi doncs, s'ha aixecat aquest tancament preveient que no arribaria en aquest punt.
9: Però ha estat tallada en algun moment?
8: Ha estat tallada en algun moment, però doncs, hem decidit que era una mesura que no calia.
10: Parla de l'autovia A2, que ha estat tallada, diu, però que no ha calgut mantenir el tall.
8: Ho desconec.
10: Perquè les flames no hi han arribat tal com havia previst l'equip de bombers. Són les explicacions que ha fet Juan Josep Ballestos, Joan Josep Ballostes, volíem dir, inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida, que amb bones perspectives pel que fa a l'incendi de Guimerà, que es podria donar per estabilitzat en les properes hores, que finalment no ha arribat al canal d'Urgell com es preveia i que, per tant, cal continuar treballant per evitar que afecti d'altres punts, però que en qualsevol cas, en les properes hores, l'evolució del foc és favorable i es podria donar per estabilitzat. És l'última hora que ens arriba d'aquest incendi. Rebassem d'altres qüestions a 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons aquest CEO amb la Txell Vallespí i l'Àlex Giral.
11: És possible que el que...
12: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
13: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
14: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
12: Aliança avançaria Junts.
13: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
14: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
13: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
12: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
13: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
12: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
13: El 60% dels enquestats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
14: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
12: El PSC també guanyaria les eleccions al Congrés, però perd suports vitals per al PSOE de Sánchez.
13: Baixaria entre un i dos diputats, mentre que Esquerra Republicana pujaria amb força en tres i quatre més. Vox multiplicaria per tres els resultats i es convertiria en la tercera força davant de Junts i els Comuns.
12: La independència guanya suports.
13: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
12: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
13: És el que diu un de cada tres enquestats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
1: Un minut per sobre d'un quart de deu de la nit, àrea de serveis.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
11: Aquest dijous, altre cop, ha tornat a fer calor. Estem immersos en aquesta segona onada de calor i altre cop hem tornat a superar la xifra dels 40 graus. 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, 40 a Vallfogona de Balaguer. Però sí que aquests valors de 40 graus o per sobre han quedat més restringits cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre o cap a l'Empordà. Hem deixat enrere aquest dia excepcional de rècord que vam tenir ahir amb aquestes temperatures disparades a la façana litoral i prelitoral. Igualment, en aquest sector, les temperatures s'han enfilat entre els 37 o 38 graus, també fins i tot cap a punts del Pirineu i Prepirineu. En una tarda amb alguns ruixats, un pèl més febles, cap a sectors de l'Alt Urgell, de la Cerdanya, algunes dècimes, un litre, dos com a molt, i de cara a demà i demà passat tindrem aquest petit descens transitori. Afluixa una mica la calor intensa, tant divendres com dissabte. En farà. Les temperatures demà divendres tornaran a superar els 35 graus. Les més altes tornaran a tocar o superar els 40 graus cap a Ponent principalment, però no tindrem aquests valors tan disparats. Amb un divendres de sol, amb algunes núvols ja cap al terç oest durant el matí migdia, alguna primera gota, però serà la tarda quan tindrem ruixats, tronades que quedaran força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Afluixa la calor divendres i dissabte, però la propera setmana continuem amb aquesta segona onada de calor i les temperatures tornaran a pujar i força entre dimarts i dimecres.
0: 3CAT Info.
1: 9 i 17 minuts, el BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeix administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
15: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
1: Regal polèmic insòlid per posar punt final a la cimera de l'OTAN. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha obsequiat tots els líders assistents amb un revòlver Gumgusai personalitzat i amb 6 bales de munició. És la particular forma d'agraïment d'Erdogan a la resta de líders i un intent de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. Un regal, però, que a més d'una certa sorpresa ha provocat mal de caps a bona part dels líders perquè l'arma és funcional i ha obligat a activar protocols de seguretat i tràmits duaners. El primer ministre belga, Bardebar, va, per exemple, lliurar l'arma a les autoritats policials de l'aeroport, que també han custodiat les presentades per Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, o Antonio Costa, president del Consell Europeu. Altres dirigents han optat per deixar-les a les ambaixades o bé donar-les a museus militars. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la Moncloa ja ha confirmat que està custodiada pel Ministeri de l'Interior. Serà inutilitzada i després guardada com una arma de col·lecció. L'obsequi ha despertat perplexitat no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme en una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna a l'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. Milions d'iranians han acompanyat avui el fèretre amb les despulles del líder suprem, l'ayatolà Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer en un potent bombardeig de Teheran. El primer dia de la guerra a l'Orient Mitjà, la processó funerària culmina aquest vespre a la ciutat santa de Mashhad, al nord-est del país persa, lloc de naixement de Khamenei. Darrere del camió que portava el seu taüt hi havia una gran pancarta de color vermell on hi posava «Ei, Trump, et matarem». Els funerals es produeixen en plena represa d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Aquest mateix vespre s'han sentit explosions en diversos punts de la costa iraniana. Seria la tercera onada d'atacs nord-americans després dels que els últims dos dies han causat la mort de 14 persones. Entre les víctimes hi ha membres de la Guàrdia Revolucionària, la República Islàmica, ha respost avui amb bombardejos amb míssils i drons contra interessos nord-americans i bases militars a països àrabs aliats de Washington, Kuwait, Qatar, Bahrein i Jordània. El Pentàgon assegura que no hi ha hagut danys importants pels atacs iranians. Cap ciutadà nord-americà ha patit ferides. A Kuwait hi ha hagut un ferit per la caiguda de restes de drons llançats per l'Iran. Més qüestions atenen a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim, l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
16: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien les classes a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà en les pròximes hores. Ara la policia investiga si pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
0: 3CAT Info.
1: L'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. Montse Camps.
17: Està protagonitzada pels membres de la poderosa família Faura, ara en hores baixes, i dues famílies més, els també poderosos Capmany i els nou rics Prats. Jane Austen i Terra Baixa d'Àngel Guimerà són algunes de les inspiradores de Mar Picó per aquesta història de conflictes, poder, intrigues i passions, però la revisa per donar-hi un to més lleuger i reconciliar la cultura popular i les tradicions amb una visió actual.
18: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de 7 vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? No? I va ser, bàsicament va néixer d'aquí. Era un buit que simplement doncs, no n'hi havia. I ha acabat sent una cosa que és novel·la romàntica, però quan la gent se la llegeix em diu, no era el que m'esperava, m'esperava alguna cosa més sucrós, més cursi, no? Però m'ha agradat.
17: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
18: Una cosa que em diuen molt sovint i m'havien dit des del principi era que treballar en català tancava portes i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
17: Els Faura el publica l'editorial Montena, centrada en literatura juvenil, però ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
18: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els ha agradat molt, que quan surt la següent part que l'estan recomanant. Això em fa molt, molt, molt feliç. Llavors, bueno, ha sigut completament inesperat, però ha sigut, bueno, surrealista. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
17: Els Faura, entre El secret i La culpa, tancarà la trilogia que va començar al febrer amb el primer llibre. Segurament el fet de ser una novel·la per entregues també ha ajudat a aquest èxit.
19: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
19: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
20: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
21: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
22: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
23: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
24: No podem acceptar que hi hagin...
23: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
25: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
21: Catalunya Migdia.
26: Cada dia a les dues.
23: I a partir de les tres...
26: L'espai de reflexió a la tertúlia.
21: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
20: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
1: 5 minuts i seran 9:15.
21: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
27: Bona nit. Comencem explicant que a les 10 del vespre, d'aquí una mica més de mitja hora, 35 minuts, comencen els quarts de final del Mundial, amb la primera eliminatòria. S'enfronta a les seleccions de França i al Marroc a Boston. Tots dos combinats ja es van enfrontar, si fem memòria, a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser aleshores per a l'equip francès. Arran del partit d'avui, les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats de França i principalment a la capital, París, per evitar possibles aldarulls al final del partit d'aquest vespre. Demà, del vessant esportiu del Mundial de Futbol, serà el torn per al segon duel de quarts, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Bèlgica. Sobre aquesta eliminatòria n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
28: Lamine es Lamine, sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno, es muy rápido, muy ágil, puede pasar de dos, también los pases al hueco, yo creo que al final es intentar defender muy cerca de él y cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamine, pero Lamine es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
27: Mundial a banda, afegim que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar perquè vol fitxar pel Barça. Adeyemi li queda un any més de contracte. I ara Barça i Borussia Dortmund doncs, han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. De l'àmbit blaugrana, afegim també que Pere Romeu ha firmat la renovació com a tècnic del Barça femení fins al 2028. Ha estat en un acte aquest matí.
29: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
27: L'entrenador blaugrana admet que el club ha de reforçar l'equip davant de les sortides d'Alexia, Onamapi i Salma. Pel que fa a l'Espanyol, ha presentat el seu tercer reforç en aquest mercat d'estiu. El migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
30: Va ser una disputa muy buena por la posición. Sé que todos quieren jugar. Entonces voy a hacer de todo para ser titular. Dejar todo en las partidas de pretemporada. En todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
27: Moscardo ja s'ha entrenat aquest matí amb l'equip blanquiblau, que després de 2 dies de revisions mèdiques avui ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. I per la seva banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol per la propera temporada.
21: 3CAT Info.
27: Encara en futbol, a la segona divisió, el Girona ha comunicat el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos. I aquí sentim.
31: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
27: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per 3 temporades. I el Sabadell, per la seva banda, també reforça. Ha anunciat el quart fitxatge, és el migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat per 2 temporades procedent del Nàstic de Tarragona.
21: 3CAT Info.
27: Temps encara per a les informacions poliesportives, com ara les relatives al ciclisme, perquè el Tour de França, Tadej Pogacar, torna a liderar la general després de guanyar en solitari la 6a etapa de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie. Sobretot, després de l'ascensió al Tourmalet, en què ha seguit una acceleració del seu company a l'Emirates, Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat distanciant de mica en mica els seus rivals fins a l'arribada, començant per Jonas Vingegaard. Pogacar posa en valor aquest triomf.
2: I think top 5, I would say.
3: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar, sí. La d'avui ha estat una victòria increïble.
2: It's really incredible victory.
27: Ara, a la general, Pogacar avantatja el segon, Jonas Vingegaard, de 2 minuts i 42 segons. Demà, setena etapa, en final a Bordeus, molt propícia per a l'esprint massiu.
0: 3CAT Info.
27: I afegim que en bàsquet, segons ha pogut saber aquesta emissora, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, que té una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros i ara vol l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. I tal com s'ha explicat també aquesta casa, el club blaugrana treballa amb la incorporació d'Alexander Sekulic, fins ara al Dubai, com a entrenador.

0: Amb un 9:45 de la nit.
1: 3Cat Info.
0: Fem un cop d'ull als principals temes que estem repassant en aquest dijous que es va acabant. Ha revifat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir que està estava estabilitzat. Les flames que s'han reactivat pel vent avancen en direcció a Tàrrega i obliguen a confinar més de 21.000 persones. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de més de 300 hectàrees. De seguida connectarem amb Lleida per saber-ne l'última hora. Mentrestant, els bombers també treballen per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana. Són el de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els sindicats dels bombers lamenten que l'actuació amb incendis simultanis posa la seva feina al límit i reclamen també més recursos. I el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor. Un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. Això el mateix dia que hem sabut que Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO, Junts perdria la meitat dels escons, quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien al segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada quatre escons. La propera mitja hora, fins a arribar a les 10, us parlarem de més qüestions. La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, del PSOE, i expresident de Correus, José Manuel Serrano, que investiga pel cas Leire. I passarem pel Parc del Fòrum, on avui s'hi viu la segona jornada del Cruïlla.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. David, amb quins temes?
2: Doncs d'una banda, amb el Mundial de Futbol, que avui arrenca les eliminatòries de quarts de final amb el França-Marroc a partir de les 10, i també amb el Barça, que ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, a qui li queda un any més de contracte i, per tant, ara els clubs hauran de negociar traspàs.
0: I el temps aquesta nit i matinada no seran tan càlides, però seguiran en nivells tòrrids al litoral central i tropicals a l'interior. Divendres dominarà el sol, però amb més núvols al terç oest, i de la tarda, ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa afluixarà transitòriament. Passant 2:30 de 2:15 del vespre, a Guimerà l'Urgell evoluciona favorablement l'extinció de l'incendi que va començar ahir i que ha revifat aquesta tarda. Si no hi ha canvis, la previsió és poder-lo donar per estabilitzat altre cop en les properes hores. Es manté de moment el confinament a la població, però ja s'ha pogut reobrir l'autovia A2 Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
3: Bona nit, sí. Els bombers a hores d'ara són optimistes perquè ja ha baixat la intensitat del vent i no està creixent més el perímetre de l'incendi. Ho explica Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: Doncs podem dir que la situació de l'incendi és molt millor, val? I si doncs, no canvia la situació meteorològica, doncs amb la baixada de la velocitat del vent, esperem que doncs, en unes hores puguem donar l'incendi per estabilitzar.
3: Ara hi treballen 24 dotacions i 6 mitjans aeris, tot i que un s'ha hagut de retirar per donar suport a un foc a Sales de Pallars, però quan es faci fosc s'hauran de retirar tots. De moment, el foc no ha deixat afectacions ni a persones ni a granges, el cap a hores d'ara està aturat i s'està treballant als dos flancs on s'intercala zona agrícola amb zona forestal. Segons Bellostas, s'està fent una actuació quirúrgica.
4: El cap de l'incendi doncs, està bastant aturat, però ens resta treballar els dos flancs, perquè en aquells espais en què hi ha una discontinuïtat en els camps, doncs bosquines, tot el que serien marges, hem de fer un treball doncs, quirúrgic i anar treballant sobre aquests punts perquè no s'obri de cua i faci noves carreres.
3: El foc va començar ahir al vespre, però el van poder donar per estabilitzat a la matinada. Esta tarda, però, ha tornat a revifar i ha afectat unes 167 hectàrees més, que sumades a les d'ahir, segons agents rurals, arriben a 328. Preventivament s'ha ordenat el confinament dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella, el polígon industrial Reambau, a més del nucli de Mas de Bondia, Montornès de Segarra, per si les flames arribaven prop de les poblacions. En total són 21.000 les persones que seguiran amb tota probabilitat confinades fins que no s'acabi d'estabilitzar el perímetre de l'incendi. Sí que s'ha pogut ja, com dèieu, reobrir el trànsit a l'autovia 2.
0: És l'última hora que ens arriba des de Lleida amb la Júlia Albacar. Gràcies, Lleida. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
5: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Davant d'aquestes situacions com aquestes amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor. Un episodi excepcional, ho explica 3CAT Info, Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
8: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous, pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
9: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: També es manté tancat l'accés a 9 espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant. D'altra banda, la CGT alerta que dos treballadors de manteniment de parcs i jardins de Barcelona han patit cops de calor, l'últim dels quals abans d'ahir. El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives. Denuncien que l'activitat es manté sense canvis significatius durant la jornada i que han de treballar amb més d'un centenar de vehicles sense aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar els vehicles i per això han denunciat aquestes condicions a Inspecció de Treball.
10: Hem denunciat perquè ja veiem que intentar dialogant i parlant, aquesta inversió no arribava. I si no hi ha inversió, aquests vehicles que no circulin, perquè s'està posant en perill el treballador. Ja dic, són temperatures de 38 i fins i tot 42 graus a les cabines dels vehicles.
0: Segons l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, un 36% dels vehicles tenen refrigeració i inverteix perquè en tinguin més de la meitat. També recorden que han adaptat horaris i tasques per prevenir riscos i que en van activar tots els protocols de seguretat quan els treballadors van mostrar símptomes d'un cop de calor.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició, amb fins a 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
11: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
0: Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que puja amb força i fa el sorpasso a Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% dels vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox.
11: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
0: Junts s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. La Guàrdia Civil sospita que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual abans que després d'haver estat a Correus i assenyala que ho van fer fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies per reflexionar i va enviar una carta a la ciutadania. Segons les investigacions, de les converses en poden sortir pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE, on també va participar l'exmilitant socialista i on van oferir material a Santos Cerdán, ex-número 3 del partit, amb aquest objectiu. Des del PP, Cuca Gamarra assegura que no hi ha ningú de l'entorn de Pedro Sánchez que quedi al marge de les presumptes corrupteles i reclama al president del govern espanyol que convoqui eleccions.
12: Más evidencias que acreditan que todo se montó desde Ferraz. Cada nuevo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen.
0: La Guàrdia Civil també ha demanat permís al jutge per buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, una altra treballadora i un exagent de l'UCO, també suposadament implicats en la trama. I Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als mòbils de diversos dirigents independentistes. El juliol del 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus, i sis anys després, Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez és membre de l'entitat a favor dels drets humans.
13: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
0: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i l'empresa d'Israel que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista. Telefònica portarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons avança El País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Cirt Connecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el passat mes al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals.

0: d'aquí menys de dues setmanes podria arribar a Downing Street per substituir Keir Starmer, al capdavant del govern britànic. Londres, Quim Olivares.
1: Andy Burnham, que és alcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com a líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà i ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
2: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
1: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
0: Dues setmanes després dels devastadors terratrèmols de Veneçuela que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units en les feines de rescat han estat més aviat discretes. Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president, Nicolás Maduro, ha renunciat al protagonisme en la gestió de la tragèdia. Ens ho explica l'enviat especial d'aquesta casa a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: Els 2.000 soldats que té desplegats als Estats Units aquí a Veneçuela no s'han fet notar aquests dies. S'han vist avions enlairar-se des de l'aeroport, també navegar fragates davant el port de La Guaira, però el paper dels Estats Units, que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
4: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
3: Per tant, no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que dominen i sotmeten el gabinet de Delcy Rodríguez. Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten en certa manera guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà en un futur el descontent social per la gestió de la tragèdia.
0: Són pràcticament, passa un minut, de 3:15 de la nit.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Anem acabant aquest dijous en què hem tornat a parlar de temperatures. Ha tornat a fer calor, però els valors no han estat tan disparats com ahir, que vam tenir temperatures de rècord. Igualment, hem superat els 40 graus, 42 a Cabanes, a Lleida, al Carràs, 41 a Vinebre, 40 al Dover, però no hem tingut aquestes temperatures tan disparades que vam tenir amb aquesta calor excepcional a la costa i al paralitoral. Ha fet calor, ha fet xafogor, i les temperatures són altes per l'època. En una tarda de sol i nuvolades, algun ruixat, força feble, cap al Pirineu, Prepirineu, més probable ha sigut cap al sector més occidental, aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida. Tornarem a repetir nit tropical cap a comarques interiors, fins i tot puntualment alguna nit tòrrida cap a la costa central, però deixarem enrere les nits roents que també ens han acompanyat aquests dos dies cap a l'Empordà. En un matí de divendres amb sol, amb alguns núvols ja cap al terç oest, i alguna gota de matinada i també durant el migdia i sobretot a la tarda cap a l'extrem nord del Pirineu, alguna tempesta en aquestes comarques. Dissabte afluixa una miqueta més la calor, però aquest descens transitori durarà poc, perquè a partir de diumenge i sobretot tot de cara a la propera setmana, les temperatures tornaran a pujar.
5: 3CAT Info.
0: Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però el president del país, Xi Jinping, ja alerta que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
7: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fort

0: controlat aparell de propaganda del règim, perquè efectivament eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa, sense imatges. El sentim.
1: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents haurien d'extreure lliçons importants.
0: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
2: La Guàrdia Civil ha detingut avui la parella de la dona que va morir juntament amb la seva filla ahir a casa seva a Mijas, a Màlaga. Les dues víctimes, de 61 i 31 anys, les van trobar després que els bombers apaguessin un incendi que havia cremat la casa on vivien. Des del primer moment, la investigació va apuntar que les dones havien tingut una mort violenta abans de l'incendi i es treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un nou crim masclista. I a casa nostra enxampen un conductor que circulava a 189 km per hora per la C14 a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
3: Els Mossos van enxampar el conductor de 30 anys ahir al matí en un control de velocitat a la carretera C14 dins del terme municipal de Coll de Nargó. Pels vols de les 11, el radar va detectar un cotxe que anava a 189 km per hora, és a dir, a més del doble del límit de la carretera, que és de 90. Els Mossos van aturar-lo i el van denunciar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, perquè la velocitat a què anava és punible penalment. Ara s'haurà de presentar davant del jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell. És el segon conductor que enxampen a una velocitat semblant en aquest tram en pocs mesos. El mes de maig, un motorista va ser denunciat per circular 202 km per hora al municipi de Ribera d'Urgellet.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: En la segona jornada del Cruïlla, aquesta nit actuaran els Pixies després del concert que han ofert fa poca estona, Garbage en un dels dos escenaris principals i al Parc del Fòrum, i en Marc Ruiz.
1: Garbage han arrencat el concert amb un fragment de la banda sonora de Twin Peaks d'Angelo Badalamenti. Presenten el seu nou disc, Let All That We Imagine Be Light, i de fet han arrencat amb There's No Future for Optimism d'aquest àlbum precisament. Però el públic ve a escoltar els èxits de fa 30 anys i han arribat de seguida, I Think I'm Paranoid i Stupid Girl han sonat al cap de només 4 cançons. Es farà esperar la tercera que vol tothom, Only Happy When It Rains. Però creieu-me que la carismàtica Shirley Manson farà servir la seva poderosa veu per cantar-la. Un concert de Garbage que se solapa amb el de l'Osa, que han complert la carpa amb cançons basades en la cultura popular, com Marieta Cistellera o l'Areu Riera, un clàssic que no es troba al seu primer disc, El primer cant del matí. L'arrencada d'aquesta segona jornada ha estat repartida entre Catalunya i Mallorca. Stand Still obrien els escenaris i els han seguit Mishima, Maika Makovsky i l'Osa. Mishima, que han debutat al Cruïlla, han repassat clàssics del seu repertori, com La vella ferida, Cercle i breu, Una sola manera, Tornaràs a tremolar o L'olor de la nit. I el públic veterà, que omplia el segon escenari, ha agraït que recupereixin cançons que els han acompanyat durant un parell de dècades. Al mateix temps, Maika Makovsky ha tret a l'escenari el barroquisme de l'esplèndid búnquer rococó, un disc ric en matisos que al directe es tradueixen en una secció de vent amb trombó i trompa, viola i violí, probablement un color que té a veure amb part de la seva cultura balcànica, i un piano decorat a l'estil rococó. Un conjunt que fa créixer cançons immediates com Love You Till I Die o Reaching Out To You, i entre el públic s'han sentit comentaris com molt bé, molt bé, molt bona. I és que tenen raó.
2: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
0: La Villarroel a Barcelona estrena Primera llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius. Inclòs dins la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Marta Vives.
3: La primera llei de Newton estableix que un cos continuarà en estat de repòs o de moviment a no ser que una força externa actuï sobre ell. De manera figurada, també significa que les coses que s'han fet sempre d'una manera determinada costen molt de canviar. Així ens ho explica un dels intèrprets, Daphnis Batos.
4: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
3: I aquest és el marc de fons d'aquesta tragicomèdia que dirigeix Nelson Valente i que explica la història d'un alumne, futura estrella del futbol, que ha copiat i que depèn de la decisió dels professors decidir-ne el seu futur. Anna Sagún.
5: I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que el mantenen anclat a la seva realitat.
3: I tot plegat en un moment en què el sistema educatiu, els recursos, les necessitats especials i el paper dels professors està en debat i en contradicció.
5: Tenim molts professors que venen a veure l'obra i diuen que realment ens trobem en casos d'aquests, amb dilemes de què fem amb aquest alumne, què fem amb aquest. És a dir, és molt difícil posar tot un claustre de professors, diguéssim, d'acord, una unanimitat de que aquest xaval ha de fer això i li hem de perdonar això perquè s'ho mereix, no?
3: L'obra, que vol ser una reivindicació a l'empatia, planteja totes les preguntes, fa reflexionar, però també riure, fins al 2 d'agost a la Sala Villarroel. It's a heartache,
0: nothing but a heartache. Ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica amb veu esquerdada i potent que va triomfar sobretot als anys 70 i 80. La cantant ha mort en un hospital de Portugal on estava ingressada. La cantant galesa la van operar d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, país on residia, Portugal, per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, del seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards. La xarxa s'han omplert de missatges d'agraïment i recorda la seva carrera de més de 5 dècades, marcada per una veu tan única com icònica, arran d'una intervenció quirúrgica. Sovint se l'ha comparat amb artistes com Rod Stewart i Kim Kearns. Amb aquesta notícia hem arribat al temps dels esports. Esports. David Tubac, bona nit.
6: Bona nit, que encapçalem pendents del Mundial de Futbol perquè ara a les 10 d'aquí, una mica menys ja de 5 minuts, ha d'alçar el taló a les eliminatòries de quarts de final, començant pel duel entre França i el Marroc. A les 10 comença a Boston, doncs, aquest primer enfrontament de quarts del Mundial de Futbol. entre dos combinats que, de fet, ja es van veure les cares ara fa 4 anys, aleshores a les semifinals, en un duel que va acabar amb triomf i classificació per a la final dels francesos, dirigits com ara per Didier Deschamps. A França, les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats del país i principalment a la capital, París, per evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. Un França-Marroc, doncs, a punt de començar, ho farà d'aquí a 4 minuts, per cert, amb el defensa del Barça, Koundé, titular amb els francesos. Demà serà el torn per a les seleccions d'Espanya i Bèlgica en el segon enfrontament de quarts, que jugarà a Los Angeles. El jugador del Barça, Dani Olmo, alerta del perill del joc dels belgues.
7: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Més enllà del Mundial, destaquem també informacions en clau Barça, com ara que el club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, que té 24 anys. De fet, Adeyemi ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar el seu contracte, que expira l'any vinent, el 2027, per marxar al Barça. Ara, Barça i Borussia Dortmund han de negociar, doncs, les condicions del traspàs. I per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. I de l'àmbit blaugrana, destaquem també que Pere Romeu ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic del femení fins al 2028.
9: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
6: També en futbol. Parlem de l'Espanyol perquè ha presentat el seu tercer reforç en aquest mercat d'estiu. És el migcampista brasilià de 20 anys, Gabriel Moscardo, cedit pel Paris Saint-Germain i que, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat amb els seus nous companys en la primera sessió de l'equip després de 2 dies de revisions mèdiques. A segona divisió, el Girona i el Sabadell han confirmat també fitxatges.
8: 3CAT Info.
6: Els gironins incorporen el migcampista castellà Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos. Morante, de 25 anys, firma fins al 2029. I el Sabadell ha comunicat el quart fitxatge de cara a la propera temporada, la de l'ascens a segona. És el migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat fins al 2028. Sanz, que és penedesenc, ha jugat a les files del Nàstic les últimes 3 temporades.
8: L'actualitat esportiva a fons.
6: De l'àmbit poliesportiu parlem del Tour de França, perquè Tadej Pogacar ha tornat a firmar un nou cop d'autoritat després de guanyar en solitari la 6a etapa, després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie, i de retroxituar-se normalment com a líder de la classificació general. Pogacar, que ha obert forat, doncs, a la general amb els seus principals rivals, sobretot arran del seu atac al Tourmalet. Quan quedaven aproximadament 5 quilòmetres pel cim, Pogacar ha seguit una acceleració del seu company a l'Emirates. Isaac del Toro ha marxat en solitari i ha anat incrementant les diferències. Primer, respecte de Jonas Vingegaard, que ha intentat seguir-lo fins al final de l'etapa. Pogacar posava en valor aquest triomf d'aquesta manera.
10: I think top 5, I would say.
11: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar, sí. La d'avui ha estat una victòria increïble.
10: It's really incredible victory.
6: A la general, com dèiem, ara Pogacar torna a lluir el mallot groc de líder i té 2 minuts i 42 segons de marge ja respecte del segon, que és el danès Jonas Vingegaard, del Visma. Demà, 7a etapa de 175 quilòmetres en final a Bordeus, molt propícia per a l'esprint massiu.
8: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 10. L'incendi que s'ha reactivat a Guimerà evoluciona favorablement. El foc que estava estabilitzat però ha revifat aquesta tarda. Els bombers esperen donar-lo per estabilitzat en les properes hores. Es manté el confinament de 21.000 persones, però l'autovia A2 ja s'ha reobert. Mentrestant, els bombers també treballen per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els sindicats de bombers lamenten que l'actuació amb incendis simultanis posa la seva feina al límit i reclamen més recursos. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve ben bé i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre elles els exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un maldecap logístic per tornar a casa a bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada. I a l'Iran aquest vespre s'han tornat a sentir explosions a diversos punts de la costa del país persa, alguns dels quals van ser objectiu dels atacs nord-americans d'ahir. Tot plegat passa l'última jornada dels funerals per l'ayatollà Ali Khamenei, que han aplegat milions de persones arreu del país. Volkswagen vol reduir la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. La direcció de l'empresa espera que aquesta estratègia asseguri el futur industrial de la companyia alemanya.
1: Esports. En joc ja el primer partit de quarts de final del Mundial de Futbol. França i el Marroc s'enfronten a Boston, de moment empat a 0 al minut 3 de joc. El jugador del Barça, Koundé, és titular a la línia defensiva dels francesos. El Barça, a principi d'acord entre el club blaugrana i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Adeyemi ja ha comunicat al Dortmund que no vol ampliar el seu contracte que venç el 2027. I en ciclisme, triomf en solitari de Tadej Pogacar a la 6a etapa del Tour de França, després d'atacar els últims quilòmetres de l'ascensió al Tourmalet. A la general, ara l'eslové té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte del segon, que és el danès Jonas Vingegaard.
0: I el temps aquesta nit i matinada no seran tan càlides, però seguiran en nivells tòrrids al litoral central i tropicals a l'interior. Demà, domini del sol, però amb més núvols al terç oest i a la tarda, ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa afluixarà de manera transitòria.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, passen 4 minuts de les 10. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins ben bé les 11 de la nit. Primera parada informativa. Els bombers continuen treballant en l'incendi de Guimerà. Això és l'Urgell, que ha revifat aquest vespre. La millora de les condicions meteorològiques ha permès, però, que el perímetre ja no estigui creixent. El foc ha obligat a confinar 21.000 persones. Lleida, Júlia Bacar.
3: El pronòstic és bo després d'una tarda molt complicada pel fort vent. El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'Espai Natural Protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: El cap de l'incendi, doncs, està bastant aturat, però ens resta treballar
2: els dos flancs, perquè en aquells espais en què hi ha una discontinuïtat en els camps, doncs bosquines, tot el que serien marges, hem de fer un treball doncs, quirúrgic i anar treballant sobre aquests punts perquè no s'obri de cua i faci noves carreres.
3: L'avanç de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat els dos flancs.
0: Mentrestant, els bombers també continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcle, recordem, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho deia Oriol Corbella, inspector dels bombers.
4: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers, i Antonio del Río, de la UGT, mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
5: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
6: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern, però, recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. I l'onada de calor que estem vivint continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte, amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou, amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor. Un episodi excepcional. Ho explicava el 3CAT Info, Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
7: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i, a més, molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit, recordem, l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses, per tant, les activitats que puguin generar espurnes, ús de pirotècnia i campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
8: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: I com dèiem, es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell Marmellà i el de la Serra de Montsant.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Berespí i Àlex Giral, Robert, el més destacat d'aquests últims resultats del CEO.
10: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
11: Seria el partit més votat, amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins la segona posició, amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
12: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
10: Aliança avançaria Junts.
11: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
12: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
11: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
10: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
11: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
10: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
11: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
10: La independència guanya suports.
11: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
10: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
11: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
0: Més coses. La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i l'expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díaz. En un informe, la unitat central operativa LUCO apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI. Però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díaz i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE, amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Terran. Els agents també han demanat permís al jutge per buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, una altra treballadora del partit i una exagent de l'UCO. En pàgina econòmica, el BBVA d'Airbus i el seu expresident Francisco González s'asseuran atenció al banc dels acusats, i és que el jutge de l'Audiència Nacional ha obert de judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Anem a Madrid per ampliar aquesta informació amb l'Àngels Lafuente.
13: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals, va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
0: I atenció a aquesta informació, regal polèmic i insòlid per posar punt i final a la cimera de l'OTAN. El president turc ha obsequiat tots els líders resistents amb un revòlver personalitzat i amb 6 bales de munició. És la particular forma d'agraïment d'Erdogan a la resta de líders i un intent de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. Un regal, però, que, a més d'una certa sorpresa, ha provocat maldecaps a bona part dels líders perquè l'arma és funcional i, per tant, ha obligat a activar protocols de seguretat i tràmits duaners. El primer ministre belga, per exemple, ha lliurat l'arma a les autoritats policials a l'aeroport, que també han custodiat el de la presidenta Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea. Altres han optat per deixar-la a ambaixades o bé donar-la a museus. En el cas de Pedro Sánchez, la Moncloa ja ha confirmat que està custodiada pel Ministeri de l'Interior, serà inutilitzada i després es guardarà com a arma de col·lecció. Un obsequi que ha despertat perplexitat no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també el simbolisme, perquè això s'ha produït en el context d'una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, l'Iran o el reforç de la seguretat de l'OTAN. Encara una informació més de la pàgina internacional destacada. Els Estats Units neguen que hagin atacat l'Iran novament aquest vespre. Fonts de l'administració de Trump han desmentit a les cadenes CNN i Al Jazeera que estiguin al darrere de les explosions que s'han sentit fa unes hores en punts de la costa del país persa. L'agència de notícies iraniana IRNA ha informat que les autoritats del país asseguren que el soroll a la ciutat de Bushehr està causat pels sistemes de defensa antiaèria. En qualsevol cas, l'atenció està a flor de pell després de dues nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost avui amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Tot plegat passa el dia que l'Iran enterra l'aiatolà Ali Khamenei.
14: Allahu Akbar!
0: Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. A la processó funerària s'han vist pancartes on es demanava la mort de Donald Trump.
9: El temps.
0: Àrea de servei amb la crònica meteorològica, Gemma Puig.
15: Aquest dijous, altre cop, ha tornat a fer calor. Estem immersos en aquesta segona onada de calor i altre cop hem tornat a superar la xifra dels 40 graus. 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, 40 a Vallfogona de Balaguer. Però sí que aquests valors de 40 graus o per sobre han quedat més restringits cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre o cap a l'Empordà. Hem deixat enrere aquest dia excepcional de rècord que vam tenir ahir amb aquestes temperatures disparades a la façana litoral i prelitoral. Igualment, en aquest sector, les temperatures s'han enfilat entre els 37 o 38 graus també, fins i tot cap a punts del Pirineu i Prepirineu. En una tarda amb alguns ruixats, un pèl més febles, cap a sectors de l'Alt Urgell, de la Cerdanya, algunes dècimes, un litre, dos com a molt, i de cara a demà i demà passat tindrem aquest petit descens transitori. Afluixa una mica la calor intensa, tant divendres com dissabte. En farà. Les temperatures demà divendres tornaran a superar els 35 graus, les més altes tornaran a tocar o superar els 40 graus cap a Ponent principalment, però no tindrem aquests valors tan disparats. Amb un divendres de sol, amb algunes núvols ja cap al terç oest durant el matí migdia, alguna primera gota, però serà la tarda quan tindrem ruixats, tronades que quedaran força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Afluixa la calor divendres i dissabte, però la propera setmana continuem amb aquesta segona onada de calor i les temperatures tornaran a pujar i força entre dimarts i dimecres.

0: Continuem aquí en directe aquest dijous 9 de juliol. Són un quart i 4 minuts d'11 de la nit. El grup Volkswagen, acabem de saber-ho, reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar 3 milions de cotxes anuals. Així ho ha comunicat la direcció de l'empresa al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
1: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que s'han fet públiques aquest dijous en un comunicat de l'empresa, després de la reunió del Consell de Supervisió amb la direcció del grup. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat al qual, tal com ha qualificat Volkswagen, es troba en una fase molt exigent de transformació. El comunicat, de moment, no parla del tancament de fàbriques i tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes que s'havia especulat. De fet, s'havia parlat que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris, els que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març.
0: I estarem pendents. Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat El País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Circonecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del sector públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros ha estat destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. Un quart i 5 minuts d'11, els Mossos d'Esquadra han identificat finalment la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre de Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. Han detingut a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys, acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim, l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
2: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien les classes a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà en les pròximes hores. Ara la policia investiga si pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
3: 3CAT Info.
0: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Almenys així ho assegura la Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat avui. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
4: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny. Però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
0: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i a la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixen els drets dels consumidors. També demanen blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming. Amnistia Internacional ha denunciat que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi van tenir els serveis d'intel·ligència espanyols i l'empresa d'Israel, que comercialitza aquest software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez és membre de l'ONG.
5: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización. If you're ready for love, if you're ready for
0: love, what the fuck has happened? En la segona jornada del Cruïlla aquesta nit actuen els Pixies després del concert que ha ofert fa poca estona Garbage en un dels dos escenaris principals. El Parc del Fòrum ho està seguint el Marc Ruiz.
6: Garbage han arrencat el concert amb un fragment de la bassa sonora. Presenten el seu nou disc, Let All That We Imagine Delight, i de fet han arrencat amb There's No Future for Optimism d'aquest àlbum precisament. Però el públic ve a escoltar els èxits de fa 30 anys i han arribat de seguida. I Think I'm Paranoid i Stupid Girl han sonat al cap de només 4 cançons. Es farà esperar la tercera que vol tothom, Only Happy When It Rains, però creieu-me que la carismàtica Shirley Manson farà servir la seva poderosa veu per cantar-la. Un concert de Garbage que se solapa amb el de l'Osa, que han complert la carpa amb cançons basades en la cultura popular, com Marieta Cistellera o l'Aleu Riera, un clàssic que no es troba al seu primer disc, El primer cant del matí. L'arrencada d'aquesta segona jornada ha estat repartida entre Catalunya i Mallorca. Stand Still obrien els escenaris i els han seguit Mishima, Maika Makovski i l'Osa. Mishima, que han debutat al Cruïlla, han repassat clàssics del seu repertori, com La vella ferida, Cercle i breu, Una sola manera, Tornaràs a tremolar o L'olor de la nit. I el públic veterà, que omplia el segon escenari, ha agraït que recupereixin cançons que els han acompanyat durant un parell de dècades. Al mateix temps, Maika Makovski ha tret a l'escenari el barroquisme de l'esplèndid búnquer rococó, un disc ric en matisos que al directe es tradueixen en una secció de vent amb trombó i trompa, viola i violí, probablement un color que té a veure amb part de la seva cultura balcànica, i un piano decorat a l'estil rococó. Un conjunt que fa créixer cançons immediates com Love You Till I Die o Reaching Out To You, i entre el públic s'han sentit comentaris com molt bé, molt bé, molt bona. I és que tenen raó.
0: De seguida anem als esports, però abans de dir-vos aquesta última hora, ha estabilitzat l'incendi de Guimerà. A millor les condicions i l'estabilització de l'incendi permet aixecar el confinament, però mantenint les restriccions de mobilitat. Ho ampliarem de seguida.
3: Esports.
0: Amb el David Huac. Bona nit.
7: Bona nit. Els arrenquem ben pendents de l'esport en joc ara, que passa pel Mundial de Futbol amb arrencada ja de les eliminatòries de quarts de final. La primera aquesta nit entre França i el Marroc ja en joc. Empat a 0 a Boston entre totes dues seleccions a la primera meitat en un duel que ha arrencat a les 10 i ara transita pel minut 26 de joc. Per tant, tot just superat l'equador de la primera meitat sense gols i amb el defensa del Barça, Koundé, titular al bàndol francès en un enfrontament que suposa la reedició de les semifinals de fa 4 anys al Mundial de Qatar, aleshores amb triomf francès. Demà torn per a la segona eliminatòria de quarts que enfrontarà Espanya i Bèlgica, a Los Angeles, en aquest cas. El jugador del Barça, Dani Olmo, ha alertat del perill del joc dels belgues.
8: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente. Y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria. Y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
7: Més enllà del Mundial, afegim que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al seu club que no vol ampliar contracte, que s'acaba el 2027, per marxar al Barça. Ara, doncs, el club blaugrana i el Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara, el juliol, i el segon, el novembre. De l'àmbit blaugrana, en relació a l'equip femení, destaquem que Pere Romeu ha firmat ja la renovació com a tècnic fins al 2028. I també en futbol, parlem de l'Espanyol. Ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
9: Va ser una disputa muy buena por la posición. Sé que todos quieren jugar, entonces voy a hacer de todo para ser titular. Dejar todo en las partidas de pretemporada, en todos los entrenamientos, voy a mostrar al míster.
7: Moscardo, de fet, ja s'ha entrenat aquest matí amb els seus nous companys en el primer dia d'entrenaments del conjunt blanc i blau després de dos dies de revisions mèdiques que han donat el tret de sortida a la pretemporada. A l'Espanyol femení, mentrestant, anunci de fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada. També fitxatges als equips catalans de la segona, el Girona i el Sabadell.
3: 3CAT Info.
7: Els gironins confirmen el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat el quart reforç per la nova temporada segona, el migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, penedesenc, que ha firmat fins al 2028 procedent del Nàstic de Tarragona.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: En clau poliesportiva parlem de ciclisme per subratllar el triomf de Tadej Pogacar al Tour de França, a la sisena etapa. Ha estat en solitari després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Guedré, amb ascensió al Tourmalet inclosa. Ha estat allà precisament on Pogacar ha atacat, seguint l'acceleració del seu company Isaac del Toro, a 5 quilòmetres aproximadament pel cim. Pogacar ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferència respecte dels seus principals rivals fins al final d'etapa. Això li ha valgut a l'eslové de l'Emirates recuperar el lideratge i obtenir una renda global de 2 minuts i 42 segons de marge respecte del segon, que és Jonas Vingegaard. Demà, setena etapa, a priori propícia per a l'esprint massiu, amb final a Bordeus després de 175 quilòmetres.

0: Són 10:45 de la nit i a aquesta hora hem d'explicar-vos que aquest incendi que s'ha reactivat a Guimerà aquesta tarda ja està estabilitzat, segons acaben d'informar els bombers. La millora de les condicions i l'estabilització d'aquest incendi permeten, doncs, aixecar el confinament de la població. De seguida ho ampliarem. També us estem explicant que el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta onada de calor que estem patint s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. El país podria encadenar, segons el Meteocat, fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, uns episodis que són excepcionals. De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. L'altre focus informatiu d'aquesta hora, Salvador Illa, que guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada quatre escons. Ens repassarem aquests resultats de l'últim baròmetre del CEO de seguida. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara fins a les 11 de la nit, també us parlarem d'un incendi a la Xina que ha fet almenys 28 persones mortes en aquest incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates, en concret a la ciutat xinesa de Jingjiang. De moment no se sap què ha provocat aquest foc. També us explicarem que la plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. I el més destacat de la pàgina esportiva.
1: Què passa pel Mundial de Futbol? En joc amb el primer partit de quarts de final ja en dansa. Boston s'enfronta amb França i el Marroc. De moment, tot just superada la mitja hora de joc, minut 31 i mig, es manté l'empat a 0 al marcador. Per cert, que al bàndol francès hi ha titularitat del defensa del Barça, Koundé.
0: I pel que fa al temps, aquesta nit i matinada no seran tan càlides, però seguiran a nivells tòrrids al litoral central i tropical a l'interior. Divendres, domini del sol, però més núvols al terç oest i a la tarda, ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre demà i dissabte, la calor intensa afluixarà de manera transitòria. Som-hi, són 2:45 d'11 de la nit i en aquest moment hem de marxar cap a Lleida perquè l'incendi, com us avançàvem, que s'havia reactivat a Guimerà, ja està estabilitzat, segons acaben d'informar els bombers. La millora de les condicions i l'estabilització pròpia d'aquest foc han permès aixecar el confinament de la població. Lleida, Júlia Albacar.
2: El pronòstic és bo després d'una tarda molt complicada pel fort vent. El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
3: El cap de l'incendi doncs, està bastant aturat, però ens resta treballar els dos flancs perquè en aquells espais en què hi ha una discontinuïtat en els camps, doncs bosquines, tot el que serien marges, hem de fer un treball doncs, quirúrgic i anar treballant sobre aquests punts perquè no s'obri de cua i faci noves carreres.
2: L'avanç de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat els dos flancs.
0: I mentrestant, els bombers que continuen treballant sense pausa per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho deia Oriol Corbella, inspector dels bombers.
4: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia. I el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Davant de situacions com aquestes, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río de la UGT assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
5: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
6: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros al 2016 a més de 300 als últims pressupostos aprovats. Ho pensàvem, l'onada de calor que estem vivint aquests dies continuarà, com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte, amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, la calor s'enfila de nou, amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica a 3CAT Info Sarai Sarroca, director del Meteocat.
7: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous. Això pel risc extrem d'incendi, encara. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i d'acampaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
8: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi ha afegit el de Montmell Marmellà i el de la Serra de Montsant. Doncs bé, aquesta onada de calor castiga tothom, però amb força alguns treballadors, sobretot els que estan a l'exterior, treballant a l'exterior. Per exemple, els jardiners. A Barcelona, la CGT denuncia que en el que portem d'estiu, dos operaris de parcs i jardins de Barcelona han patit cops de calor. El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives durant la jornada laboral i alerta que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar la flota.
9: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
0: L'Institut diu que ha modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat de vehicles de la flota tingui refrigeració. Un altre col·lectiu exposat són els missatgers a domicili. A França, per exemple, els repartidors d'Uber Eats i Deliveroo no entreguen paquets al migdia. A Catalunya, en canvi, Uber Eats i Glovo han deixat d'oferir el servei, però només en moments puntuals. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, això és insuficient, ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
10: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
0: En aquests episodis de calor, Inspecció de Treball pot imposar sancions de fins a 900.000 euros si detecta negligències greus amb risc imminent per la salut dels treballadors. I encara parlant de calor, 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant aquestes onades. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, que estan més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia actuacions necessàries immediates de les que requereixen més temps. Per exemple, a curt termini planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració o protegir les persones més vulnerables durant aquestes onades. A llarg termini proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Escolta'm, Eva Vilaseca, que és una de les investigadores d'ITRA.
11: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: El perfil de les persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Robert Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'ITRA, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
12: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, el que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
0: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum amb plaques solars continua a concentrar-se en les llars amb més recursos. El risc extrem d'incendi forestal a la bona part del territori, que us anem explicant, i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat a les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho explicava el Catres Catinfo, la directora general de Joventut, Clara Quirante.
13: De manera coordinada amb Protecció Civil activem sempre que hi ha una situació de risc doncs els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
0: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
14: Hem tingut afectacions en 4 tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B. I les altres 3 tandes d'acampaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
0: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada d'aquests campaments.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona opció amb fins a 26 escons. Joan Rodríguez Teruel, director del CEO.
16: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
0: Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que puja amb força i fa el sorpàs.

0: Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els comuns i la CUP amb 4 o 5. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats extrema dreta i un escenari complicat per la governabilitat. Ella només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els comuns. El líder del PSC és el preferit per presidir la Generalitat, seguit de Sílvia Orriols. A poca distància i per aquest ordre hi ha Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, i en últim lloc queda Carles Puigdemont. Més coses del CEO, el sí a la independència puja, arriba al 45% dels suports, i el que més preocupa els ciutadans, independentment de l'edat, és l'habitatge. I encara una informació més abans de l'àrea de servei, dir-vos que l'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions vinculades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció, almenys del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, reconeix la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
1: Ara, si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
0: De moment, a la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any, per exemple, n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració. Això és un 25% més que l'any passat. I amb aquesta informació econòmica arribarem a 10:45 de la nit, àrea de servei.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Aquest dijous, altre cop, ha tornat a fer calor. Estem immersos en aquesta segona onada de calor i altre cop hem tornat a superar la xifra dels 40 graus. 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, 40 a Vallfogona de Balaguer. Però sí que aquests valors de 40 graus o per sobre han quedat més restringits cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre o cap a l'Empordà. Hem deixat enrere aquest dia excepcional de rècord que vam tenir ahir amb aquestes temperatures disparades a la façana litoral i prelitoral. Igualment, en aquest sector, les temperatures s'han enfilat entre els 37 o 38 graus també, fins i tot cap a punts del Pirineu i Prepirineu. En una tarda amb alguns ruixats, un pèl més febles, cap a sectors de l'Alt Urgell, de la Cerdanya, algunes dècimes, un litre, dos com a molt, i de cara a demà i demà passat tindrem aquest petit descens transitori. Afluixa una mica la calor intensa, tant divendres com dissabte. En farà. Les temperatures demà divendres tornaran a superar els 35 graus, les més altes tornaran a tocar o superar els 40 graus cap a Ponent primer principalment, però no tindrem aquests valors tan disparats. Amb un divendres de sol, amb algunes núvols ja cap al terç oest durant el matí migdia, alguna primera gota, però serà la tarda quan tindrem ruixats, tronades que quedaran força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Afluixa la calor divendres i dissabte, però la propera setmana continuem amb aquesta segona onada de calor i les temperatures tornaran a pujar i força entre dimarts i dimecres.
2: 3CAT Info.
4: 3CAT Info.
0: Continuem repassant informacions destacades del dia. Una d'elles us l'avançàvem fa una estona. Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Jinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Anem a Pequín, Francesc Canals.
5: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa. Sense imatges. El sentim.
6: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents haurien d'extreure lliçons importants.
5: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix

0: coneix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental.
1: Hem de deixar aquesta informació perquè ara mateix compareix Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida, parlant de l'incendi de Guimerà.
2: Per estabilitzar aquest canvi en el comportament de l'incendi ha permès doncs, tallar el cap i doncs, ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los. Ens implicarà treballar durant tota la nit, però en principi doncs, l'incendi, donant ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. A hores d'ara ja hem treballat 19 vehicles de bombers i prioritzem el treball sobre aquests flancs. Podríem dir que el CAP en aquest moment està aturat. Per tant, això implica que doncs, totes les restriccions que havíem plantejat de cara a la població s'aixecaran en breu. El personal que estava confinat doncs, ja no tindrà sentit aquest confinament. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat. És a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Per tant, tot i l'aixecament del desconfinament, del confinament, doncs mantindrem aquesta restricció de mobilitat a la zona.
1: Preguntes al cap de bombers de Lleida sobre aquest incendi de Guimerà.
2: Val? És a dir, ja s'ha passat la notificació i estem a l'espera de que es faci aquesta notificació.
1: Sí? Aquesta dinàmica... Pregunten quina és l'evolució de l'incendi, quines són les previsions. S'ha estabilitzat, ens ho explicava, i s'aixecarà en breu ja el confinament dels veïns.
2: El missatge, sí, que els veïns no es desplacin en direcció a l'incendi perquè hi ha bombes treballant i doncs, podrien tenir un ensurt, podria provocar algun accident.
3: Crec que és la dinàmica habitual d'un incendi, no? De mantenir efectius i que pugui reprendre en cas que hi hagi marinada i serà el que veurem en els... Si hi ha més incendis properament.
1: Sí. Preguntes als periodistes.
2: Nosaltres mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
4: Vale, jo soy en castellà.
1: Contesta ja ara les preguntes en castellà. En definitiva, ha acabat confirmant el que ja us avançàvem. Incendi estabilitzat, aixecament del confinament dels veïns en breu, tot i que continuen les restriccions pel que fa a la mobilitat. Continuaran aquests 19 vehicles dels bombers mobilitzats treballant durant tota la nit, però que s'ha aturat el cap d'aquest foc i, per tant, diguem-ne, optimisme respecte a l'evolució d'aquest incendi de Guimerà a l'Urgell que havia revifat aquest dijous al vespre.

0: Anem a una altra qüestió que us avançava amb la plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses. Es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Ens en parla des de Girona la Núria Pereira.
1: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir tres aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.

Ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensiva en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans hits, tot i així el seu principal èxit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums, estudis que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i també 3 Brit Awards.

0: Ens quedem, doncs, amb la seva música, però tenim altres informacions de la pàgina cultural que us volem destacar abans dels esports, com ara, per exemple, que l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part del Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX que reivindica la cultura popular i que es considera una mena de Bridgerton a la catalana, podríem dir. Ara sí, ja 5 minuts per arribar a les 11 de la nit.
1: Esports.
0: 5 minuts, doncs, pels esports amb el David Ubach. Bona nit.
2: Bona nit, que encapçalem repassant aquesta hora de la nit. Esport en joc, passant pel Mundial de Futbol. Ja en marxa el primer partit de les eliminatòries de quarts de final que han arrencat aquesta nit amb el França-Marroc, el partit al descans sense gols amb empat a 0. I això que França ha disposat d'un penal al seu favor, però el porter dels marroquins, Bono, ex del Girona, li ha aturat el llançament des dels 11 metres al futbolista del Madrid, Mbappé, la qual cosa deixa el marcador tal com havia començat el partit en empat a 0, com dèiem, a l'espera del que passi a la segona meitat d'aquest enfrontament que es disputa a Boston. En el partit, el combinat francès ha jugat de titular, juga de fet de titular al defensa del Barça, Koundé. Demà el Mundial serà el torn per al segon enfrontament de quarts, que serà el de la selecció espanyola. Amb 9 catalans a les seves files, l'equip de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Bèlgica. I un d'aquests 9 catalans és el futbolista del Barça, Dani Olmo, que veu un rival perillós.
3: Sí, es una selección muy completa. Ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente. Y es una selección dura. Si no me equivoco, remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria. Y es una selección, pues, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
2: Mundial a banda, parlem del Barça, que ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El futbolista, de 24 anys, ja ha comunicat al club alemany que descarta l'ampliació d'un contracte que s'acaba el 2027 perquè vol marxar al Barça ja. Ara Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre. També de l'òrbita blaugrana, Pere Romeu ha afirmat aquest matí la renovació com a tècnic del femení fins al 2028.
4: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
2: L'entrenador blaugrana ha admès que el club ha de reforçar l'equip davant de les sortides d'Alexia, Ona, Mapi i Salma. També en futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu. És el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, oficialitzat ahir, arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Moscardo s'ha entrenat, de fet, ja aquest matí amb els seus nous companys en el primer entrenament de l'Espanyol d'aquesta pretemporada després de 2 dies de proves mèdiques i físiques. Un espanyol que, pel que fa al seu equip femení, ha anunciat també un fitxatge, el de la davantera andalusa, Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
1: 3CAT Info.
2: A segona divisió, els dos catalans, Girona i Sabadell, també reforcen. Al Girona, incorporació del migcampista castellà Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029, té 25 anys. El Sabadell incorpora al migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, procedent del Nàstic de Tarragona, i que firma fins al 2028.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme. Al Tour de França, Tadej Pogacar torna a liderar la ronda francesa després de guanyar en solitari la sisena etapa, de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Guedré. I sobretot arran del seu atac al Tourmalet. Era quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet que Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company a l'Emirates, Isaac del Toro, i ha anat marxant en solitari de mica en mica, eixamplant diferències a poc respecte dels seus rivals, a diferències a l'alça, fins a l'arribada en solitari de Pogacar al final d'etapa. Ara, Pogacar té el mallot groc de líder novament, amb 2 minuts i 42 segons de marxa respecte de Jonas Vingegaard, el danès que també ha estat segon avui a l'etapa. En tennis, al torneig de Wimbledon, Carolina Muchova jugarà la final femenina després de superar Coco Gauff en 3 sets. A l'últim parcial s'ha decidit el tie-break. Mujova s'enfrontarà a la seva compatriota txeca, Linda Noskova, en la final de dissabte, després que Noskova hagi superat la ucraïnesa Marta Kostyuk en dos parcials. Demà jugaran les semifinals masculines, d'una banda el Jannik Sinner, Novak Djokovic, i de l'altra l'Alexander Zverev, Artur Ferri.
1: 3CAT Info.
2: I en bàsquet, el Barça, segons ha pogut saber aquesta emissora, treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra davant l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos.

0: Les 9 del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dijous, és 9 de juliol de 2026 i comencem aquí aquestes 3 hores de la cel obert. Passem dels 30 graus de temperatura. De fet, avui és el dia que més calor fa a aquesta hora. I bé, els podem preguntar com ho porten això, perquè ahir, déu-n'hi-do, la calorada que va fer, més algú de vostès que de ben segur es pujava per les parets. I, com els dèiem ahir, hem de tenir encara una mica més de paciència perquè això encara va per llarg. Tot i que hi ha res, una petita treva, potser al cap de setmana, però de cara a la setmana que ve aquestes temperatures continuaran enfilant-se. Avui que també seguim parlant, malauradament, d'aquests incendis, d'aquests diferents focs que segueixen cremant ahir. Els que més a prop vam tenir, l'incendi al Baix Penedès i a l'Alt Camp, entre Sant Jaume dels Domenys i Aigua Múrcia, i el de Gavà, que va obligar, en aquest últim cas, a confinar algunes urbanitzacions properes. Més enllà del foc, el fum, la bona notícia és que, perdó, aquests incendis sembla que estan controlats o estabilitzats. Més imatges que ens deixen el dia d'ahir, sobretot. Ahir que ja vàrem poder veure el campanar de la parròquia sense la Bastida. Però hi ha un rum-rum, perquè algú de vostès potser els haurà cridat l'atenció aquest color més groguenc, aquest color més ocre, diguem-ho així, que és diferent al que estàvem acostumats, ja que, com ens va explicar fa uns dies l'arquitecte Jaume Trullà, bé, es va haver de substituir l'arrebossat anterior. Com els dèiem, serà una qüestió d'anar-nos acostumant a aquest color que té ara mateix el campanar de la parròquia. Avui que coneixerem, per cert, quina serà la imatge d'enguany de la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla. A 8:45, davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla mostrarà ja aquesta imatge i el cartell d'aquest 2026.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

La imatge i el cartell de la Festa Major d'aquest 2026, protagonista aquest dijous 9 de juliol. A partir d'aquí ja ens quedarà saber el nom dels altres protagonistes d'enguany, és a dir, qui declamarà el pregó i quins seran els pandonistes de Sant Bartomeu i Santa Tecla. I a veure si la veu m'ajuda a continuar. Tenim bones notícies també del món de l'esport, de la natació, per ser més exactes. Ja els dèiem la setmana passada i assenyalàvem els bons resultats de la jove nedadora Angèlica Txernev, que va assolir 3 medalles d'or en els campionats de Catalunya en categoria infantil. I afegim altres bons resultats dels nedadors del Club Esportiu Aquàtic Sitges, en aquest cas en la categoria júnior. Fins a 5 nedadors van pujar amb el podi. És el cas de la Ona Portillo, que va aconseguir l'or en els 200 papallona, la plata en els 50 i els 100 papallona i medalla de bronze també en els 100 lliures. Marc Díaz, que es va penjar l'or en els 50 papallona i la plata en els 50 lliures i els 100 papallona. Més joves nedadors, també al podi. Jan Garcia, que va fer or en 50 lliures i bronze en 200 esquena. O Tom Hook, plata en els 50 lliures i bronze també en els 50 lliures. I finalment en Roger Huete, que va fer plata en els 200 esquena i bronze també en 100 esquena. I recordem, i un apunt, perquè 2 sitgetans com són Luca Hoek i Oliver Rock, amb 2 avui en dia al Natació Terrassa, disputen aquests dies el Campionat d'Europa Júnior a Munic.

I coses que han de passar la setmana que ve. Per exemple, és un clàssic ja amb aquesta roda de premsa, la primera del Festival de Cinema, el proper 20 de juliol a Barcelona, a la fàbrica Moritz. La 59a edició que se celebra del 8 al 28 d'octubre i de la que en coneixerem ja els primers títols de la mà del seu director artístic, l'Àngel Sala, i també de la directora de la Fundació, Mònica García. Per tant, la roda de premsa d'abans de programació prevista per al proper dia 20 de juliol. I posem, com cada dia a aquesta hora, unes notes d'agenda. El Sitges Estiu ens porta aquesta tarda una activitat familiar al Racó de la Calma, on a partir de les 6, Tracy Hunt protagonitza un espectacle científic en el que les bombolles són protagonistes. El nom de l'espectacle és El misteri de les bombolles i el preu de l'activitat és de 4 euros per als infants i de 5 euros en el cas dels adults. Poden adquirir les entrades de forma anticipada a la recepció dels museus o bé a través del mateix web dels museus, que és museusdesitges.cat. I la proposta musical d'avui, aquesta tarda, partint de les 7 a les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol, té molt a veure amb la vedet Bella Dorita.

0: La Bella Dorita serà protagonista en certa manera aquesta tarda a partir de les 7 a les terrasses de la biblioteca amb aquest espectacle musical que els proposen l'Agnès Van Gorkom a la veu i en Rudin Rushton al piano. Avui, els capvespres musicals, com els dèiem, a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta.
1: Que me sirvo a mi un buen camarero. Camarero, vamos hombre, acérquese usted, camarero. Venga y sírvame pronto café, camarero. Me deshago con tanto llamar, camarero.
0: La vedette catalana Bella Dorita, protagonista, com els dèiem, avui a partir de les 7 a les terrasses de la biblioteca. Més enllà d'aquesta qüestió musical, tenim, però, altres informacions d'agenda per explicar-los. Per exemple, que demà a partir de les 9 de la nit a l'Hotel Sunway hi ha aquesta gala solidària contra el càncer. El preu és de 60 euros. No sabem si encara hi ha disponibilitat, però en qualsevol cas se poden fer la reserva dels tiquets a Fotos Gasó, al cap de la vila, o bé fer un bízum al telèfon 649 44 54 11. 649 44 54 11. A l'Hotel Sunway s'hi celebra, com dèiem, demà a partir de les 9, aquesta gala solidària contra el càncer. Demà que tenim concert del Festival de Guitarra de la Mediterrània d'aquest 2026, el que protagonitzarà a partir de les 9 a l'Ermita de Sant Sebastià el guitarrista Marc Segura, que oferirà un tribut a un altre dels grans, com és Paco de Lucía. A l'Ermita de Sant Sebastià, com els dèiem, aquest concert de guitarra de Marc Segura. El preu de les entrades, 20 euros i 30 euros en el cas de que sigui una entrada VIP, és a dir, la que dona dret a posar-se a les primeres files. Com dèiem, demà a partir de les 9 a l'Ermita de Sant Sebastià.

Propostes del Sitgestiu de cara al cap de setmana. Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, al Palau Maricel, hi ha un passeig d'aromes maridat amb vins i cava, a càrrec d'Irene Gisbert, que és perfumista, i de la sommelier Mercè Sumarroca. El preu de l'activitat és de 29 euros i trobaran tota la informació, més les entrades, a través del web dels Museus de Sitges, museusdesitges.cat. Al Palau Maricel, passeig d'aromes amb vins i cava, com dèiem, aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda. I una miqueta més de música també de cara a dissabte, perquè aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro, hi haurà concert que oferirà amb el grup De Movida Band, amb música pop-rock dels 80s i els 90s, entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit. Aquest concert, que té una entrada en gratuïta per als socis i de 10 euros amb consumició per als no socis. A les 7 de la tarda, aquest dissabte, als Jardins del Retiro, el concert amb el grup De Movida Band. També dissabte, a partir d'un quart de nou, al Santuari del Vinyet, el concert que oferirà el trio Viena, és a dir, la Maria Eckart al violoncel, la soprano Guadalupe Fradera i Assumpta Montserrat al piano. Elles tres són, com dèiem, el trio Viena que oferirà aquest concert al Santuari del Vinyet a partir d'un quart de nou d'aquest dissabte.

Dues qüestions més, totes dues musicals també per al cap de setmana. Dissabte a la nit a 12:15 en el Port de Sitges, Aigua Dols, aquest concert tribut a Bon Jovi amb un grup que es diu Bon Jovi. En el marc dels concerts de mitjanit aquest 2026, amb entrada gratuïta en aquest concert, homenatge, diguem-ho així, a Bon Jovi, al Port de Sitges aquest dissabte a partir de 12:15. I l'altra proposta musical ens arriba en aquest diumenge 12 de juliol. En aquest cas, forma part d'aquest cicle de concerts musicals als Jardins del Prado, els anomenats capvespres musicals als Jardins del Prado. El que protagonitzaran aquest diumenge a partir de les 7 al Jardí del Prado, May i Lau, música rumba i música reggae. Els preus de les entrades, 3 euros per als socis, 5 euros per als no socis amb consumició.

Cinema avui al Cinema Prado, amb dues pel·lícules, totes dues en català. A les 6 de la tarda, projecció de Viatge al País dels Blancs i l'altra, la projecció de la pel·lícula Viva a partir d'un quart de nou. Totes dues, com els dèiem, en català. La farmàcia de guàrdia per avui dijous serà la farmàcia Font, al carrer Sant Francesc, número 40.

Acostant-nos a un quart de 10 del matí, què tenim per avui? Després de l'habitual repàs dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, saludarem Edu Piñero. Amb el coordinador del bàsquet de Sitges hem de fer balanç d'una temporada en la que, entre d'altres, el sènior A ha acabat perdent categoria. Deixa, per tant, Copa Catalunya i jugarà a la primera categoria catalana la temporada que ve. També li haurem de preguntar quins són els plans de futur per a un club que, com bona part dels clubs de la vila, no poden seguir amb el seu creixement, bàsicament per la manca d'instal·lacions. Amb Edu Piñero compartirem els propers minuts després del repàs dels diaris. Avui que també dedicarem uns minuts al món de les sèries. S'arriba una nova edició dels Seriòfils, de la mà, com sempre, d'en Camil Villaverde i també d'en Joan Tutusaus. I acabarem parlant amb Txetxe Parra. Ella és l'autora del llibre Pensión Francia, una novel·la negra i de realisme social ambientada a la Barcelona dels anys 80 i que narra la història d'Alma Gadir, una noia que arriba a la ciutat fugint del seu passat per tal d'allotjar-se a la pensió que dona nom al llibre i en la que es veu que Sitges també hi apareix en algun moment.

0: I ara paro jo una mica de xerrar i li dono l'alternativa a la Carola.
1: Bon dia, Pitu.
0: Bon dia, Carola, què tal?
1: Molt bé, vinga, et faig el relleu.
0: Vinga, va, què ens portes avui?
1: Vinga, perquè probablement ja se n'haurà donat molta gent que ja hi han dos rètols informant en directe de les places d'estacionament disponibles a la zona de Can Robert i a Sínia Morera, que és una mesura que ha de mirar d'evitar trajectes innecessaris, perdó, que no sé què diràs, a l'hora de buscar lloc. Es tracta d'un sistema d'aparcament intel·ligent que ha de gestionar de manera òptima 386 llocs repartits en 45 espais a Sínia Morera Oasis i 386 més a la zona de Can Robert. El que hi ha són uns rètols lluminosos situats al camí de Capellans i al passeig Vilafranca que anuncien quantes places lliures hi ha cada aparcament, de manera que d'aquesta manera el vehicle pot anar directament allà on sap que trobarà lloc. Vaja, és allò que ens trobem quan anem a aquests aparcaments soterranis de grans superfícies, sí, que veiem aquelles llumetes verdes.
0: O vermelles.
1: Exacte, o vermell. És això, per al carrer i per aquesta zona, diguem, d'aparcament que comprèn el que és l'Oasis, bàsicament, i Can Robert. La implantació d'aquest sistema d'informació actualitzada dels estacionaments ha estat possible gràcies al finançament provinent dels Next Generation i ha estat de 213.646 euros. I vaja, és un nou sistema que, doncs, a més, ha de permetre emmagatzemar dades per analitzar, doncs, patrons d'ocupació, mobilitat i tot plegat. I la idea és que en aquesta línia, que han robert també, com que hi ha d'anar a la nova estació d'autobusos, això també ajudi una mica a veure com funciona la mobilitat. Però en tot cas, que sàpiguen que aquests rètols lluminosos que veuen en la zona van dirigits a això, que si busquen aparcament, doncs els hi, d'alguna manera els hi diuen i no haguem d'estar fent voltes, una
0: i
1: mica
0: voltes,
1: a moda hàmster,
0: que és un clàssic, això.
1: Que és un clàssic, doncs les llumetes el que ens fan és identificar, perquè ells perceben, doncs, els llocs per un tema de, per un sistema que té el recurs, perceben on hi ha lloc o no, i així d'alguna manera garanteixes.
0: Perfecte.
1: Menys mobilitat. I altra nota, i vinga, això sobretot per... bàsicament pels joves que hagin acabat el segon de batxillerat, que hagin fet la selectivitat i que hagin d'anar o s'hagin de matricular ara a la universitat, perquè la Fundació PINAE acaba d'impulsar la segona edició de les beques d'excel·lència i qualitat social. Es tracta d'un programa destinat a facilitar l'accés als estudis universitaris a joves de la vegueria del Penedès. Per tant, Sitges en forma part. Es tracta de 150.000 euros que donen a aquest programa, que permetrà concedir fins a 15 beques amb un import màxim de 10.000 euros per estudiant, que no està
0: gens malament.
1: L'objectiu, com dèiem, és que cap jove amb ganes, amb bons estudis, amb capacitat, es quedi sense accedir a la universitat per motius econòmics. Les beques s'adrecen a estudiants nascuts a partir de l'any 2001, resident a qualsevol municipi de la vegueria, per tant, inclòs Sitges, i que iniciïn per primera vegada estudis universitaris durant el curs vinent, 2026-2027, després, doncs, d'haver superat o bé el batxillerat o un cicle formatiu de grau superior, tant fa com arribin a la universitat. Pel que fa als requisits econòmics, els candidats no poden disposar d'uns ingressos personals anuals superiors als 8.000 euros i tampoc poden optar als ajuts aquelles unitats familiars en què algun dels seus membres estigui obligat a presentar l'impost sobre el patrimoni. Fora d'aquí, tots els que compleixin aquests requisits poden presentar-s'hi. La convocatòria incorpora un sistema d'avaluació que combina diferents criteris d'acadèmics, d'econòmics, de socials i també de compromís personal. Per tant, diguem que miren diversos aspectes del jove. Es valoraran, per exemple, les qualificacions obtingudes a la PAU i l'expedient acadèmic, com també premis i reconeixements que hagin pogut tenir, però també si és una família nombrosa monoparental, si està en situació d'atur algun dels progenitors, etc. Quan s'han de presentar les sol·licituds? Doncs el període està obert des del 8 de juliol, des d'aquesta setmana, fins al 5 d'octubre del 2026. Per tant, hi ha temps,
0: hi ha marge
1: sí. per fer-ho. I els dos dies estan inclosos, eh? Per tant, fins al 5 d'octubre inclòs. Les candidatures s'han de formalitzar a través del formulari que està habilitat a la pàgina web de la Fundació PINAE i s'ha d'ajuntar tota la informació en PDF. Abans del 28 d'octubre es donarà la resolució de la convocatòria i el lliurament de les beques es farà efectiu durant la primera quinzena de novembre. Aleshores, els estudiants que hagin estat seleccionats rebran cada any fins al 80% de l'import de la matrícula i una vegada acreditada la formalització i el pagament, És a dir, una vegada acreditada la formació i el pagament. I després, el 20% restant es fa efectiu després d'acreditar que han superat el curs amb una nota de mínim un 6,5 sobre 10. És a dir, no només has de...
0: Un B alt.
1: Eh? Exacte. Sí, és a dir, per accedir al 100% de la beca has de treure una nota mínima d'un 6,5. Si no, et quedaries amb el 80%. A més, se'ls demanarà també acreditar un mínim de 10 hores anuals de voluntariat. Però, en tot cas... Entenc que doncs, una informació interessant per tots aquells joves que vulguin anar a la universitat o que potser tinguin algun tipus de dificultat o s'ho estiguin plantejant justament per aspectes econòmics, sàpiguen que la Fundació PINAE impulsa aquest per segon any aquestes beques de fins a 10.000 euros per alumne i que potser doncs, això és la solució per a alguns joves per tal d'anar a la universitat.
0: Són les 9:20 del matí. A la Carola la retrobem d'aquí uns moments quan repassem els diaris. Carola, gràcies. Fins
1: ara. A tu.
0: Ara.

Perquè ara el que ens toca és seguir fent aquest repàs, aquelles cançons que, d'una manera o altra, van marcar els nostres estius. Ens situem a l'estiu de 1985 i amb Sitges com a protagonista. Si els dic el nom de Jordi Cubino, probablement més d'un no sàpiga qui és. Però si els dic David Lyne, efectivament, estem parlant de l'autor d'aquell Let's Go to Sitges. Welcome, my dear friends. Let the party begin. Attention, students. The dancing portion of this evening's festivities is about...

si podem arreglar això una miqueta. És que és una versió aquesta que no correspon a la que els volíem posar. Aquesta és una versió molt, molt, molt, molt moderna, aquesta cançó, molt pensada per les nits d'estiu d'aquella època, del 1985, nits d'estiu en les que David Lyne proposava de poder-les passar a Sitges. És allò que passa cada vegada, cercant les cançons, vas a patar a versions... Vaja, que... Aquesta sí, aquesta sí.

La cançó de l'estiu avui recordant David Lyme i aquest Let's Go to Sitges de l'any 1985. Avui és dijous 9 de juliol, avui s'escau Nostra Senyora, Reina de la Pau, també Sant Zenon, Sant Agustí i Santa Verònica. Avui que celebren el seu aniversari, l'actor Tom Hanks fa 70 anys, també és l'aniversari de l'actriu nord-americana Kelly McGillis, en fa 69, i la cantant i actriu Courtney Love fa 62 anys. Avui que els consignem una defunció, ha mort la senyora Manuela Martínez Invernot, a l'edat de 89 anys. Les exèquies tindran lloc avui, aquesta tarda, a partir de 6:45 a l'oratori del tanatori de Proelles. Ha mort Manuela Martínez Invernot als 89 anys. La cerimònia, com dèiem, aquesta tarda, a partir de 6:45 a l'oratori del tanatori de Proelles. A Sitges està el dia com avui de l'any 1936. Joaquim Folch i Torres, l'escriptor i periodista, a més de crític d'art, era nomenat fill adoptiu de Sitges pel consistori presidit aleshores per Salvador Olivella. Folch i Torres és el creador del personatge d'en Patufet i fundador també de la revista homònima. A Sitges també, tal dia com avui de l'any 1968, l'Ajuntament presidit per Josep Antoni Martínez Sardà acordava donar el nom de Sant Ignasi a un nou carrer del sector de Vista Alegre. I tal dia com avui, de l'any 1990, moria Ramon Gomà i Camps, el qui fou directiu del Foment del Turisme des del 1957 i un apassionat col·leccionista dels passos de Setmana Santa. Arreu del món, tal dia com avui, un 9 de juliol de l'any 1868, els Estats Units ratificaven la 14a esmena de la Constitució. No era una esmena qualsevol, era una esmena que garantia la ciutadania a totes les persones nascudes o naturalitzades als Estats Units, independentment de la seva raça. Un pilar fonamental dels drets civils americans, aprovada 3 anys després de la fi de la Guerra de Secessió. Vinga, hi posem una miqueta més de música. Repassa les efemèrides musicals d'avui, d'aquest 9 de juliol, tal dia com avui, de 1983. The Police començava una ratxa victoriosa, diguem-ho així, de 8 setmanes al capdamunt de la llista nord-americana del Billboard Hot 100, i ho feia amb el seu arxiconegut Every Breath You Take.

cançó que va marcar, sens dubte, el número 1 en aquesta llista i que fou nomenada més tard el major èxit d'aquell 1983 tant als Estats Units com al Canadà. Al Regne Unit, la cançó va encapçalar també la llista de pop durant 4 setmanes i va marcar també el seu 5è senzill número 1.

Una cançó que, sens dubte, va marcar tota una època i ens atreveríem a dir que, vaja, és la cançó amb majúscules dels The Police, aquest Every Breath You Take. 1983. 5 anys més tard, del dia com avui de l'any 1988, un jove cantant de només 18 anys de Hawaii va ser el número 1 a la llista dels senzills del Regne Unit. És Glenn Medeiros i el seu tema Nothing's Gonna Change My Love For You.

era, com els dèiem, un jove de només 18 anys i va ser un dels més joves, precisament, en arribar al capdamunt de les llistes. Glenn Medeiros i aquest Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: I que els hem de dir que no sàpiguen, que fa molta calor. I que en continuarà fent. Potser el cap de setmana respirarem una miqueta millor, però el cert és que venim d'un dimecres, un dia amb molta, molta, molta calor. Segurament el dia de més calor del que portem d'estiu. Portem més aviat poquet d'estiu i sembla que portem ja 3 o 4 mesos. La bona notícia, com deia, és que avui dijous els termòmetres sembla que baixaran una miqueta. Ara mateix estem fregant els 30 graus, però continuarà malgrat tot aquesta calor extrema a tot arreu. Per aquesta raó, el Meteocat continua mantenint aquestes alertes activades per calor intensa de forma general. Demà i el cap de setmana, termòmetres que baixaran. Respirarem, com dèiem, una miqueta més, però continuarà l'ambient canicular i la setmana que ve la onada de calor, aquesta és la mala notícia, revifarà i tornaran, per tant, als valors més extrems. La previsió de cara a les properes 24 hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a esperar una jornada que quedarà marcada, altre cop, per la calor. Aquest matí començarà amb un cel que serà serè a tot el país, amb algun pas de núvol alt, i de cara al migdia la temperatura màxima tornarà a ser alta a tot el territori. La temperatura en general a tot el país no baixarà dels 34 graus i a Ponent, altre cop, la temperatura màxima serà la més alta. Parlarem de valors de fins a 41 graus a punts de Ponent, però també s'arribaran a fregar els 42 graus a punts de la Vall de l'Ebre. A més, de cara a la tarda també s'espera que creixin nuvolades de tarda que deixaran algun ruixat d'intensitat que pot arribar a ser moderada a punts del Pirineu i també del Prepirineu. A més, no es descarta la possibilitat de tempesta. Pel que fa a les properes jornades, tindrem una petita treva tèrmica perquè avui la temperatura ja no s'enfilarà tant com la d'ahir i la jornada de demà i inclús demà passat la temperatura anirà disminuint. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Es diu Willow i la cançó Wait a Minute. 9 i 39 minuts, acostant-nos cada cop més a les 10 del matí. Abans no arribem a aquesta hora, els haurem d'explicar una miqueta què passa al món, el món mundial, deia aquell. Però vaja, más de lo mismo, és com una mena de déjà vu, el que tenim també aquests dies, entre els incendis, entre el Mundial que retroba avui els partits, perquè recordem que avui es comencen a disputar ja amb els quarts de final amb el partit que enfrontarà a la selecció de França i del Marroc. Recordin que demà jugarà Espanya contra Bèlgica. I, òbviament, aquesta onada de calor que fa que evidentment, més algú de vostès, com dèiem a començar el programa, es pugi per les parets.
1: I avui... Bon dia, Pitu.
0: Bon dia, Joan. Què
1: pugen
0: tal?
1: El Tourmalet.
0: Ah, sí, sí, per si no...
1: El famós Tourmalet,
0: que aquí ja fa dies que l'estem pujant, però bé, en qualsevol cas, en matèria de temperatura, si em refereixo, però bé, en qualsevol cas, ara ho comentem tot això.

0: Avui que si miren vostès el mapa, aquesta mapa de predicció de perill d'incendi forestal, el mapa de Catalunya, el veuran vermell, vermell. Més vermell que no pas un altre color. Hi ha el taronja, hi ha el groc, però vaja, que la majoria de comarques estan allò sota una alerta vermella, per tant, molta compte, i vaja, és allò de cada any, ja ho sabem, el que expliquem cada any, el que diuen cada any...
1: Aquest és pitjor, moment. I sort que no ha entrat el vent, sort estem tenint que no ha entrat el vent. Ahir en surt a Gavà,
0: sí.
1: el vam tenir a prop. De fet, també va haver dos petits focs a Sant Pere de Ribes, que a la zona de Masalva, que van ser ràpidament controlats i per sort no, tampoc van anar més cap allà. Però doncs aquí estem.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és veritat que aquesta nit, pel que sigui, s'han aconseguit estabilitzar gairebé tots els incendis que cremen a Catalunya.
0: Aquesta seria la bona notícia, sí.
1: Estabilitzar vol dir que continuen cremant, però com a mínim els tenen en fase de control. Després passa l'extinció, que és quan ja no hi ha focus actius, però d'entrada és important doncs això, tot i que els bombers adverteixen que les circumstàncies meteorològiques que han permès aquesta proliferació d'incendis a molts indrets de Catalunya continuarà durant tot el dia d'avui. Per tant, doncs, el que tu comentaves, el mapa de risc d'incendi és elevadíssim, el Pla Alfa està activat a gairebé tot Catalunya, hi ha restricció d'accés a una bona pila de serres del país, no al Garraf, de moment. Dic de moment perquè ahir quan es va encendre el de Gavà vaig pensar, ara ja tallen, però no, de moment encara es pot accedir. Una altra cosa és que valgui la pena accedir-hi, perquè és anar-se a prendre mal.
0: És anar a cercar el que un no té.
1: Exacte. Però sí que és cert que la circumstància de temperatura alta i humitat molt baixa, fa que el risc sigui molt elevat. Per sort, no hi ha vent. Si el vent fos elevat, això ja,
0: sí, sí, seria un...
1: ja seria el còctel.
0: Multiplicaria més el desastre.
1: Fora d'això, doncs bé, la capacitat...

0: perquè he vist a les xarxes que hi ha un cert rum-rum. Els bombers no tenen canaders, és a dir, no tenen els hidroavions aquests grossos, són de l'exèrcit espanyol, no són perquè participen en els operatius, sí, però la Generalitat no en té cap, perquè no té sentit que en tingui. D'acord? Aleshores, un canader d'aquests grossos val el que 8 helicòpters. Llavors és millor tenir 8 helicòpters i quan necessites el canader el demanes. I és el que passa habitualment ara mateix. Sí que, doncs clar, aquests dies s'estan veient per aquí, però no... Perquè algú... Com és que la Generalitat no té els hidroavions grossos? Home, doncs perquè, anava a dir, logísticament no és operatiu que els tingui. I aleshores el que té la Generalitat són molts helicòpters que, quan és necessari, actuen sempre de manera coordinada amb els grossos, per aquestes bèsties, en escena, no sé, ahir vaig llegir una estadística de tot el que carreguen i com ho fan. Bueno, és espectacular, perquè clar... Sí, però són més petits els que té. Sí, l'Albert ara em diu que la Generalitat sí que en té hidroavions, però són petits.
1: Més petits, sí, sí.
0: Però
1: sí,
0: no són les bèsties aquestes que només s'utilitzen quan realment són necessàries. És a dir, no, els treuen quan toca. I això està estudiadíssim.
1: Sí, sí, sí, sí. Bé, la bona notícia, com ens apuntava en Joan, és que vaja, aquests incendis estan sota control, estan certament estabilitzats, però... I la bona notícia a nivell de temperatures és que, com dèiem també, el cap de setmana sembla que la cosa fluixa una miqueta per tornar a repuntar ja de cara a la setmana que ve. És a dir, que de moment no hi veiem el final. La setmana que ve que arribarem ja a aquesta etapa canicular, la del 15-15, la del 15 de juliol o del 15 d'agost, per tant, l'estiu encara no ha dit la seva última paraula.
0: I per cert que estan dient les temperatures són molt altes a tota la costa. A Barcelona han sobrepassat els 40, han tingut unes mínimes altíssimes. Aquí les... ahir no vam passar, ho hem mirat a la nostra estació meteorològica, no vam passar tot el dia dels 30 i mig màxim, durant tot el dia. Es nota molta calor, però clar, no arribes als 35, als 36, als 37. I a la... I...
1: No em facis parlar, eh?
2: I a la... Té calor menys jo.
0: Sí. Eh? Al centre, 33.
2: Clar, perquè zona més asfalt, sí, clar, en un espai més asfaltat, nosaltres... i més tancat, puja la temperatura.
0: La tenim aquí sobre el turonet, vulguis que no, sempre toca més l'aire. És veritat, això.
2: Sí, sí.
0: I a la nit, doncs, em sembla que 27 i mig,
2: sí,
0: o...
2: Sí, no sé si has dit 26
0: o 26 i mig, sí, una cosa així. Bé, nit tòrrida, oi? Es diu aquesta, sí, perquè després...
1: Tòrrida és més que tropical, no?
0: La dels 30, roent.
1: Com? Roent.
0: Sí, nit roent. A partir dels 30, que no hem arribat, eh?
1: És a dir, roent ja és.
0: Roent. És. I després 35 és infernal, eh?
1: Infernal. Directament ja és a l'infern, mare de Déu.
2: Les batalles als llits...
1: No puc riure, que m'agafa la calor.
2: Posa l'aire, para l'aire, el ventilador, obre la finestra, tanca la finestra. Uf,
1: bueno, en fi, deixem la calor, va. Deixem la calor.
2: Deixa-la tu, perquè la calor tu no et deixarà pas.
1: No.
2: Ja t'ho dic ara. Si vols,
1: què hi posem més?
0: Doncs ens posem la cimera d'encara, la cimera de l'OTAN.
1: El senyor Trump, que és el...
0: Ahir va començar a repartir. Després ja som amics, bé, sí.
2: Quin home.
0: Sí, hi ha un bipolarisme exacerbat. Dona tota la sensació, a més, tots els altres van a riure-li les gràcies, eh? Dona tota la sensació que tothom sap que tenim un salvatge a la cuina, però que sap que, bueno, que té la destral i que se la pot carregar. I aleshores, clar, tothom va calmant-lo. No, home, no passa res, oi, que bé que ho portes, la destral. I aleshores juguen, clar, perquè dona... És un teatrillo de tercera, ara mateix, ja, les cimeres de l'OTAN. Ningú vol que el Trump se'ls imprenyi. No perquè no tothom sàpiga que és un boig, perquè realment està comportant-se com a tal, sinó perquè, clar, vés a saber per on sortirà. I ahir, doncs bé, al matí va amenaçar Iran, evidentment, perquè doncs, hi ha d'anar per tancada la treva. De fet, va reprendre bombardejos i els iranians hi han contestat en bases americanes a l'altre costat del Golf. Això per una banda, tot i que ja no en parlem perquè ja és un déjà vu.
1: Sí.
0: Això per una banda, per una altra banda, doncs va amenaçar Espanya de trencar tots els vincles comercials, vinga, com si les...
2: Saps què? Si depengués d'ell tot.
0: Sí, allò que...

0: corten la cabeza. És a dir, té, té un punt...
1: Va arribar a dir que Espanya és un soci pèssim.
0: Pèssim, sí. Que, saps, el rei tonto del compte, doncs una miqueta juga aquest joc. I després, doncs bé, va Sánchez, parla amb ell de futbol, oi? I ja, ja bé, no diré que som amics,
1: però... I tant, però... amics no, però vaja, però, sí, per distanciar una miqueta.
0: Trump elogia ara Espanya després d'accedir a una important sol·licitud de pagament a l'OTAN. No ha concretat en què és això, perquè realment no és que sigui així, però bé, ell va creant el relat a mesura que avança, i al matí, doncs no sé què, després he aconseguit que Espanya pagui. No és que Espanya hagi pagat, sinó que ell diu que aconseguir que Espanya... És un joc dels disbarats, però bé, és el joc en el que ara estem... S'ha instal·lat la política internacional permetent que un personatge d'aquest calibre, doncs...
1: Sí.
0: Dicti, oi?
1: Vagi repartint.
0: I aleshores, doncs bé, tens tota una pleia de còlits, començant per Marrute, que van per aquí. Clar... final, crida l'atenció la dignitat amb la que Meloni s'enfronta a Trump, perquè va anar...
2: Home, i després el que fa, perquè clar, el tracte de Trump
0: amb les dones,
2: totes
0: en general,
2: les dones,
0: en general,
2: amb
0: sí,
2: totes,
0: sí.
2: Tant fa si és Meloni com... És que tant fa. És absolutament reprovable, és repugnant, és que és... Jo, sí, realment, qualsevol dona que té la capacitat, doncs això, d'alguna manera, plantar-li cara amb aquest senyor, per mi mereix tots els meus respectes, perquè és que és un home, és absolutament un home que apareix a la llista aquella d'Epstein, que està que és un assetjador, perquè
0: està condemnat,
2: és a dir, i ha arribat on ha arribat, i és evident la misogínia que té, perquè la demostra cada vegada que apareix una dona, ho fa amb la seva dona, ho fa amb totes les dones que apareix, és un horror.
0: I per això La Vanguardia avui titula: l'OTAN sobreviu al test de Trump en una cimera caòtica encara. Perquè, de fet, és això, és a dir, no s'ha... l'objectiu era sobreviure.
1: Mai millor dit.
0: I, per tant, han sobreviscut, home, doncs ja està, és un gran èxit, que diu el titular.
1: Què hi afegim?
2: Vinga, novetat en les escoles de cara al curs vinent.
1: I què
2: és
1: dius?
2: Que, sí, a més una novetat molt interessant, i és que ho anuncien diversos diaris, jo ho agafo...
1: Comença el 8 de setembre, el nou curs? S'ha dit això ja?
2: Crec que és el 8, és el 8, després l'aturada de l'11, sí, crec que és el 8, que és un dimarts.
0: Sí, dimarts, comença dimarts.
2: Sí, aquesta cosa estranya que van fer ara fa uns anys, que van decidir que el 12, després van dir que era massa tard els profes, i van decidir, bueno, doncs no ho fem a l'1 com ho volíem fer, ho fem al 8, vaja, aquesta... aquest invent estrany.
1: Crec que el 8 comença el nou curs escolar.
2: Exacte. I la qüestió és que la meitat d'escoles, entre concertades i públiques, tindran una infermera que anirà a fer cures als centres. Això no vol dir que aquestes escoles tindran una infermera instal·lada, diguem, al centre, sinó que es farà per territori, no? Diguem que una infermera, per exemple, en el cas, entenc, no sé si Sitges i Vilanova o el Garraf, per exemple, cobrirà les escoles. Per què? És una mesura que demanaven als centres educatius, molts centres educatius, que ha comptat d'una prova pilot durant aquest curs a la zona del Maresme i del Vallès Oriental. Ha estat una prova pilot que ha funcionat exitosament. I per què? Doncs perquè hi ha alumnes diabètic que s'han de punxar, hi ha alumnes que han de dur botó gàstric i se'ls ha de canviar, hi ha necessitats mèdiques que a hores d'ara, fins ara, les estaven assumint professorat, que és gent que no està qualificada per fer
1: segons quin
2: tipus d'accions.
1: I
2: òbviament, els posava en un cert risc i en un cert compromís, i tot i que el professorat, gairebé en un 100%, sempre acceptava i, òbviament, doncs, aprenia d'aquestes circumstàncies, perquè la família els explicava com ho havien de fer, òbviament és una responsabilitat mèdica que, en la majoria de casos, el que requereix és una aplicació d'una persona, una professional sanitària. I, per tant, d'aquí aquesta mesura que s'ha anunciat, i avui ho explica en molts diaris, que aquesta mesura que s'ha aprovat en 57 centres durant aquest curs, doncs farà que el curs vinent la meitat de les escoles tindran una infermera que anirà a fer cures.
1: Doncs està molt bé.
2: Està molt bé, és una molt bona mesura. I després un altre, un tema que igual no t'agrada tant, però és que m'ha semblat molt interessant. L'he trobat al País, i és que ahir el Parlament, entre altres coses, va aprovar una llei pionera per regular la donació de cossos a la ciència. Sabeu que és una tria que pots fer com a individu que al final de la vida doncs el teu cos vagi a parar a la ciència. Això bàsicament significa que són coses que van a parar a les universitats perquè facin doncs les pràctiques acadèmiques o fins i tot també logopèdia, fisioteràpia, és a dir, hi ha altres, no només medicina, hi ha en altres àrees, diguem, sanitàries que també els fan servir, o també, per exemple, professionals mèdics que tenen una cirurgia molt complicada i necessiten fer com prèvies pràctiques i fan servir aquests cossos. La qüestió és que això ara no estava regulat. Aleshores, depenia de cada universitat el fet de que li arribessin uns cossos, no hi havia un protocol establert. El que demana aquesta mesura, el que planteja aquesta mesura, que va aprovar tota la cambra, a excepció de Vox, és que hi hagi, el que dèiem, un únic document, d'entrada un únic document que hauria de signar, diguem, la persona i que ha de dir que si vol ser donat a la ciència, i a partir d'aquí s'estableixi un criteri de repartiment també entre, és a dir, no depengui de les universitats de demanda universitària, sinó que a partir d'aquest criteri es faci una repartició, entenc que en funció de la demanda de la universitat, però també entenc que equitativa entre les universitats de medicina, que per cert a Catalunya es necessiten 300 cadàvers anuals. Les facultats de Catalunya necessiten 300 cadàvers anuals. Són molts cadàvers, eh?
1: Sí.
2: Són moltes persones. Quants. I el que inclou aquest document també és que especificar criteris i simplificar procediments i també coordinar i, a més, proposa que hi hagi com un memorial, per tant, i oferir informació a les famílies. És a dir, que d'alguna manera quedi recollit tots les persones que d'alguna manera han cedit el seu cos a la ciència un cop traspassats i que les famílies sàpiguen també on han anat a parar el cos d'aquesta persona, no? És a dir, i després, i què se n'ha fet d'ell? És a dir, doncs es va utilitzar no ho sé, el fetge o no sé què, perquè saben que això funciona.
1: Per un estudi de tal...
2: Sí, tu fas, dones cosa de ciència, fan servir el que necessiten i després ho incineren. Mm-hmm. És a dir, no és un cos que queda allà d'una manera aparent, per això necessiten 300 anuals.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí.
2: I aleshores el que han fet o el que miren de fer és com protocolaritzar aquest sistema, que òbviament és molt necessari, perquè si no, els metges no poden practicar o els futurs metges no poden practicar, però fins ara era una mica aleatori, depenia molt de cada universitat, hi havia universitats que es posaven molt les piles, d'altres que menys, aleshores hi havia de cada sobte necessitats molt grans, i ara s'ha decidit protocolaritzar i, el que dèiem, Catalunya impulsarà aquesta llei pionera per regular la donació de cossos a la ciència. I una més, i un apunt, aquesta és curiosa, tot i que no és una bona notícia, però un grup de metal, de heavy metal, que va actuar al Barcelona Rock Fest de Santa Coloma, ara va ser l'altre dia, fa dos o tres dies, o el cap de setmana passat, sí, que va ser, que es diu Accept, doncs després d'actuar va agafar la furgoneta per tornar cap a Alemanya, és un grup de heavy metal alemany, es veu molt conegut, i a l'AP7, en una parada a l'AP7, van venir, els van atracar. Ai. Els van atracar, van entrar dins la furgoneta que duien i els hi van robar doncs un munt de material de so, etc. I entre altres coses es van endur una guitarra, que es veu que el guitarrista de la banda és la seva favorita, és una guitarra que...
1: Sí, sí, òbviament que té un valor important.
2: Que té un valor, sí. Més enllà del valor material, òbviament, sí, té un valor sentimental, i aleshores la banda ara ha publicat a les xarxes que ofereixen una recompensa de $2,000 per si els hi tornen la guitarra, que, Déu-n'hi-do, els lladres ja no respecten res,
0: sí, sí, sí,
2: no.
0: ni a les bandes... I quina imatge, perquè
2: és que
0: la setmana passada, amb el Diablo del Tour, sí, que li van robar la furgoneta, li van entrar a la furgoneta, i clar, això evidentment transcendeix perquè dona una imatge, una determinada imatge de Barcelona. Ara, aquesta banda de heavy, que també... Ostres, quina
2: clar,
0: imatge s'està donant... Bueno, que ja fa dies que es té,
2: efectivament.
0: Perquè la P7, les àrees d'aturada de la P7, si hi ha els cartellets a l'autopista que t'ho adverteixen...
2: Sí, sí, sí, sí, va ser per la zona de Llinars del Vallès, es veu que vull dir, hi ha hagut de denúncia corresponent, ja estava en una investigació, fins i tot es veu que algun dels materials tenien, es podien... geolocalitzadors, però en algun moment es va perdre la pista, no sé si els lladres eren professionals o què, i ho van treure, i clar, tampoc no sé si va ser un tema fortuit dels lladres que dic, mira que bé, ens hem trobat amb un... o realment anaven a parells. En qualsevol cas, la qüestió és que li han robat la guitarra amb la que l'home fa els concerts.
1: Saps? Sí, sí, sí, sí, clar.
2: Clar,
1: t'han
2: pobre...
1: robat, sí, sí, la teva eina de feina.
2: Efectivament. I acabo. Avui a l'Ara, res diguem que no coneixem, però avui a l'Ara hi ha un article que parla de la nansa, I dels tres germans que reivindiquen, diu, la cuina més autèntica de Sitges, que són en Francesc, l'Anton i la Mireia, que estan al capdavant, com saben, d'aquest restaurant, i vaja, detallen una mica el menú que van triar. No us faré la llista per no fer-vos amb vegeta, perquè clar, parlen de cigaletes saltejades amb allí i julivert, vaja, plats, l'arròs, òbviament, a la sitgetana,
1: que és un clàssic de la Nansa, sí.
2: La llagosta amb cargols, que ells la fan amb bogavante, que com és bogavante en català?
0: Ah.
2: Ai. Ara ens encanta. Vaja.
1: El traductor.
2: Un article...
1: El llumàntol, sí senyor.
2: Molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí,
2: aquí,
1: sí,
2: com
1: sí.
2: Es nota qui menja llumàntol? En aquesta casa? Ei, Albert? I qui no? Aquí els tres de la sala?
1: No, és que a vegades no, fer la traducció...
2: Doncs ells fan a la Nansa un dels plats estrella, diguéssim, és aquest llumàntol amb cargols, que és una herència, ve inspirat o derivat de la llagosta amb cargols, que és una recepta que apareix al llibre de ai, no em sortirà el nom, espera't, que us ho diré. Els Sitges dels nostres avis, exacte, de Manancià, Roig i Reventós. I d'aquí van treure la recepta, va canviar la llagosta pel llumàntol perquè fos un tant més econòmic i és un dels plats estrelles. Vaja, és un article, diguem, parlant de les meravelles de la Nansa, però si algú li fa gràcia, doncs avui apareix a l'Ara.
1: Molt bé.
0: I per cert, m'està escrivint en Domingo Serrano de Quint Mar, sí? que és oient nostre fidel, i m'està comentant també, hem comentat el tema dels incendis,
1: sí.
0: I clar, cada cop que hi ha una situació d'aquestes, els veïns, especialment de les urbanitzacions, i especialment els veïns de Quint Mar, doncs pateixen i pateixen força.
1: És evident, doncs, és evident.
0: Davant doncs, encara que només s'anunciï que hi ha un conat d'incendi, doncs fa patir. I aleshores, doncs, com a mínim, saber que aquesta situació, doncs, especialment a veïns que estan doncs, a les urbanitzacions i, per tant, a la rodalia de Sitges, doncs, tenen aquest neguit cada cop que hi ha una situació com la que estem passant actualment.
1: I posem l'habitual dosi esportiva perquè, com dèiem, avui arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol i avui tenim, per començar, un enfrontament entre les seleccions de França i el Marroc.
2: Efectivament.
1: A partir de les 9, si no m'erro.
2: Qui guanyarà? França.
1: Sobre el paper, jo m'atreveixo a dir que, vaja, la gran favorita continua sent la selecció de Didier Deschamps, la França de Deschamps, i és una de les candidates fins i tot a endur-se al Mundial. Més enllà dels favoritismes, és un partit. I el tòpic diu que són 11 contra 11 i ja hem vist del que són capaces seleccions, bé, com Marroc, com Egipte fa 4 dies amb Argentina, per cert. Avui he llegit unes declaracions del seleccionador d'Egipte.
2: Encara està enfadat.
1: Déu-n'hi-do el personatge, perquè diu que no pensa veure cap més partit del Mundial. És a dir, la rabieta encara li dura. Diu, és que no penso... És la meva protesta, vull dir, que no penso veure cap més partit del Mundial. En fi, que faci el que vulgui, però vaja.
2: Hi ha molts que ho deuen fer i no ho diuen.
1: Té un currículum important, aquest home, es veu? Vull dir que no és allò...
2: De perdre no ho du bé, no?
1: En fi.
2: No ho
1: du bé. Bé, avui aquest França-Marroc per encetar ja aquests quarts de final del Mundial. Demà recordem que és el torn d'Espanya. Que jugarà contra Bèlgica. Espanya, que de moment tampoc és que estigui fent un futbol allò de mil quilates, com diu aquell, però vaja, és un futbol més efectiu que maco. I bé, el fet de conservar encara la porteria zero...
2: I s'estan organitzant joves de Sitges per anar a veure el partit, diguem, en espais, en llocs, bueno, en establiments i tot plegat. Estan fent moltes trobades a les xarxes, a bueno, diferents espais que oferiran pantalla gran per veure el partit.
1: Avui que, per exemple, La Vanguardia entrevista Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, que s'ha estat duent tots els elogis de tothom. De companys, de jugadors d'altres seleccions, d'exjugadors, d'afeccionats, en fi, que Pau Cubarsí és un dels noms del Mundial, sens dubte.
2: I que té enamorades totes les noies de... Bon, entorn als 17 anys, 17, 18 anys, estan...
1: Sí, sí.
2: totes bojament enamorades de Pau Cubarsí.
1: Diu que jugar a la final contra Messi, el seu ídol de sempre, seria magnífic. És el que apunta Pau Cubarsí en aquesta entrevista que avui li fa la Vanguardia. Compte perquè un dels noms del mercat del Barça ha sorgit a les últimes hores. Estem parlant d'Adeyemi, aquest extrem alemany que juga al Dortmund. Ahir Gerard Romero, de Gigantes, va avançar que el Barça estaria doncs molt a prop de tancar aquesta incorporació. Vaja, més o menys el que va passar amb Gordon, que ningú en parlava i de cop i volta apareix el nom de Gordon i al cap d'uns dies, pam, fet. Doncs sembla que Adeyemi és una petició també expressa de Hansi Flick, el vol sí o sí. Això diuen també no entorpeix, per dir-ho d'alguna manera, el possible fitxatge de Julián. Encara que es fitxi Adeyemi, el Barça continuarà insistint per Julián. No sé fins a quin punt i fins quan, perquè com va dir Jan Laporta, no serà etern això. Per tant, si en algun moment s'ha de dir que no, doncs es dirà que no i es anirà per un altre jugador. Però
0: tinc una mica la sensació que Julián està sent el McGuffin d'aquest estiu pel Barça. És a dir, tu tens aquí un solet que l'ensenyes. No saps si al final... No sé ni si el Barça està interessat o no en Julián.
1: Jo crec que sí.
0: Segurament,
1: que l'interès és ferm i que...
0: Però que...
1: Algú que té informació diu que la cosa va bé, fins al punt que els propietaris de l'Atlètic de Madrid, que és aquesta empresa que es diu Apollo, ja estan una miqueta exposats o donats a entendre que Julián vol marxar. I que, per tant, hi ha un preu i que hi ha una negociació. Doncs... Per molt que l'Atlético digui que Julián no es mou i que Julián no anirà al Barça.
0: Sí. Bueno, a veure, no ho sé, però dona la sensació que totes les bales estan centrades en Julián.
1: Sé per on vas, que va
0: molt bé, eh? És una tàctica com una altra.
1: Sí, mentrestant Deco va fent feina i, bé, com dèiem, Adeyemi, aquest nom que ha sorgit ja a les últimes hores, es veu que l'acord amb el Barça està fet i ara, per tant, queda la negociació també amb el Dortmund, amb el club alemany. Hem de parlar també del Tour, Joan.
0: Correcte.
1: Perquè
0: avui...
1: tenim un vencedor també, no diré que gens conegut, però gairebé.
0: Sí, tot i que, i a mi m'ha sorprès moltíssim, és el velocista millor pagat del pilot.
1: És holandès?
0: Sí, correcte. Hòstia, és que, perdona'm,
1: espera.
0: Se m'ha escapat a mi.
1: Jo també ho estic mirant.
0: És que no és dels coneguts, igual que hi ha el Pedersen, sí que ho era... Bé, es veu que el va fitxar Decathlon com la gran aposta
1: per Olaf Kusch.
0: Ah, exacte, Kusch. El va fitxar Decathlon aquest hivern com una aposta alternativa per doncs això, per intentar tenir un velocista i imposar-se també a les arribades, i van fitxar Kusch i li van fitxar tres llançadors. És a dir que Decathlon va posar molta feina a l'olla, oi, perquè la cosa li funcionés. Ahir li va funcionar realment, però clar, recordem que Decathlon té la intenció d'aspirar alguna cosa a la general amb Seixas. Aleshores, clar, jugar aquesta dicotomia és complicada. Es veu que ve del Visma, de l'equip del Vingegaard, uh-huh. I que, bé, de moment ahir els hi va funcionar. 3 milions d'euros cobra aquest senyor per temporada.
1: Caram.
0: Sí, per això et dic que
1: sí.
0: Per ser un desconegut està ben pagat,
1: oi? Déu-n'hi-do. El Tour que afronta avui dijous, bé, un dels dies claus, evidentment, com es apuntava el Joan fa uns moments, amb l'ascensió al Tour al coll del Tourmalet.
0: Correcte. Avui fan Spain i Tourmalet. Uh-huh. Diguem que és la versió que a mi més m'agrada, perquè és la que s'agafa des d'aquí, des de la banda mediterrània cap a la banda atlàntica, passant per Santa Maria de Campan. Després del Tourmalet baixen per la banda de l'Ou Saint-Sebo i acabaran a Gavarnie. Gavarnie, que és un segon, en aquest cas, no és un port. L'Ors Categori és el Tourmalet, però bé, com sempre es parla del Tourmalet.
1: Sí, és un clàssic. Ara estic veient, Joan, que el mallot groc, Thorstein Train, li treu 7 minuts a Pogacar.
0: Sí, clar, perquè és que ahir va arribar amb 12 i li importava 5, clar. Ara li treu 7.
1: Vull dir, pot semblar ara mateix que és una distància important, però per això
0: no ho és. Quan la cosa es posi sèria, ja et dic que li treu això i més. Però sí, és veritat, hi ha molta... Fins i tot ahir algun comentari de dir, ostres, potser l'UE se n'ha adormit. No, no se n'ha adormit, ja saben quan han de tirar. I per tant, ahir van agafar-se el dia de descans. No sabem si avui, jo crec que encara avui no, recuperarà el mallot, tot i que tot pot ser. Està sent el tour del gel. El tour del gel. Cada moment es veuen imatges, i no només dels, diguem, dels equipiers, sinó dels mateixos líders dels equips baixant els cotxes a demanar gel per posar-se'l a l'esquena. Perquè és infernal el que estan passant.
1: Gel.
0: I, de fet, hi ha unes imatges de Pogacar al final de l'etapa, no sé, em sembla que era la d'abans d'ahir, amb una banyereta d'aquestes de nen, plena de gel, que està a dintre d'una furgoneta de l'equip UAE, i ell allà dintre, i amb el casc, com si fos una tirant-se l'aigua per sobre.
1: Sí.
0: Per baixar la temperatura del cos. Ha de ser horrible, perquè clar, tens el cos a 30, bueno, 40 graus gairebé.
2: Home, no, 40 no es posen.
0: Però 30, no, però 37 sí,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: La febre l'arriba,
2: no,
0: eh?
2: I la deuen pujar, i potser fins i tot
1: sí,
2: passen
1: sí,
2: que, els 37,
1: allò,
2: eh?
1: La fabrícula que diuen.
0: La fabrícula la tenen segur per la situació exterior. I aleshores, clar, de cop i volta es posen en una banyera d'aigua absolutament gelada. La sensació tèrmica ha de ser horrible, però és la manera que el cos, diuen, recupera més ràpid.
2: Sí,
0: i per tant han de passar per això.
2: I l'aigua glaçada és un recuperador també de respiració. És a dir, et baixa tant les pulsacions que recuperes la respiració. És una eina que fan servir molts esportistes, la de ficar-se en aigua amb gel per baixar les pulsacions i recuperar la respiració.
1: I un altre dels noms del dia en clau esportiva és el d'Alexia Putellas, que ahir va ser presentada com a nova jugadora del London City Lionesses. Ha rebut bastant Putellas a les xarxes. Ha rebut, òbviament... Del
2: hooliganisme
1: del culer que no ha acabat d'entendre que Putellas hagi fitxat per aquest equip i òbviament li han dit que marxa per els diners, perquè a nivell
0: cosa que és legítima, eh?
1: És legítim, però, és molt legítim,
0: és molt legítim. El problema de Putellas no és marxar pels diners, sinó és després de determinat discurs.
1: Aquí està.
0: El problema de Putellas és el discurs.
1: M'estàs venent un discurs que després no casa gens...
0: Amb el que fas. És a dir, és legítim el que fas, però aleshores no em venguis el discurs.
1: Hi ha aquí una dona al darrere que es diu Michelle Kang, que és la propietària del London City.
0: Que també és la propietària de l'Olímpic.
1: Que té molts diners. Molts diners. I que es veu que està... Vaja, tot el que en suma Barça, que és ara sinònim d'èxit... S'ho volen dur cap allà.
0: Correcte.
2: Bé, del Barça són unes quantes que han marxat, no? Van totes a aquest equip, no se sap.
1: De moment, l'oficial, Alexia Putellas.
2: Perquè ha marxat també la Mapi, la Salma Pallarejo, no?
1: Parayuelo.
2: Parayuelo, perdó.
1: Sí, m'ha costat sempre dir el...
0: El que passa és que sí que és veritat que han marxat gent de formada, però d'edat mitjana alta per jugadors de futbol.
1: Ona Batlle, que ha anat a l'Arsenal.
2: La Salma és més jove, eh?
0: Sí, però és la més jove de les quatre que marxa, però té 25, potser ja.
2: Collons, perdó, potser ja. 25 anys, és molt jove, Joan, 25 anys.
0: És la més jove de les que marxa, però és que, clar, les que la substitueixen tenen totes entre 18 i 22.
2: Clar, bueno...
0: És això, no és que sigui gran, és evident que té una carrera per davant, però el Barça està substituint, diguem, edat...
2: Una generació, vols dir.
0: Exacte.
1: Sí, i està apostant per les joves jugadores, una miqueta el que ha fet també
2: el masculí,
1: òbviament.
2: Repetint una mica patró, bé, està bé.
1: És que és un model d'èxit, almenys, en el masculí. Vull dir, el Barça cada cop que ha guanyat ha estat, quan ha tingut jugadors de la casa... Òbviament, no tots, però vaja, bona part dels jugadors de la Masia. Va dir ahir Michelle Kang, la propietària del London City, que Alexia Putellas representa la màxima expressió del talent, la dedicació i la visió en el futbol femení. Per tant, doncs, Alexia, que passa a ser ja l'abanderada, diguem-ho així, d'aquest equip. Ho deixem aquí.
2: Molt bé.
1: Joan, gràcies. Carola, gràcies.
2: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

tenga cura. La veu, sens dubte, molt coneixible, la d'Antonio Orozco, que també ens acompanya musicalment en aquest cel obert. 10 i 17, gairebé 10 i 18 minuts del matí, posem una mica d'esports, també.